0: Performance, una gran exposició col·lectiva, doncs aquest cap de setmana el festival reneix a Rubí i en aquests moments està reneixent aquí en aquest estudi perquè tenim els seus coorganitzadors. Laia Uller, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estaves allà movent amb la música,
1: sí.
0: Des d'aquesta...
1: amb els nervis, ja.
0: Amb els nervis, no? Enric Herranz, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Després de 9 anys d'aturada, quarta edició... recuperem, no?, aquest esperit multidisciplinari, contemporani, emergent, transgressor, que això va néixer l'any 2015. Jo
1: sí.
0: Dono unes dades, a veure si vaig bé.
1: Sí, sí.
0: 19 artistes, que potser em quedo curt, exposició col·lectiva, no?, d'aquests 19 artistes durant 3 dies, i hi haurà tots aquests concerts, sessions de DJ. Anem molt ràpid. Això va començar... anem molt ràpid al principi, perquè això va començar el 2015 i van haver 3 edicions, crec.
1: Sí.
0: Van passar més de 200 artistes, milers de persones. Després de les edicions de 2015, 16 i 17, el festival s'atura.
1: Sí.
0: I llavors tornem ara. Què va passar?
1: Bueno, diverses coses. Vam començar que estàvem estudiant i això i... Bueno, vam decidir deixar de fer-ho. Perquè necessitàvem com un parón, que el parón han sigut 9 anys. Però
0: I,
1: bueno...
0: I com comença la idea de tornar a recuperar-ho?
2: Doncs comença arrel de tenir Acció Cultural Rubí, que vam fer una entitat per també dinamitzar la ciutat, i a través d'això doncs, ens vam anar engrescant.
1: Sí, també perquè teníem ganes.
2: I
1: o sigui, no és una
2: ganes.
1: Cosa que haguem oblidat, sinó que hem anat parlant, i també hi havia gent que era com, ai, per què no torneu a fer el Peacock? I això, pues, al final, bueno, vam decidir pues, pa'lante.
0: Pa'lante. Aquesta vegada he volgut recuperar artistes que ja havien participat per veure com han evolucionat durant aquests 9 anys. Per què
1: sí.
0: us interessava aquesta idea de retrobament?
2: Doncs per arrencar també amb força i per donar el pal. Bueno, no sé... Si al final, amb els 3 anys que vam estar celebrant el Peacock, van passar molts artistes i això, tota aquesta... És que no sé com dir-ho. Tota l'evolució que han tingut també l'hem tingut nosaltres
1: ja.
2: I com, no sé, per...
1: Sí, vam pensar que era com una idea maca també de pues, a veure què ha passat en aquest temps i ens tornem a posar cares.
0: Clar.
1: Hi ha gent que ha canviat, que va exposar i ara fa performance, o sigui que és com maco veure l'evolució d'aquest temps.
0: I fer una mica de frontissa entre el que va passar per, i les
1: Clar.
0: Cares noves, perquè hi ha artistes nous
1: sí.
0: també, no?
1: Sí, són
2: pocs,
1: poquets,
2: sí.
1: però sí.
0: Clar. La idea és que aquesta edició no sigui una edició puntual, es recuperar després el format de convocatòria oberta, fer que el Peacock
1: Clar.
0: Torni a ser anual.
1: Sí. És el que volem, no és fem aquesta edició i tornem a desaparèixer, sinó fem aquesta edició i agafem força i ja tornem a fer la convocatòria oberta i que el Peacock sigui un esdeveniment anual.
0: Si algú no ha vingut mai al Peacock, que es trobarà al celler, no?
1: Primer de tot a la sala de tines hi ha l'exposició col·lectiva, que és la de 19 artistes, i llavors, fora a la plaça i a la sala César Martinell, que és la de baix, hi haurà concerts i performance. En total són 24 hores de programació. Clar, són 19 artistes a l'Expo, però 21 actuacions. Crec que és, no? 21.
2: Sí.
1: I llavors, pues, arribes al celler i des de que arribes fins que marxes no paran de passar coses.
0: Són 21 actuacions, però dintre de no només de música, sinó de dansa,
1: sí.
0: etcètera, les diferents
1: sí.
0: disciplines que hi ha. I això és molt interessant, perquè clar, és com tu vas i vas veient una cosa darrere l'altra. Se solapen, també?
1: No.
2: No,
1: res es solapa. Perquè ja està pensat perquè vagis i ho puguis veure tot. Perquè, no sé, no és un festival de teatre que vas i veus teatre i ja està, sinó pues, potser tu vas a veure un concert i acabes veient una performance d'algú que no coneixes, però que com ja estàs al lloc i no t'has d'esperar, sinó que enganxes lo següent... Vamos, és com
0: sí, jo estic...
1: una explosió d'arte.
0: És una immersió, podríem
1: sí,
0: dir-ho, perquè
1: sí.
0: jo estic pensant que els nostres oients, les nostres oients s'hauran de portar la Carmanyola. O sigui, agafeu l'entrepà a la Carmanyola o
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, tenim servei. Tenim servei
2: hi,
1: de barra.
2: Hi haurà una food truck
1: sí,
2: amb
1: una
2: servei
1: food
2: de menjar.
0: És veritat,
1: també.
0: Que hi ha un food truck també.
1: Sí.
0: És veritat, no?
1: Està perquè... pensat per arribar al celler i ja marxar diumenge, gairebé.
2: Com a molt porta la tenda de campanya, si vols, sí. i ja estàs pel dia següent.
0: Home, mira, a la sala César Martinell, ostres, dormir allà En aquesta catedral del vi, doncs deu ser una cosa també ben maca, eh? Perquè sí, te situes allà en el temps. L'exposició s'inaugura divendres 25 a les 6. Es sí. podrà visitar fins quan?
1: Fins l'11 d'octubre. Sí, fins l'11 d'octubre.
0: Clar, són 19 artistes que presenten obres a la sala de tines, sí? Amb pintura, fotografia, no? Escultura, ceràmica...
1: Sí, hi ha de tot. I està gairebé muntada ja, sí. I ha quedat molt maca. Sí, sincerament, estàveu, sí, a mi m'encanta. Sí,
0: estàveu aquest matí muntant i espera que hem d'anar a la ràdio.
1: Clar, exactament. Portem tota la setmana muntant i clar, perquè la sala de tines no és una sala d'exposicions. Llavors hem utilitzat tanques i estructures i, bueno, i ha quedat molt maca, està quedant molt maca.
2: Hi ha unes flors molt maques.
0: Hi ha unes?
2: Sí, unes flors.
0: Unes flors molt maques.
2: Sí. Heu de venir, les heu de veure, ja si us veureu.
0: Però flors, a veure...
2: Flors. Però molt grans, molt grans i molt maques.
0: Però flors... com?
2: Flors i violes i romaní.
0: Flors i violes i romaní. Què us interessava aconseguir amb aquesta barreja de disciplines? Que el públic pugui passar de mirar una exposició a trobar-se, per exemple, una performance, una actuació musical, que què és?
1: Bueno, jo crec que és la cosa aquesta de la multidisciplinarietat, sí. No? Que tens una oferta variada. Que no és de, pues, vaig a un festival de música i només hi ha música, o vaig a veure una expo i només està a l'expo, sinó que és que tens tot. I és això el que deia abans, que potser a tu la... I això va passar als altres Peacocks, que hi havia performance, d'un tipus de performance que a Rubí no s'havia fet mai. I amb el Peacock pues, tens l'oportunitat de veure-la perquè no es farà un festival només de performance. Mm-hmm.
0: Divendres hi ha propostes com Alba Luz, Giselle Cornejo, Mirem Aguilera, Adrià Cunillera, Salle Ritmes, Omnira,
2: Ominira,
0: o Kosu Nesperurok.
2: Sí.
0: Què destacaríeu de la primera jornada? No sé si hi ha alguna proposta que representi especialment aquest esperit de Picot.
1: Tot, la veritat.
0: Però no destaca ningú, eh?
1: Tot, o sigui...
2: Tot té la seva gràcia, és que a més sí. Tot és molt diferent.
1: Clar.
2: Que és la gràcia del Picot, també la essència
1: diferent,
2: del
1: Picot. Sí. Mm-hmm.
0: La programació de divendres combina poesia, música, tango, també, sí. Teatre, dansa, performance, hip-hop, fan, reggae i electrònica experimental.
2: Exacte.
0: Sí,
2: sí, al final és la descripció, la descripció gràfica és aquesta ales, la cua del pavo real del Peacock, no? I cada ploma té la seva essència, no? No és que puguis destacar una de les plomes per veure què és exactament el que el fa més bonic.
1: Tot destaca. Sí, sí, és el conjunt.
0: Si això us sembla poc, dissabte teniu encara una programació més extensa fins a la matinada. Ara vaig a dir la programació, ara parlarem o parleu vosaltres, però clar, això porta un volum... No, m'estranya que hàgiu parat 9 anys per dir... Espera, i que no hàgiu parat el primer, que feu esgotats, saps? Allà en la UCI dient... Espera un moment, clar, què hi ha darrere de tot això? Com organitzeu? Perquè aquí hi ha moltes hores, moltíssimes hores, de molts contactes, de... Com ho feu?
2: No ho sé.
1: Jo tampoc ho sé. Bueno, jo crec que és que ens agrada molt muntar això. O sigui, estem fent una cosa... Sincerament, o sigui, a mi m'encanta muntar coses. Ho faig per mi, perquè necessito com aquests estímuls. També per les artistes,
0: sí, que
1: per donar
0: unes...
1: l'espai. I també per, o sigui, per les amigues, també, que algunes que he conegut després de l'últim Peacock, que sempre és com, jolín, ojalá haguessis viscut al Peacock, que ara és com, pues, el pots viure, i per Rubí també, per tota la ciutadania.
0: Clar, ets conscient de que de la teva teràpia personal ens estem beneficiant tota la ciutat?
1: Sí. Bueno,
0: és una forma de dir-ho, eh?
1: Pues mira, me n'alegro molt.
0: I en el teu cas, Enric?
2: El meu cas és el mateix.
0: El mateix.
2: I perquè tinc la sort de tenir l'Ala allà al costat,
1: sí, i jo també.
2: És més fàcil anar a fer-ho.
1: De tenir l'Enric.
0: Clar, tot això... Tota aquesta gent, tot per muntar les exposicions, necessites material i es necessiten diners. Com financieu i trobeu els recursos a tot això?
2: Bona pregunta.
1: Sí.
2: Bueno, una part surt del que dèiem abans a partir del néixer Acció Cultural Rubí. Hem anat fent un seguit de d'activitats, d'esdeveniments i tal, i amb això doncs, cada barreta, no?, que fas a cada esdeveniment vas agafant una miqueta. Mm. Això també ens va donar força per poder fer el Peacock.
1: Sí, clar, perquè teníem ja com un coixinet... Mm.
2: I després, conscients de que no tenim la capacitat econòmica per portar-lo, doncs, moltes de les artistes que venen també ens fan aquest favor, perquè també ens coneixen, saben del Peacock, també els hi fa il·lusió. I és el que dèiem, o sigui, han tingut una evolució de 10 anys que els seus caixers, també de molts artistes, han pujat. No els podem fer front, però entre tots col·laborem.
0: Sí, que venen també... molts de forma altruista. Alguns col·laboren, sí. Alguns.
1: Sí. I al final també pues, és tenir recursos i ser com una mica apanyada.
2: Espavilau.
0: Ja, espavilau i apanyada, d'on traieu els recursos, llavors?
1: Tenim subvenció, en principi, però que és poquet. Mm-hmm. No sé com ho fem, però ho fem.
0: Dissabte parlàvem d'una programació més extensa. Hi ha, per exemple, el Retorn del Límite, un grup rubinenc que es va dissoldre el 2017, que es torna a reunir per oferir un únic concert, no?
2: Sí.
0: A casa seva. Què significa per vosaltres recuperar també aquests artistes de Rubí? Mira com somriu la Laia.
1: És que estic molt contenta.
0: Per què?
1: És que em sembla supermaco.
0: El què?
1: Pues això, tot. Tornar a reunir a tanta gent al celler en un cap de setmana, em sembla, preciós.
0: Mm-hmm. Clar, Límite és un d'aquests retrobaments destacats, no?, de l'edició, que oferirà aquest únic concert durant el festival.
2: Sí. Molts nervis.
0: Molts nervis.
2: Sí. Com a organitzador i com a espectador també. Sí, sí. Bueno, és això, que ens fa molta il·lusió i tornar-los a veure en escenari, doncs a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè són tots amics meus, i igual que Límite, doncs altres, com Cid de Palma també, com el Miqui Cardona amb Polar Beach Chaser,
1: sí.
2: El Víctor Viñolo, també Baladoc. És que hi ha moltes coses que... És que heu de venir,
0: Doncs.
1: Hi ha molt de carinyo. És que
2: t'esperem, suposo que vindràs.
0: Aquest cap de setmana hauré de buscar un moment.
1: A veure, sí. Tens moltes coses per veure, així que, una estoneta pots passar.
0: Vinga. Clar, estem parlant d'artistes que al celler, sinó, a més, esteu intentant fer del celler un espai de trobada. No només portar artistes al celler, sinó que el celler sigui aquest espai de trobada de, no?, una mica d'aquests artistes. Aquest component comunitari suposo que també és important, no?
1: Home, jo crec que és superimportant. Sí, la cosa aquesta també de o l'exposició col·lectiva o que hi hagi tants grups d'estils diferents és també crear l'espai aquest és perquè es puguin conèixer i puguin sortir noves coses, també. No? O sigui, que no és només de vengo, toco i me voy, o vinc, exposo i marxo, sinó que la idea és de tenir espai. Aquest espai segur que...
0: L'espai de trobada, que és el que esteu dient tota l'estona dels del principi. Veniu, porteu la carmanyola o compreu allà, que nosaltres tenim, i amb tota la tranquil·litat que tindreu una disciplina darrere de l'altra per gaudir-ho, no? És això. Diumenge baixeu una mica el ritme, obriu el festival a tots els públics, hi haurà maquillatge de fantasia, escultura,
1: això...
0: digues, o no?
1: Segurament no.
0: No, ja m'he colat aquí, eh?
1: No, ha sigut d'última hora, potser ho arreglem, però potser no.
0: Clar, però hi ha activitats participatives, familiars?
1: Farem una escultura de fang col·laborativa, que serà molt maco això, perquè pots anar i fer la teva part i posar-la i quedarà una escultura gegant feta entre totes. I després un taller de collage. I clar, és per totes les edats.
0: Hem d'anar acabant. Diumenge també s'hi estrenarà...
1: Paquetes especiales.
0: Molt bé.
1: T'he
0: mirat una minissèrie de la productora rubinenca, la Lombarda Films, i a tu se t'il·luminen els ulls, la Laia.
2: Amb tot,
0: és veritat.
1: Bueno,
0: però clar, aquí...
1: són amics, també.
0: Clar, aquí hi ha... Què és Paquetes Especiales, va?
1: Bueno, Especiales. Especiales,
0: no?
1: Especiales.
0: Què he dit, Especiales?
1: Especiales.
0: Vale, Paquetes Especiales.
1: Bueno, és una minissèrie. Són 5 capítols de 5 minutets... que no l'han projectat a cap lloc. Llavors per mi també és com que bé que sigui el Peacock, que la presentin. Mm. Jo tinc moltes ganes de veure, no?
2: Serà divertit, també.
0: Va, fem una crida a la gent. A mi m'heu dit que vingui a veure-ho. Jo crec que amb tot el que heu dit ja hi ha ganes, però algú que no conegui el Peacock perquè fa 9 anys, perquè hauria d'anar aquest cap de setmana al celler
2: i
0: amb el seu kit de supervivència... Bueno, supervivència no, amb el seu kit de gaudí d'aquest cap
2: de setmana. Jo, mira, com has explicat en el conte del regal, el Peacock és una abraçada gran, forta, calentona, dolça, suau.
0: Molt bé, t'has quedat amb tots els adjectius, sí. Molt gran.
2: I et farà volar, i et farà riure, i t'ho farà passar molt bé i estaràs content. Així que has de venir, sí o sí.
1: Sí.
0: Uau, ets un crac. Moltíssimes gràcies a tots dos, Laia Uller i Enric Herranz. Felicitats per donar això a la ciutat, felicitats per deixar tot el que teniu i veniu també aquí a la ràdio a explicar-ho. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Gràcies. 24 de setembre, 1991, Nirvana publicava Nevermind. Va esdevenir un èxit a finals del 91 gràcies a un tema, el primer senzill, Smells Like Teen Spirit. Va arribar a superar aquest àlbum a Michael Jackson, el Dangerous. Escoltem Smells Like Teen Spirit.

0: Avui parlem de teatre, però també de memòria, de tragèdies que deixen petjades durant generacions d'un problema que continua molt present, el canvi climàtic. El grup de teatre Esbarjo i la Càmera recuperen Metamorfosi, una obra que es va representar per primera vegada l'any 2012. Ara l'Àngel Miguel em deia el març, coincidint amb el 50è aniversari de la Rierada de Rubí. Ara torna a escena, gairebé dos anys després de la dana que va afectar el País Valencià, amb la voluntat de què? D'homenatjar les víctimes, d'establir un paral·lelisme entre dues tragèdies provocades per aiguats extrems. Ens acompanyen el director de l'obra, Àngel Miguel, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Mariona Checa, promotora de la idea, coordinadora del muntatge, bon dia.
2: Bon dia.
0: Àngel, com neix aquesta decisió de recuperar ara Metamorfosi 14 anys després de la primera representació?
1: 14 anys, de fet, quan va passar la tragèdia de la Dana, que ja ho has dit molt bé, són dos esdeveniments tràgics paral·lels, ja es va plantejar de poder-ho fer. Llavors, en aquell moment, segurament no es podia tirar endavant, però ara vam pensar, bueno, és igual, ha passat el temps, però ho podem fer, encara que siguin 14 anys després. I, a més, coincidint amb el mateix dia de que va fer la Rierada de Rubí, que tot i que han passat 70 anys, ben bo, 64 anys, la gent continua sí, recordant el que va passar.
0: Demà és el 25 de setembre.
1: Demà és 25 de setembre i és el dia que va passar i molta gent pregunta que a barri perquè es diu 25 de setembre i els has d'explicar, sobretot si són de fora,
2: ja,
1: quan barri es digui 25 de setembre, doncs és per això. Llavors la idea que en el seu origen va partir de la Mariona, doncs l'hem volgut recuperar com a memòria històrica.
0: I llavors com va ser aquesta idea de recuperar-lo? Va partir de la Mariona? Va partir de tu?
1: Ella va dir, hauríem de recuperar alguna cosa de la qual jo també vaig estar rumiant i al final mira, vam dir, què et sembla si tornem a fer Metamorfosi? I ella em va dir que sí.
0: L'obra parteix de... Ara parlem, Mariona, parteix de testimonis reals de la Rierada del 62. Què té de potent portar aquells testimonis a un escenari de més de... Bueno, que han passat més de 60 anys després?
2: Bueno, jo crec que el que conté és doncs, aquests testimoniatges que ens van oferir l'any 2012, persones doncs, que van viure en directe tot el que va passar la Rierada de 1962. I llavors és importantíssim que les noves generacions, la gent nouvinguda, tota aquesta gent que diu... El que diu l'Àngel Miquel, per què hi ha un barri que es diu 25 de setembre? Bueno, doncs perquè va passar va ser una nit molt tràgica i llavors ens vam sentir doncs, que des de l'Associació de la Memòria Històrica Rubí té molta història, però tenia aquesta part més tràgica que va ser la Rierada de l'any 1962. I llavors ens vam posar en contacte amb testimonis i bueno, el que sí que vam detectar, i deixem que faci un parèntesi, va ser que molta gent no en va voler parlar. O sigui, aquests testimoniatges són autèntics, evidentment, vull dir, són gent que no sé si encara hi són, però enteníem que recollir més i molta gent doncs, es va estimar més de dir que jo necessito oblidar, no puc recordar, no, prefereixo que no. I aleshores, doncs, bueno, doncs, aquests testimoniatges vam pensar que tenien un valor incalculable, perquè vam patir molt per explicar-nos-ho.
0: Clar, per tornar a passar per un moment
2: pues sí,
0: de dolor.
2: Pues sí, vull dir, no, perquè hi ha el testimoni molt dur d'aquella mare que va tindre que deixar un nen en un cantó d'un terrat perquè no hi havia mans ni manera de poder agafar aquella criatura, i això va ser molt dolorós, és a dir, que va ser molt trist, és a dir, que els escoltàvem i realment vam dir, fem una tria que tan dramàtica potser, no?, li fa com pena.
0: Això t'anava a dir, perquè no és que perdis casa teva, el que perds són els veïns i la família, i moments traumàtics.
2: Perds tot.
0: Perquè veure el que tu dius, no? No sé si hi van haver més testimonis d'aquest tipus, no? Però que ens fan una idea del que... Una idea, perquè... I una idea no és l'experiència de viure, perquè això crea un trauma molt gran, no? No sé si teniu més
1: testimonis. Afegim això dels testimoniatges, que perquè constantment s'està dient que és el Rubí. Però, de fet, és allò que els textos són com un llibre. Aquests testimoniatges convertits en uns textos molt ben escrits per la Montse Flores es converteixen en universals, perquè el mateix que estan dient aquí segur que és el que els va passar a València,
2: sí, no,
1: i segur que és el que va passar
2: no
1: sé on, i segur que és el que va passar no sé quin lloc.
0: Això no us anava a preguntar, també, clar. Hi ha una lectura del canvi climàtic, perquè aquesta obra es va crear el 2012, tu la vas interpretar, i el canvi climàtic encara té més pes. Jo no sé si tu t'imaginaves, us imaginàveu quan la vau fer el 2012, el pes que té avui en dia, que cada vegada estem anant cap a fenòmens més extrems...
1: quan ho vam fer, en aquell moment ja es parlava molt del canvi climàtic i ens el creiem. Jo, de fet, me'l crec.
2: Jo també,
1: segur.
2: És evidentíssim.
1: Però no pensàvem que la cosa anés tan de pressa, és que els mateixos que ja estan treballant, que ja estan al darrere, que estaven avisant, quan avisaven no es pensaven que al cap de 10 anys estiguessin com estem ara.
2: Exactament.
0: Clar, aquesta obra és molt important pels rubinincs perquè està parlant de la història. I deixeu-me dir també, recent, perquè és el que tu dius, és una realitat que s'està repetint, però és una història de la nostra ciutat. Què significa, Mariona, recuperar-la, que tu entres com a coordinadora, ara?
2: Pues crec que és el moment més adient, és a dir, que ojalà no l'haguéssim tingut que recuperar, perquè haguéssim obert els ulls a dir, bueno, hi ha un canvi climàtic, posem-hi mitjans, per favor, mirem a veure què estem fent amb el nostre planeta. Ojalà no l'haguéssim tingut que fer, però jo crec que quan ho va proposar l'Àngel vam estar totalment d'acord que teníem que fer un homenatge a totes les víctimes de la Dana, que al final, vull dir, va ser exactament el mateix que va passar aquí a Rubí. L'únic que els temps d'ara, que encara passin aquestes coses, és que és inexplicable, perquè hi ha una deixadesa per part dels polítics.
1: Hi ha una diferència, que és que feia ja més d'una setmana que s'estava avisant que plouria molt i que vigilessin, i no es va fer res. Bueno, és l'única diferència.
2: És l'única diferència.
1: Llavors, l'any 62, no ningú deia si plouria molt
2: clar,
1: o plouria
2: poc. L'any 62, vull dir, això ens va, precisament va passar el que va passar, perquè tothom va dir, bueno, sí que està plovent, però el que va passar, ningú s'ho esperava.
0: Hi ha un primer dia, quan es fa una obra de teatre que reuneix el director, hi ha una primera lectura amb els actors i les actrius, què és el primer que us dieu quan us trobeu justament per fer i comenteu per fer aquesta obra després d'aquests 14 anys i després de la Dana de València?
1: Bueno,
0: què és el primer que us
1: expliqueu? Una vegada vam parlar amb el Mariona de tornar-lo a fer i se'ns va dir, vam dir que sí, que ho faríem. El primer que va ser contactar amb les persones que ja havien fet aquestes lectures. N'hi va haver una per motius més aviat laborals que no podia i l'altra per salut tampoc podia. Llavors el que vam fer amb la Mariona és buscar les alternatives. A la resta de gent que hi havia participat, tothom va dir que sí de seguida, però bueno, pels motius que m'he estat parlant ara, vull dir que no els sabia gens de greu tornar-la a recuperar. I després l'única diferència que en aquest que hi hem introduït és que la interpretació de la cançó Morgen, que vol dir demà, del Richard Strauss, a l'inici, fa 12 anys, era enregistrada, estava enregistrada i sortia al final. En aquest cas s'interpreta en directe. Llavors s'interpreta en directe
0: amb l'Eduard Saez,
1: el director de l'Escola de Música, i la cantant serà la Mariona Pallac, que també és professora de l'escola. Ho havia fet de la Carme Jiménez, que és professora també de l'escola, de Rubí de tota la vida i col·laboradora àmpliament amb la Càmera Teatre, però no pot, llavors ja ens va dir no puc fer-ho i bueno, hem optat per la Mariona, que també hi he treballat amb la Mariona, també canta molt bé.
2: I tant, canta molt bé.
0: Els textos de la Montse Flores...
2: Professora, i tant.
0: Els textos de la Montse Flores s'han variat alguna cosa? Hi ha hagut algun canvi? Són els mateixos? I després, com es treballa teatralment una història que sabem que va passar aquí, a la nostra ciutat, i que va afectar tantes famílies de Rubí? Perquè això no és una ficció.
1: No,
0: hi haurà gent que s'asseurà a l'Isidre Rubio, per exemple, va viure aquesta experiència.
1: De fet, a la primera vegada, un dels actors o dels lectors, diguem, ho havia viscut. El que passa que no llegia el seu text, llegia un altre text, però el que ell havia viscut també es llegia, i estaven allà en escena, i era molt jovenet, tenia 13 anys, i encara es viu, però no, per motius de salut no ho pot fer. I evidentment encara hi ha molta gent que ho ha viscut, perquè clar, gent viva de 90 anys, però en aquell moment en tenia 20 i pico, saps? És a dir que... I a l'hora d'afrontar-ho, tu dius una cosa, clar, estàs llegint una cosa que no és ficció, que és realitat. Llavors, jo el que he intentat explicar és que sigui com un diàleg, com li estàs explicant al públic. Li estàs explicant al públic què ha passat, intenta treure-li, hi ha moments que és impossible, però intenta treure-li el dramatisme aquell del moment, perquè quan et passen les coses ho expliques d'una manera molt dramàtica, segurament. Però han passat els anys i hi ha un dol que segurament s'arrossega, però no és el mateix dol que el primer dia, amb la qual això ho pots explicar des d'un altre punt de vista, més relaxat, si tu vols, no? Sí. I, bueno, que m'he intentat amb els intèrprets, perquè al final no deixa de ser una lectura dramatitzada, però ho han d'interpretar.
2: Clar, mica.
0: Clar. Que... Àngel, clar, això es va interpretar, si no m'equivoco, el muntatge al 2012, a l'Escardívol, a la sala... en públic a l'escenari, ara serà al casino, amb un format que és més convencional, no? D'actors, escenari, públic, platea... Clar, què implica això? Què canvia a nivell escènic, això?
1: Això implica que el muntatge ha de ser una mica més teatral, visualment més teatral. Llavors, els que ja l'haguessin vist en el seu moment veuran que hi ha diferències. Vull dir, abans els actors, bàsicament, el que feien era llegir, ben llegit, amb un faristol i llegien. Ara continuen llegint, però no llegeixen davant d'un faristol, perquè ha de ser una mica més teatral. El concepte de la posada en escena, perquè hi havia una mica de posada en escena i aquí l'Escardívol, és el mateix, però clar, al fer-ho en un teatre, el que hi han posat són... Hi ha la il·luminació ha de ser diferent, la relació amb el públic també és diferent, amb la qual és, hi ha un punt més teatral. Però no deixa de ser una lectura, eh? Vull dir que tampoc és...
0: Clar, parlem de lectura. Què passa quan la natura recupera allò que els humans li han pres? Jo no sé si aquest és el principal missatge de Metamorfosi, si és la principal lectura, o quina lectura és la que tu vols transmetre.
1: La principal lectura és de que... A més, es va repetint durant diversos dels monòlegs, i al final el monòleg de l'aigua també ho diu. Aviam, si tot això passa, és perquè els humans hem intervingut massa a la natura. Llavors, allò que et penses que no passarà mai, passa. I fins i tot aquí, la riera, que ja passava per on passa ara, que era molt més estret, abans passava pel carrer Terrassa, i la van desviar perquè passés per aquí baix. T'estic parlant potser de, ja, no sé de quan, potser el segle XIX o el segle XVIII, no ho sé. Això
2: sí, els però interiors... va buscar el seu espai, a l'any 62.
1: Sí, per això va passar, quan va d'allò, per l'aigua va arribar al davant de l'església, perquè és que passava per davant de l'església.
2: Clar, va recuperar el seu espai.
1: Era recuperar el seu espai. Que és el que diu l'aigua. Jo no faig res amb el fet, jo vaig per on em diu que he d'anar la natura. I vosaltres us heu passat el
2: missatge. I això passa tot el desviat.
0: I aquest és el missatge.
1: Una mica el missatge és aquest, que malauradament les desgràcies... I parlant de les... Clar, evidentment, parles de la desgràcia, de la desgràcia d'aquella mare, de l'heroisme, entre cometes, d'un noi jove, etcètera, no? Però davant d'una desgràcia que ha provocat en el set, per això, canvi climàtic, també, perquè ho provoca l'home.
0: Hi ha històries, Mariona, que encara que passin molts anys, continuen sent necessàries. Què creus que pot aportar aquesta obra a les generacions més joves que no van viure la riera?
2: Jo penso que el que ha de portar primer és saber doncs, que aquí doncs, va passar això, o sigui, és una part de la història que han de conèixer, i poder agafar més consciència de que això del canvi climàtic no és cosa de quatre iaios. És una cosa que afecta a tothom, i més ells, perquè són les generacions que realment ho viuran més en vivo i en directe. Al final nosaltres potser ho mirarem des de la barrera de dir ja ho dèiem, però potser no ho veurem tan directament com la gent jove. Jo penso, per exemple, amb els meus, no? Vull dir, quan me'ls miro penso què hi haurà, no? Vull dir, clar, que... Jo quan em diuen quina calor fa aquesta tardor, que doncs és que això cada vegada anirà a més. Llavors són canvis climàtics que hem d'agafar consciència, sobretot la gent jove, de que pot passar, que passarà i que està passant.
0: Sí. Metamorfosi es podrà veure al Casino de Rubí divendres 25, dissabte 26 de setembre a les 8, el preu de l'entrada 10 euros. L'obra és del grup de teatre Esbarjo, la Càmera Teatre Rubí, amb el text de Montse Flores, basat en testimonis reals de la rierada del 1962. La coordinació de Mariona Checa, la direcció d'Àngel Miguel Castejón.
1: Deixa'm dir només una cosa del títol. Es diu Metamorfosi perquè realment a partir de la rierada Rubí va canviar radicalment, i és el que és ara perquè hi va haver una rierada i perquè, evidentment, tots els municipis del voltant han canviat per Rubí. Va ser com una cosa... L'any 62, sí, la rierada, i a partir del 62 es crea el... canvia radicalment, sí. Rubí. De rural a industrial, directament.
0: No us ho podeu perdre. Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: A vosaltres.
0: Espera, que us faig foto.

0: Nosaltres cuidem els nostres tertulians, cuidem els nostres entrevistats, i els entrevistats també ens cuiden, perquè ens acaben de portar, doncs mira, uns croissants que acabo de tastar, un que està increïble, boníssim. Anem a parlar del Centre d'Estudis Rubinincs, que enceta la tardor amb una agenda ben carregada d'activitats, història, patrimoni, música, visites, sortides... Formen part d'una programació que ens permet continuar el que ens agrada, descobrint Rubí, també el patrimoni de municipis propers. Doncs avui fem un repàs d'aquesta agenda. Tinc el costet aquest bo, del croissant. Buah! Jordi Vilalta, el president del Centre d'Estudis Rubinincs, que torna a repetir, i torna a repetir avui, el vam tenir també ahir, perquè és que el Centre d'Estudis Rubinincs no para de fer activitats, que és el que volem, i que per això el tornem a saludar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I aquí com ull, membre i secretari de l'entitat.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Comencem pel Jordi. Quines activitats ha fet el Centre d'Estudis Rubinincs durant aquests mesos d'estiu? Com ha anat aquest període per l'entitat?
1: Bueno, no hem parat aquest estiu. Hem fet diverses activitats. Vam començar el juny amb la sortida de la Barcelona Romana, amb dos grups, guiats pel Jordi Font i l'Andreu Alonso, que és un de la secció d'arqueologia. I bueno, va tenir bastant èxit. Va tenir molt èxit. I aleshores també... Bueno, vaig ràpid perquè va fer moltes, La presentació del butlletí va ser el dia 17 de juny, amb articles del Manel Soler sobre la Guerra Civil, els inicis de la Guerra Civil a Rubí, el Pere Bel sobre el celler de l'antic castell de Rubí, l'aparició del cristianisme a Rubí, el Pavater, que és un article que vaig fer jo, ibèric, tal. Això va ser el dia 17. Després també tenim el dia 7 de juliol la presentació de la revista Vallesos, que va venir l'Enric Major, va intervenir també el Josep Milà, el Vicenç Relat, que és el director de la revista, que és de bas comarcal, de tema patrimonial i altres coses similars, no? I bueno, era el tema monogràfic, el dossier que era el monogràfic era sobre els inicis de la Guerra Civil. Llavors el Manel Sobre va fer una petita dissertació sobre la figura del Pep Rovira, que va ser una figura important de Rubí a la Guerra Civil. I aleshores, ens anem també el dia 25 de juliol, es va presentar a les festes del carrer Sant Jaume un vídeo...
0: Sí, que vam parlar.
1: Que ja s'havia posat. Sí, un vídeo sobre fotos de les festes del carrer Sant Jaume, any per any. Bueno, havia anys que no teníem fotografia, però des del 1908, crec que seria la primera, fins al 2025, que ja s'havia presentat a la parada que fa el grup de col·laboradors a la Festa Major, i després aquí els va tornar a presentar en el marc de les festes del carrer Sant Jaume al final de les festes, no? I també s'ha penjat al nostre canal de YouTube, el qual vam parlar ahir també una miqueta. Bueno, i són fotos que ha recopilat l'Andrés Méndez, que és el nostre entregat d'arxiu.
0: Sí, que moltes activitats. Malgrat
1: ser estiu. Sí, el dia 12... Ja passa, a l'agost no vam fer res, vam descansar una mica. Llavors, tenim el setembre, ja, d'acord amb la idea de l'Aerocentís, vam fer tot el que jo vam parlar ahir, tot el tema del documental de Santa Maria i Sant Magí, de les festes, que bueno, ja no tornem a repetir. Després, el dia 17 de setembre, vam fer la presentació del llibre d'Un món de colors.
0: Sí, que vam parlar aquí a la ràdio també.
1: Va venir el Pere, Maria Teresa Bultó, que va venir, bueno, va presentar l'acte de... Sí, el Pere Vilanova. Pere Vilanova, que era Salvidu, i també va venir la seva filla de Mallorca, que viu a Mallorca, diu Montse, i van presentar, bueno, va tenir molt èxit, van en 65 persones, més o menys, van omplir
2: l'auditori.
1: De la biblioteca.
0: I ara,
1: bàsicament és això.
0: I ara parlarem de la primera cita que volem destacar. 28 de setembre, Camins de Vida, que parlarem la setmana que ve, un cop es faci el dilluns. Això es farà el dilluns. Ara m'expliques una passejada de ruta vitivinícola i el dimarts en parlarem. No?
1: Sí, el 28 de setembre, sí. A les 8:45 del matí comença la ruta, que és, aquesta és, forma part del nostre projecte Camins de Vida, bueno, un projecte compartit amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que tracta de fer rutes guiades per Rubí, destinades a persones
2: amb un tipus de malaltia de salut mental.
1: Sí, això. Ara no em sortia la paraula. Bueno, doncs llavors això s'encarrega el Sergi Cano, que és el nostre guia, que normalment és el que fa les nostres visites guiades.
0: Sí, el tindrem el dimarts. Diversos...
1: Sí, això seria el dilluns. Es visitarien diversos llocs relacionats amb el món del Via Rubí. Per exemple, començaríem a Can Patilles, aniríem per el Pàmpol, aniríem, bueno, faríem tota una ruta per bodegues rosars i s'explicaria una mica de tota la història d'aquests elements. Llavors, un dels llocs que s'entraria és a casa del Pere Bel, que perquè veuríem el cup de vi i ens ho ensenyaria. Això seria el dilluns. Vale.
0: Llavors, aquest mes d'octubre ens porta directament a Sant Mus, no? Quico, el 4 d'octubre, jornades de portes obertes a l'ermita.
2: Correcte, un cop més, en el nostre propòsit de que Sant Mus torni a recobrar doncs, el que havia sigut, o com mínim intentar... Doncs no el mateix, perquè evidentment Sant Mus té molta història i havia aplegat moltíssimes persones i moltes vegades a l'any, però sí com mínim doncs, tornar, que la gent tingui interès per Sant Mus i que torni a anar, i bueno, però... Això té un propòsit. El propòsit d'això és que volem recuperar les pintures barroques. O sigui, que si es va fer en el seu moment, es va fer tot un procés de consolidació de l'ermita, que es van gastar molts diners per part de la parròquia, per part de donacions, però ara el que volem és treballar el tema de les pintures.
0: Com pintures està barroques. Això?
2: Pues, bueno, la nostra intenció és que vingui molta gent, de manera que poder justificar davant de les administracions, no tant de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ja dic que econòmicament doncs, està limitat, però sí, de cara a la Generalitat, Diputació, estem preparant uns documents, tota una informació, per demanar subvencions. Hi ha aquesta possibilitat de poder demanar subvencions a Generalitat i Diputació. Tenim una persona, que és la Paula, que és una persona que és llicenciada, que té la carrera de restauradora d'art i s'ha posat a les nostres mans voluntàriament per fer tota aquesta tasca, totes aquestes feines i està preparant tota aquesta informació per enviar. La nostra intenció és crear una mena de coordinadora que ja es parlarà, estem tractant aquesta de posar d'acord diferents entitats, la parròquia com propietària, evidentment, el Centre d'Estudis Ruminents i l'Associació de Vins de Sant Mus. Aquestes tres entitats, hi ha gent que està disposada a treballar i a treballar per demanar aquestes subvencions ja tant a Generalitat i Diputació com a particulars, com a empreses, és una feina. Això costa molts diners i...
0: Què t'anava a dir? De què estem parlant? De quantes pintures estem parlant?
2: Estem parlant, no són moltes pintures, és la nau, tota la nau de l'ermita, de banda, de punta a punta, doncs això hi ha les pintures que no són persones, vull dir, són gràfics, són dibuixos de l'època, però que a més hi ha dos tipus, una antiga i una altra que es va pintar a sobre posteriorment. I després estem parlant del presbiteri. El presbiteri sí que hi ha les pintures, que sí que hi ha àngels, que hi ha unes figures, hi ha les quatre cantonades, hi ha les quatre màrtiris de Sant Mus, i això té més importància, a més té un color molt... que quan estigui recuperat, si per fi ho aconseguim, doncs serà meravellós. Hi ha molta gent que dirà, això ho teníem aquí?
0: Pressupost aproximat?
2: No ho sabem. Calculem de 250.000 a 300.000 euros.
0: Sí. L'ermita és propietari de la
2: parròquia de Sant Pere.
0: I la parròquia de Sant Pere és església.
2: Sí, del bisbat de Terrassa.
0: I heu anat al bisbat de Terrassa a demanar diners?
2: Tot això s'ha demanat. I el bisbat de Terrassa i la parròquia han dit que tots els diners que tenien disponibles es van gastar en el seu moment per la consolidació i que ara, doncs, en principi, no tenen més diners. Crec que tenim moltes possibilitats de que aquestes subvencions es puguin aconseguir. Però tenim que treballar, aquí hi ha que picar molta pedra.
0: Sant Mus és un dels espais patrimonials que són més identitaris de la nostra ciutat.
2: Mentrestant anem treballant a omplint l'ermita de la sala de
0: música. Ara t'anava a dir que també serà escenari de música, no? Perquè el 3 d'octubre hi ha el concert de Conturbat Mi.
2: Correcte. Correcte, sí, Conturbat Mi és un grup vocal que fa molts anys que està a Rubí. Doncs aquesta agrupació vocal, doncs durant un temps ha estat al stand-by, perquè són persones que han tingut fills, la majoria, i han tingut que, entre el treball i la feina de cuidar els fills, doncs l'altra banda ha quedat una mica a banda. Ara els fills s'han fet més grans, tenen més temps, i arrel de que jo li vaig proposar doncs, fer aquest concert, doncs també ells han dit, ostres, doncs, podem tornar a engegar una altra vegada totes les activitats o part d'activitats que fèiem amb Conturbat Mi, i la idea de fer el concert és la primera activitat de possiblement una retornada de Conturbat Mi al panorama musical de Rubí.
0: Per tant, conturba't mi al concert el 3 d'octubre a les 6, música del Renaixement, gospel, música popular.
2: Correcte.
0: Aportacions voluntàries que aniran justament també, no?, al manteniment i conservació de l'ermita. Però aquest és un primer concert, però després hi ha un segon concert, 24 d'octubre?
2: Sí, aquest concert estava previst anteriorment per problemes amb components de la rondalla, doncs no es podia fer. Bueno, l'has dit, no? Rondalla de gent gran de Rubí.
0: La rondalla de gent gran de Rubí.
2: Sí, doncs per problemes que no podien ser aquest dia, i com no som gaires, i a més és molt important que es tinguin la majoria de persones que canten, doncs van decidir aplaçar el dia 24 d'octubre. Mm-hmm. Això encara no s'ha fet publicitat. Quan acabi el concert de Conturba't mi, ja es posarem en xarxes i a mitjans de comunicació al concert de rondalla de gran.
0: Ho estem anunciant ja nosaltres aquí a la ràdio. Sí.
2: Ja esteu fent l'abans.
0: La prèvia, eh? Estem en exclusiva. La rondalla de la gent gran de Rubí. Jordi, 11 d'octubre, Jornades Europees del Patrimoni, no? Ruta Rubí Desaparegut, Memòria i Patrimoni en Risc. Què vol dir Rubí Desaparegut?
1: Bé, això és de... Bueno, per les Jornades Europees del Patrimoni de cada any, sí, sempre fem alguna ruta, una activitat relacionada amb el tema de l'any, no? De cada any hi ha un tema, i aquest any era una mica el tema del patrimoni en perill i tot això. I aleshores doncs, hem fet una ruta que seria pels elements de Rubí que estan a punt de desaparèixer i també els desapareguts,
0: sí, patrimoni dels últims 40 anys. Patrimoni en risc,
1: sí.
0: Millor. Vale.
1: Sí, sí, en risc. I també desapareguts.
0: Desaparegut, vale. També, d'acord.
1: Desapareguts també, o sigui, els dos. O sigui, que anirem als llocs on... Aquí hi havia, per exemple, la casa de la Villa Modesta, que ara hi ha lo del Quirón, per exemple. No? Llavors s'explicarà. Aquí hi havia la Torre Blanca, que ara hi ha els pisos al costat dels Maristes, però també s'explicarà. No? Llavors també es farà una ressenya, el Sergi Cano, home, el guia, però es farà una ressenya també de les que estan en perill de desaparició, com Can Llong, per exemple... I bueno, i serà això, serà una mica de conscienciar la gent de que el patrimoni pues, és,

0: de 3 anys fent el mateix, fem variacions i anirem a Corbera d'Ebre per visitar el poble antic que va quedar derruït per motiu de la batalla de l'Ebre, i després també anirem a una trinxera i també acabarem aquest dia amb els Guiamets. Però això ho explicaran, suposo, la Sala Neus Català, que vol fer un comunicat de premsa i parlar més d'aquest tema.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Jordi Vilalta. Moltíssimes gràcies, Déu-n'hi-do, la quantitat d'activitats. Qui es vulgui apuntar, ja sabeu, no? Al web.
0: Sí, tenim les xarxes socials, tenim web. Bueno, la web encara no la tenim, estem treballant. Mm. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.
1: I en Quico Bull, també, moltíssimes gràcies, membre i secretari de l'entitat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Us esperem d'aquí a un mes.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Perfecte, aquí estarem.
1: Nosaltres, doncs, deixem aquestes 3 hores de ràdio que hem començat a les 9 del matí amb els serveis informatius amb la Pamela Martínez. Després hem desgranat aquesta tertúlia, doncs, aquesta realitat a través de les diferents mirades, i ara, doncs, moment també pel tot el que passa i succeeix en aquest cap de setmana, o part, perquè no és tot, amb el que hem parlat, no?, amb el Pico, que hem parlat també amb el Centre d'Estudis Rubinencs i amb l'obra de Metamorfosi. Nosaltres ens veiem demà a les 9 del matí, més Rubí al dia. Us deixem amb els serveis informatius.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: És la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com, aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar
2: abadejo
3: al mercat...
2: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar. Tenim
3: maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com
2: i
3: de moure's, no?
2: Anar
3: no.
2: a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem no. de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I va. Si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: És una mica estès. Més estàndard, no?
2: Sí.
3: El mosset és anar a menjar alguna cosa fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes?
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma.
3: Ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat. Esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te. Doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per què els vilanovins
3: eh?
2: hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
2: doncs
3: un altre
2: repetirem,
3: capítol per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: Fem
2: sigui
3: un
2: jo,
3: concurs, molt
2: exacte,
3: bé,
2: que
3: bé.
2: No sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
4: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54, perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat, i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
7: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
7: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
7: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és, pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
7: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
6: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
7: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues, un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
7: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
6: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits sigui una professió molt solitària, no?
7: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
6: A tu t'agrada patir, pel que ve.
2: Sí, no?
7: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
7: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulguin. I bons, també a vegades jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar-me, vale? Perdó, equivocar-me i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbitre, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat en tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Vale, la primera, aquesta.
9: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
8: Per aquesta?
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: I ara l'última?
9: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortes. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, fet en guix, era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. Que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta, es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas però és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aimant Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I, d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demanen que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2018.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici i això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral hi puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament, el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni d'actuació. És com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirassol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta del NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això protocolaritzar tant és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Exacte, però de la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa. I ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja feia o que cada entitat ja feia, no? De posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte. És posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volíem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja, doncs, acullen càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó, doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa, i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major, i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau, és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc, que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això. I les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que deiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com anava la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no? Que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia, la Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs la festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no? Doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu i a poc a poc s'ha doncs, anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau que ja fa goig, no? Que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolaritzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no? Que és, tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar com dius, fa 10 anys amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual. Per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no? I que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, de que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també ho comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions. I fins ara ho hem estat treballant molt bé. I, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé. No? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surten bé.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
2: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no estan una, sinó estan més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
2: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar.
1: L'Ampa Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si s'ha a la taula o si ja s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota el paraigua del NUS.
2: Bé, amb la Fama del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. Quina ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem del nombre d'entitats, les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira alguna possible nova colla aquí al Prat.
2: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que digués, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
2: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
2: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament a la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
2: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també i felicitar la resta de guardonats que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
2: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant. Entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur. Aquest seria un gran repte. I després, doncs, també, bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. Uh-huh. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, perquè veiem que és necessari, no?, tenir aquesta xarxa social, i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-hi. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant, de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la Sardana, que abans doncs era gent molt gran, no? I que ara doncs cada cop hi ha més colla jove, no?, que s'integra i que doncs pren, no?, el relleu generacional aquest que comentaves.
2: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran, i ens deien, no?, fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí, perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no?, i perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir, i aquesta també serà un dels objectius, no? Doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Xivena, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
2: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
3: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme, tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona. No? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tal, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que, almenys a la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i, en canvi, el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres, quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que, si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs i començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusca el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar, quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre, això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte. Nosaltres a Nature Center sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això. Això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar. No, amb això realment sí que almenys s'hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Nature Center tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat i també poder gaudir no només d'snacks sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cèrvol, banyes de búfal, tots aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cèrvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals perquè no produeixin pues, aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells, doncs, els ajudin a destensar. També has comentat l'ús de feromones, o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? Aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, pues pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys, doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

De 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

moltes gràcies i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al Centre d'Esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac, és l'amic i fil conductor de les nostres històries. Per què un drac? A lo millor us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no? Dels nostres, els pòsters que es fan i que s'anuncien, no?, a l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza, doncs, per nosaltres, doncs, la màgia, la imaginació i, sobretot, doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també, doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri, i vam creure que era, doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte. Sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a Lu Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
2: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte, o us aneu tornant? Com ho feu, això?
2: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs, del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls, perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant, i tant.
2: A veure'ns, i no deixo més. Llavors, cadascú d'ells, doncs, bueno, té el seu paper, i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la contacontes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
2: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que l'hora del conte sigui, la funció és diversió. diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs, que creiem que, bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no? Independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obrir la porta, doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des de lo que és el conte com a tal, a fins i tot pues, tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
2: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra, i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens, que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rous, o està la Lu, o ei, que sóc el... que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, i realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem, i a més és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I sobretot remarcar això, no? que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
2: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu, precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le, o a, bueno, o a dormir sols, o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens, doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí, sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat, i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta.

0: com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars Caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte a ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
0: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
0: El El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana d'aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
0: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de tres edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment escardades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat dues valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
0: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall d'Algès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la Vall d'Algès es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de dos anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace dos años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
0: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Quan és un quart de vuit, us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la Llei de Costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
0: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona-Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, dos cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que, a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no?, en totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot. I la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugby, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip, deia, s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui, 25 de setembre, fa 64 anys que la ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics, la riarada del 62, quan van morir més de 600 persones. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 i a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional anual. Com cada any, la commemoració s'articularà al voltant d'una ofrena floral de l'Ajuntament, de partits polítics i de ciutadania en general, que pretén que no s'oblidi mai el que va passar fa 64 anys. Coincidint amb l'efemèride, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre representaran l'espectacle Metamorfosi al casino de la plaça Catalunya. Hi haurà dues funcions, una avui a les 8 del vespre i l'altra demà a la mateixa hora. La idea no és només fer un homenatge a les víctimes de la riarada de Rubí i d'altres poblacions de la comarca, sinó també volen homenatjar els afectats per la dana al País Valencià, ara que gairebé fa 2 anys d'aquella tragèdia. I d'altra banda, avui també es dona el tret de sortida a la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival al Celler, organitzat per Acció Cultural Rubí. Seran 3 dies amb exposicions col·lectives, música, performance i audiovisuals en aquest festival d'art que pretén ser multidisciplinari, transgressor i contemporani. Feia 9 anys, de fet, que no se celebrava aquest esdeveniment i ara torna amb 20 d'artistes a l'exposició col·lectiva i també 20 d'actuacions. La primera activitat és aquesta tarda a les 6 amb la inauguració de l'exposició col·lectiva que es podrà veure a la sala de tines del Celler fins l'11 d'octubre. Entre els autors que es poden trobar en aquesta mostra col·lectiva hi ha Andrea Piris, Araceli Plata, Ariadna Benavides, Edmundo García o Pepe Ferrés. Avui també es poden veure les actuacions d'Alba Luz, Giselle Cornejo o Míriam Aguilera. Demà, a les 12 del migdia, hi actuaran la companyia Desconcert, Fame Chimica i el DJ de Setate. I a la tarda, Vic Baladoc, Límite o Cid de Palma. I diumenge l'organització ha preparat altra mena d'activitats, com per exemple un taller d'escultura col·laborativa en fang, un mural col·laboratiu de collage o un taller de maquillatge de fantasia.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa un quilòmetre de cua. També sumem un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no s'apujaran més.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
3: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
3: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
7: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els trossos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
3: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
7: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són i, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant en biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
7: Sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó que ara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys, és impossible, i no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic, en privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
3: i acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
7: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini. No? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que, per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats, atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes, en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix. No tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
3: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
7: Bon dia a vosaltres. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada, perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
3: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
13: Seu com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
12: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
3: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
14: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'una alumna de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
15: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
14: La manca de connexions afecta especialment els estudiants, que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.
3: Només falten 10 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
16: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
3: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
18: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots arribats desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
17: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
3: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalencia.
19: He jugado toda la vida de 6, de pivote. Pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir. Y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo. Puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar. Entonces, si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
3: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar dues victòries en dos partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
20: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
3: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
1: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què

0: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres 25 de setembre. Parlem de política perquè ahir el ple va aprovar per unanimitat tres punts que permetran la creació d'una línia de bus urbà. Es diu L8TAT, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions més allunyades a les quals no arriben les línies L3 i L7 de Can Barceló, Sant Mus i Ximelis. La nova línia combinarà 5 sortides fixes diàries entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o trucant per telèfon fins a mitja hora abans del trajecte desitjat. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que els que queda de contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat aquest autobús el pròxim mes de gener. L'L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments que són de referència, el CAP Sant Genís i el Rubiforma, que és on es podrà canviar a les línies L3 i L7 o bé anar també als ferrocarrils de la Generalitat. I d'altra banda, el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara ha quedat pendent de valoració. El portaveu socialista Rafa Hueto ha parlat sobre aquest futur centre i sobre les declaracions i els anuncis que feia la consellera de Salut Olga Pané la setmana passada. Recordem que aquest nou model de futur CAIS preveu serveis com ara consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, el COAP de Rubí, atenció intermèdia, diàlisi i rehabilitació ambulatòria. L'objectiu és també reduir els desplaçaments dels rubinencs cap a l'Hospital Mutu de Terrassa o cap a l'Hospital de Terrassa.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
3: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai, amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus.

0: Avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia, tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 5 accidents, amb 5 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de la T7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, però una topada entre un turisme i 2 camions. I en el cas, per exemple, d'Alguaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, abolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
2: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols de mà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
0: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
0: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
0: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, es rumiïn.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
0: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar defensar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
12: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
0: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
12: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot el que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que va passar és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme. Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
0: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
12: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
0: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
12: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los-hi veure doncs, que el millor per poder-se integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
0: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
12: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibes de la Televisió de Girona.
13: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
14: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es faci una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
15: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, a habitatge.
13: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 també amb folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 amb folre. Ha estat en aquesta Diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: I a vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és, el matí viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per l'Ajuntament, i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic pels peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres 25 de setembre. Parlem de política perquè ahir el ple va aprovar per unanimitat tres punts que permetran la creació d'una línia de bus urbà. Es diu L8TAT, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions més allunyades a les quals no arriben les línies L3 i L7 de Can Barceló, Sant Mus i Ximelis. La nova línia combinarà 5 sortides fixes diàries entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o trucant per telèfon fins a mitja hora abans del trajecte desitjat. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que els que queda de contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat aquest autobús el pròxim mes de gener. L'L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments que són de referència, el CAP Sant Genís i el Rubí Forma, que és on es podrà canviar a les línies L3 i L7 o bé anar també als ferrocarrils de la Generalitat. I d'altra banda, el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara ha quedat pendent de valoració. El portaveu socialista Rafa Hueto ha parlat sobre aquest futur centre i sobre les declaracions i els anuncis que feia la consellera de Salut Olga Pané la setmana passada. Recordem que aquest nou model de futur CAIS preveu serveis com ara consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, el COAP de Rubí, atenció intermèdia, diàlisi i rehabilitació ambulatòria. L'objectiu és també reduir els desplaçaments dels rubinencs cap a l'Hospital Mutu de Terrassa o cap a l'Hospital de Terrassa.
2: Ràdio Rubí, fes la teva.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
5: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica de d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
4: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
6: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i, com cada setmana, fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traga final ha estat aquesta crisi, però provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta, i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, que amb aquestes calors és impossible fer classe, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però a les aules, a més, què més es necessiten, a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalla, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada. I, per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora. I, per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord en això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari, com ho veieu des de Comuns?
3: Jo crec que ho hem dit per activa i per passiva. Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel Govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver-hi un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge. I això vol vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. A pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament que en declaracions fa pocs minuts aquí, a les notícies en xarxa, explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumiín.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
12: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè en principi no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso... Claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
14: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89 a 82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge 45 a 44. El duel va estar marcat va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que se ha ido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
14: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
14: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
18: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
14: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
1: Molt bé, gràcies, Cristina.
14: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.
14: Igualment.
1: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
20: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
21: Te han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
22: Bola negra.
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: ¿Por qué te han echado la bola negra?
26: ¿Qué te han dicho?
27: Que soy homosexual.
28: ¡Mayday!
29: Buen chico.
20: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
30: Tranquilo, ya está.
31: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
32: Nunca había tenido una mejor amiga.
31: Yo tampoco. ¡Vamos!
20: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: ¡Agarraos fuerte!
2: Volvemos a casa.
1: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.

0: parcialment al servei entre Rubí i Granollers.
1: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
2: La Unió Esportiva Rubí rep a l'ordre aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.

0: Passa gairebé un minut de les 9 del matí, és 25 de setembre. Bon dia, Rubí. Arribam aquest divendres amb les notícies més destacades de la jornada i amb un programa que avui té molt present el que va passar ahir al ple municipal. Repassarem les qüestions que van marcar la sessió i precisament avui, quan es compleixen 64 anys de la Rierada del 62, xerrarem també de com es prepara Rubí davant del risc d'inundacions.
1: Ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica, Andrés Medrano, per explicar-nos tots els detalls del nou pla d'actuació municipal d'inundacions.
0: I torna l'escàner setmanal amb Albert Soler, que analitzarà l'actualitat a partir d'una paraula que farà de fil conductor. A veure quina serà.
1: I entre notícia i notícia, una mica de curiositats amb Sabies què? I la recomanació musical del Robert Fernández.
0: Després arribarà la tertúlia, avui amb Lídia Juste, Rosa Latorre, Maria Àngels Ruiz i Joan Manuel Fernández.
1: I a la tercera hora, cinema, Marc Barceló, que ens parlarà des de Sant Sebastià de l'última hora del festival, amb la presència del cinema català i de les estrenes com Bola Negra.
0: I també recuperarem la figura de Toni Grau amb Pep Borràs i César Font, que ens presentaran l'exposició d'homenatge a l'artista.
1: I acabarem mirant què ens proposa la biblioteca amb totes les activitats que tenen programades per als pròxims dies.
0: Actualitat, memòria, prevenció, cinema, cultura i molt més.
1: Tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Començam amb el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la creació de l'L8TAT, una nova línia de transport a demanda que connectarà urbanitzacions com Can Barceló, Sant Mus i Ximelis amb la resta de la xarxa de transport públic. La previsió és que entri en funcionament al gener.
1: La venda dels antics cinemes ha tornat a generar debat al ple de setembre. Tots els grups de l'oposició hi van votar en contra i també s'ha aprovat una moció per aturar la venda i reclamar un procés participatiu sobre el futur de l'espai. Ahir, una cinquantena de persones es van manifestar davant de l'Ajuntament.
0: I aquest divendres comença al Celler la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival, que torna a la ciutat després de 9 anys amb 3 dies d'exposicions, música i arts escèniques. I dissabte i diumenge, al carrer Sant Miquel celebrarà la 46a edició de les seves festes amb la tradició pintada

0: I abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps amb Lluïsmi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest divendres i, de fet, de pluges no n'esperem. Tampoc núvols importants. Per tant, avui, si de cas cap a l'Ebre, un matí una miqueta més carregat i aquests núvols prims que aniran deixant el sol velat estones. Però ja diem, sense cap mena de pluja, poc vent en general i una temperatura contrastada. Matí fresquet, tarda de calor. I, de fet, avui en farà més que ahir, sobretot a gran part del prelitoral, de l'interior del país i també les comarques de Lleida i les valls del Pirineu. Temperatures aquesta tarda gairebé d'agost. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui què està passant a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. Recordem que continuem amb aquest vehicle incendiat, en aquest cas un camió, a la AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, que en sentit sud doncs deixa un carril de circulació tallat en direcció a Tarragona i fins a 8 quilòmetres de retencions intermitents. També recordem que tenim ja la retirada del vehicle accidentat a Bàscara, a la AP7, que en sentit nord deixa un carril de circulació obert i 4 quilòmetres de retencions. També continuem amb retencions intenses de fins a 4 quilòmetres a causa d'un altre accident, en aquest cas a la Ronda Litoral de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, a l'altura de la Barceloneta, on també està allà un carril de circulació. Des del Vallès també tenim un vehicle variat per la C58 entre Montcada i Reixac i Barcelona, que ja deixa el vehicle al voral, però encara continua provocant 2 quilòmetres de retencions intermitents. Pel que fa a les retencions habituals, doncs a hores d'ara, força fluidesa en general arreu de la xarxa viària catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El ple de setembre va aprovar aquest dijous per unanimitat 3 punts que permetran crear una nova línia de bus urbà de transport a demanda. Es tracta de l'L8 TAT, que donarà servei a les urbanitzacions més allunyades, com serien Can Barceló, Sant Mus i Ximelis, on actualment no arriben les línies L3 i L7. La nova línia tindrà 5 sortides fixes diàries entre setmana i també permetrà reservar el servei prèviament a través d'una aplicació mòbil o per telèfon fins a 30 minuts abans del trajecte. La previsió del govern és que entri en funcionament al gener de l'any vinent. El cost dependrà de l'ús que en facin els ciutadans i se situarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros durant els 7 anys que resten del contracte del servei d'autobús municipal.
1: L'L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb equipaments com el CAP Sant Genís i Rubí Forma, on es podrà enllaçar amb altres línies. Tots els grups de l'oposició van votar-hi a favor, tot i reclamar que una vegada entri en funcionament se'n faci un seguiment periòdic per comprovar si respon a les necessitats dels veïns. Escoltem el portaveu del PSC, Rafa Gueto.
2: Aquesta nova línia ens permet, primer, no haver d'allargar la línia 3 i la línia 7, cosa que faria més lent el trajecte a les persones que ja ho utilitzen. Segon, ens permet també arribar a zones avui poc cobertes i evitar recorreguts buits quan no hi ha passatgers i, per tant, ser més eficients. I, de retruc, també consolidar el reforç del servei a la parada del Foix a les 14:30.
1: Abans de l'entrada en funcionament de la línia prevista per al gener, l'Ajuntament ha anunciat que farà una campanya informativa específica a les urbanitzacions.
0: I la venda dels antics cinemes va tornar a centrar bona part del debat del ple de setembre. Tots els grups de l'oposició van votar en contra de la venda de l'immoble precisament el dia que acabava el termini per presentar ofertes. Paral·lelament, una cinquantena de persones es van concentrar ahir a la plaça Pere Aguilera per reclamar una millor gestió dels equipaments públics. El manifest, impulsat amb el suport de prop d'una vintena d'entitats i persones a títol individual, reclama aturar la venda dels antics cinemes, obrir un procés participatiu sobre el futur de l'espai i elaborar un pla d'urgència per als equipaments públics de la ciutat.
1: També es va aprovar una moció de la UP en aquesta mateixa línia. La proposta plantejava aturar la venda, incorporar els antics cinemes a futures convocatòries del pla de barris i buscar altres vies de finançament per rehabilitar l'espai. Tots els grups de l'oposició van votar a favor. Marina Dolcet, portaveu de la UP, Toni García de Veïns i Montse Soler d'Esquerra coincidien que s'estava perdent una oportunitat pel barri i la ciutat. El govern municipal defensa, en canvi, que la venda respon a les necessitats actuals del barri. Hi ha uns informes que desaconsellen assumir el cost de rehabilitació de l'edifici. Durant el debat, el portaveu socialista Rafa Gueto va acusar l'oposició d'hipocresia en les seves crítiques.
0: I el ple també va aprovar per unanimitat la renovació del Pla Educatiu de Ciutat, el PEC, que ha de marcar les polítiques educatives locals dels pròxims anys. El document parteix del principi que tota la ciutat educa i implica escoles, famílies, entitats, serveis municipals i espai públic.
1: La nova versió s'ha elaborat entre el 2023 i el 2026 amb la participació d'una vintena de serveis municipals, els consells escolars d'infants i adolescents i de la gent gran, centres educatius i entitats. El procés ha definit 9 reptes educatius, 14 nous projectes relacionats amb qüestions com la inclusió, la igualtat, l'equitat i el civisme. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
3: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Els grups de l'oposició també van votar-hi a favor, però van reclamar que les línies estratègiques del document es concretin en actuacions amb pressupost i calendari. El govern ha explicat que ja treballa en 3 dels 14 projectes relacionats amb les AFA, la comunicació i la incorporació de la formació professional al carnet 360.
0: I en l'apartat de mocions, el ple va tombar la proposta del Partit Popular per reforçar les mesures contra l'incivisme. El PP va comptar amb els vots favorables de Vox i Veïns per Rubí, mentre que Esquerra Republicana i la UP es van abstenir. El govern hi va votar en contra i va defensar que ja s'estan imposant sancions i revisant algunes ordenances.
1: En canvi, es va aprovar per unanimitat una moció per reclamar al govern espanyol que modifiqui la legislació i permeti la jubilació anticipada sense penalització a les persones amb més de 40 anys cotitzats. I també va prosperar una moció d'Esquerra per investigar les morts i els abusos patits durant el servei militar obligatori i establir mesures de reparació per a les famílies afectades. La proposta va tenir vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, en Comú Podem, Veïns per Rubí, la UP i l'abstenció del PSC.
0: I deixem el ple per xerrar d'activitats de cap de setmana. Aquest divendres comença al celler la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival, organitzat per l'Acció Cultural Rubí. El festival torna a la ciutat després de 9 anys i proposa 3 dies d'activitats vinculades a diferents disciplines artístiques, amb exposicions, música, dansa, poesia, teatre, performance i audiovisuals. Hi participen 19 artistes en l'exposició col·lectiva i hi hauran 21 actuacions.
1: La inauguració serà avui a les 6 de la tarda a la sala de tines del celler, on es podrà visitar la mostra fins a l'11 d'octubre.
4: Primer de tot, a la sala de tines hi ha l'exposició col·lectiva, que és la de 19 artistes, i llavors fora a la plaça i a la sala César Martinell, que és la de baix, hi haurà concerts i performance. En total són 24 hores de programació. Clar, són 19 artistes a l'expo, però 21 actuacions. Crec que és, no? 21.
1: Sí.
4: I llavors, pues, arribes al celler i des de que arribes fins que marxes no paran de passar coses.
1: Escoltàvem a Laia Uller, una de les coorganitzadores del festival. La programació continuarà dissabte i diumenge amb actuacions, tallers, altres propostes. Entre les activitats de diumenge hi ha un taller d'escultura col·laborativa amb fang, un mural de collage i un taller de maquillatge de fantasia. A les 12 del migdia, a més, la Lombarda Films estrenarà la seva nova minissèrie, Paquetes Espaciales. El festival obrirà avui a les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia fins a 1 de la matinada i diumenge d'11 del matí a 4 de la tarda.
0: I acabam amb una altra cita del cap de setmana. Els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel celebren dissabte i diumenge la 46a edició de les festes del carrer. Les activitats començaran dissabte a les 8 del matí amb la decoració del carrer, enguany dedicada a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort.
1: A les 7 de la tarda hi haurà el concurs de postres per Gaudí i a 2:15 de la nit començarà la botifarrada popular. Diumenge les activitats començaran a les 10 del matí amb una xocolatada i a partir de les 11 arribarà un dels actes tradicionals de la festa, la pintada gegant. La jornada acabarà amb la paella de l'Adela a les 3 de la tarda. I atenció, perquè les activitats comportaran afectacions al trànsit. El carrer Sant Miquel estarà tancat dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 1:15 de la matinada. Diumenge el tall es mantindrà de 10 del matí fins a les 7 de la tarda.

0: I ara, com sempre, arriba el moment dels esports, a punt d'un cap de setmana ple d'activitat esportiva, i ens ho explica el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia a les portes d'un nou cap de setmana que ens trobem ja, i per tant mirem cap a un dissabte i diumenge amb més competicions esportives, les quals en revisàvem unes quantes en el dia d'ahir. Avui ens toca mirar cap al futbol de categories superiors amb la Unió Esportiva Rubí, que s'estrenarà com a local en la Lliga Elite en l'actual campanya. Mirarà de recuperar sensacions i de sumar els primers punts després de la derrota a Viladecans el passat cap de setmana. Diumenge, a les 4 i 5 minuts, començarà el partit davant del Martorell, un altre equip que s'estrena en la Lliga Elite en l'actual campanya. El partit en diumenge tarda és pel fet que serà retransmès a través de la xarxa. Un futbol masculí que en primera catalana tindrà les cites per a dissabte, al igual que en segona catalana, tots dos equips a les 6 de la tarda. El Juventud 25 de setembre visita la Fundació Terrassa 1906, a l'Olímpic de Terrassa, que jugarà l'equip del Santi Fernández, que arriba després de l'empat en la primera jornada i després d'haver guanyat en el primer dels partits en segona catalana, l'Olímpic de Can Fatjó, que farà la primera visita, en el seu cas, al Pagejar per mirar de seguir el bon camí encetat en el passat cap de setmana. En waterpolo, doble cita per al Club Natació Rubí en tots dos casos. Les noies s'estrenen en divisió d'honor en l'actual campanya aquest dissabte a casa i davant del Terrassa diumenge, segona de les cites, a 12:45. El partit davant del Terrassa serà 17:15 de dissabte, mentre que els nois juguen dissabte al matí a 12:45 davant del totpoderós Atlètic Barceloneta, diumenge, partit aquest important en la lluita per la permanència, 2:45 a Sabadell i davant del Real Canó. I pel que fa a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, estrena dels nois davant del Molina Esport en Liga Elite. Partit complicat el que disputaran a casa dissabte a les 8 de la tarda. Tindran un partit abans de l'aturada pel Mundial. Les noies jugaran l'últim dels partits abans de l'aturada. Rebran aquest dissabte a les 3 de la tarda els Tsunamis.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
2: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Era això, sempre volem massa i necessitem...
2: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
3: El que buscava tenia ben a prop.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Avui es compleixen 64 anys d'una de les tragèdies més greus de la història de Rubí, la Rierada de 1962, que va provocar la mort de centenars de persones. Precisament en una data tan simbòlica i coincidint també en la represa de les obres del Col·lató del carrer Catmo, xerram de prevenció i de la capacitat de resposta de la ciutat davant d'un episodi d'inundacions. L'Ajuntament ha aprovat un nou Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions, una eina que ha de permetre preparar millor Rubí davant d'aquest risc. Per conèixer tots els detalls del pla, ens acompanya Andrés Medrano, que és el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Rubí. Bon dia,
1: molt
0: Andrés.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. I vos?
0: Bé, així m'agrada, en mallorquí. I vos? Per començar, Andrés, què és exactament el nou Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions i per què ha decidit l'Ajuntament de Rubí elaborar-lo ara?
1: Doncs és un document que va molt al detall del que hem de fer si tal vegada tenim un episodi d'inundacions o de pluja forta. Però va un detall absolut operativament, per això és un pla d'actuació. La A és molt important, actuació. Determina, més enllà de fer un estudi hidrològic, dels riscos, de les possibles situacions, determinar els punts conflictius, què ha de fer cadascú i com ho ha de fer en el moment que hi hagi una alerta. Arriba fins i tot al detall de tenir redactats els comunicats que s'han de fer arribar a la població. És a dir, no deixar marge a la improvisació. Perquè en una situació d'aquesta mena, el que no es pot és inventar sobre la marxa. Ha de quedar molt clar a través del coneixement de la ciutat, de la xarxa, dels torrents, de la riera, de l'històric i de les dades que ens puguem proveir en cada cas, què ha de fer cadascú i de quina manera. I a més, amb una priorització de recursos, que s'ha d'atendre primer, evidentment, primer situacions de persones, després de béns, d'infraestructures, quins són els punts on s'haurà de tallar el trànsit previsiblement. És a dir, no deixa marge a la improvisació, per això és un document de 600 pàgines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, que detalla què ha de fer cadascú en cada moment, que determina, més enllà dels punts conflictius, que podem imaginar que són els punts on s'acumula aigua o la pròpia xarxa no la pot empassar, per tant, es pot produir una inundació local, però també parla dels punts de vigilància. Això és molt important. Quan tu tens un episodi de pluges, el que has de fer és anticipar-te al màxim el que passarà. L'única manera d'anticipar-te al màxim el que passarà és tenir totes les dades. I el que hem aconseguit ara, el que hem desenvolupat a través del projecte Readapta en col·laboració amb Veolia, és integrar les dades de Rubí al sistema Argos. El sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia de diverses fonts, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi, aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie de visors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Uh-huh. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla, el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés. I també permet, amb aquesta traçabilitat de la presa de decisions i traçabilitat de les dades generades, aprendre de cada episodi. És a dir, cada episodi ens generarà una informació objectiva dels diferents punts de sensorització de la xarxa que ens permetrà saber si els llindars que hem establert de partida són els que toquen, si els hem de revisar, si hem de donar més importància en algun punt de sensorització que en un altre, tot plegat de la mà de la realitat física de la ciutat. Fins ara, les actuacions amb inundacions estaven molt centrades en el que és l'eix principal, que és la riera. Però la xarxa hidrogràfica de Rubí és molt àmplia, és molt complexa, està formada per torrents, travessa zones, algunes d'elles habitades, i per tant cal tenir tot això molt en compte. Uh-huh. Per posar un exemple, el carrer Avellaners, el pas del torrent de Can Solà, doncs és un punt d'actuació prioritària, perquè sabem que és un punt on es poden produir inundacions. És més, si tirem enrere, és un punt de prevenció, perquè el que també diu aquest pla i determina són els punts conflictius on plogui o no plogui, de manera regular, s'han de fer actuacions per estar preparats per quan arribi el flux d'aigua, que arribarà a un moment o un altre, doncs estigui en condicions òptimes.
0: Això és el que volia preguntar-te. Hi ha zones a Rubí que siguin especialment vulnerables?
1: Lògicament. O sigui, l'estudi hidrològic ho determina i l'estudi hidrològic no és cap sorpresa. El que marca són diferents interaccions dels cursos d'aigua amb infraestructures, és a dir, quan travesses un pont, quan passes a prop d'una via fèrrea, quan estàs a tocar d'una zona ja sigui habitada o industrial, i què passa amb diferents períodes de retorn. Què és un període de retorn? És la probabilitat que en un temps determinat aquella zona es pugui inundar. Aquest pla contempla períodes de retorn molt amplis, de 500 anys, 5 segles. És a dir, coses que, per probabilitat, haurien de passar, podrien passar una vegada cada 500 anys. I per què les contempla? Perquè no podem descartar que aquest període de retorn s'hagi d'anar revisant. Tenim el canvi climàtic, malgrat alguns ho neguin, i és possible que el que era abans un període de retorn de 500, d'aquí no gaire sigui de 100 o de 50. Per tant, el pla no pot obviar aquestes situacions que podríem considerar pràcticament impossibles. Perquè la història, i avui és un dia important, i el present recent, o sigui, les situacions recents d'altres llocs d'Espanya, ens diuen que el que semblava impossible no és impossible. Per tant, hem d'estar preparades
0: i per actuar. I cada vegada es produirà més. Ahir o abans d'ahir xerràvem amb el meteoròleg Luismi Pérez i ja ens deia que plourà, per exemple, un guany, que no passi res, però que plourà amb molta mala bava, ens deia.
1: No té per què, però cada cop és més probable. I tenim una història que hem de recordar cada dia. I llavors el que hem de tenir són plans de reacció molt detallats. Insisteixo, no podem improvisar. Hem de tenir clar què ha de fer cadascú en cada moment, abans, durant i després. Abans per previndre i estar preparats, com a tenir aquest pla, i fer actuacions físiques en diferents punts de la ciutat. Durant, doncs com activar els protocols, qui ha d'anar, què ha de fer, estar detallat a cada punt què cal fer. Si, per exemple, hi ha alguna zona de naus industrials al sud del municipi que en un període de retorn llarg es podrien inundar, doncs està indicat que aquelles naus s'haurien d'evacuar, per exemple. Uh-huh. Altres punts quilomètrics o de carreteres o de carrers, ha d'haver-hi alguna autoritat, agent o element allà per evitar el pas de vehicles. Tot plegat està molt desglossat en el pla.
0: Uh-huh. Andrés, i en quin moment s'activa aquest pla d'actuació municipal d'inundacions? Quins són els indicadors o avisos meteorològics que fan que es prengui aquesta decisió? Si s'ha de prendre en algun moment, esperem
1: correcte,
0: que no.
1: Correcte. Doncs és una cadena d'activacions que ve donada per les dades objectives. Primer, les de previsió. Evidentment, tot això està coordinat amb l'Inuncat, que el que ens ha de fer quan hi ha aquesta alerta és també el nostre sistema estigui en prealerta. Si aquesta prealerta es veu confirmada per una pluja real i la sensòrica de punts d'aigües amunt, especialment, ja marquen que pugui haver-hi alguna avinguda, doncs llavors és quan es posa en marxa tot el que és la cadena del comitè, de coordinació, les actuacions, el temps de reacció, l'activació dels diferents agents. Estem parlant de l'empresa que gestiona l'aigua, estem parlant de policia, estem parlant de protecció civil, de brigada, i també els avisos a totes les entitats i instal·lacions i edificis que puguin ser més susceptibles de ser afectats en un període d'inundacions.
0: Uh-huh. Quins recursos té actualment Rubí per actuar davant d'una inundació? Personal, vehicles, bombes d'aquestes per treure aigua, les barreres...
1: Doncs els recursos són de tota mena. És molt important el que hem comentat de la sensòrica per anticipar-nos. El que s'ha fet a través del projecte Readapta, que ha portat endavant l'Ajuntament en col·laboració amb Veolia, és sensoritzar molts punts de la xarxa de manera que abans no sabíem objectivament què estava passant, si no estàvem allà mateix, i ara sí que ens podem anticipar. Això ens permet optimitzar els mitjans. Què s'activa o què tenim per activar quan es produeix un episodi d'aquesta mena? Evidentment, tots els agents. els agents de la policia local, de la protecció civil, amb tots els seus vehicles, bombers, evidentment no és el mateix una alerta que afecti només al municipi o que afecti a més municipis. Si afectés només doncs, a una zona més concreta, és possible tibar de recursos de la resta de la comarca. I això inclou també agents molt importants, com per exemple podeu ser vosaltres. Comunicació, què s'ha de comunicar, com s'ha de comunicar...
0: Això també t'ho volia preguntar. Com es comunicarà a la ciutadania si es preveu aquesta situació de risc? Com es farà? Perquè ara estem acostumats a rebre aquests S-alert que ens assusten més que una altra cosa.
1: De la gestió dels S-alert jo no entraré.
0: No.
1: No entraré perquè no és una competència municipal en aquest moment i sí que és cert que és un sistema molt nou i que s'està ajustant. I que si t'arriba un avís i no passa res, molt malament. I si passa alguna cosa i no t'arriba l'avís, molt malament. I en aquesta modulació, doncs, tothom està aprenent. Jo sóc més partidari de rebre alertes,
0: sí,
1: de sobres,
0: i tant.
1: Si després no passa res, doncs no passa res. Però millor estar previngut de més que no de menys. Uh-huh. I llavors, municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatge, associacions de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades, i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
0: Uh-huh. Uh-huh. Avui està prevista la represa de les obres del col·lector de carrer Cadmo. Quina relació té aquesta actuació amb la prevenció d'inundacions a Rubí?
1: Doncs és una prevenció d'inundacions local, per dir-ho així. Històricament, el carrer Cadmo, per la seva orografia, havia tingut unes aportacions d'aigua impossibles d'absorbir pel sistema. La claveguera principal, tot aquest col·lector del carrer Cadmo, ja es va fer en el seu moment, ja es va fer fa uns anys. Però ens va quedar pendent una part final de l'obra. Una part final de l'obra que són les grans cambres de retenció que estan entre el que és el col·lector i el col·lector principal que va tocar de la riera i fins i tot la pròpia riera. Quan hi ha un episodi de pluja molt i molt forta, arriba un moment que la pròpia xarxa de clavegueram ja no s'ho pot empassar. I llavors, com es gestiona aquesta aigua sobrant? El que ja no es pot, que es feia fa anys, és doncs, que la que s'obre, que vagi a la riera directament i que passi el que passi.
0: Que és quan puja la riera tant?
1: Sí, però aquí el problema no és que pugi la riera tant, perquè si puja és perquè plou molt, sinó les possibles aportacions contaminants que fem a la riera. Si directament vessa el clavegueram. I per això aquesta cambra és un sistema molt complex, que el que té és una primera cambra d'aportació, una altra de retenció de sòlids i després una de recollida d'aquests sòlids i enviament al que és el propi clavegueram després de que passi l'episodi de pluges. De manera que el que surti al medi ambient sigui aigua, sense tota aquesta retenció d'aquests sòlids, tots aquests elements, que si no tinguéssim aquest sistema tan sofisticat anirien directament a la riera per aportació. I això... Què millora la relació amb les inundacions? Doncs millora qüestions com la d'aquest edifici o de l'escola Bressol Sol Solet, etc, que fa que puguem canalitzar tota aquesta aigua cap on toca i no a punts baixos com són els d'aquests edificis que, si no, tindrien un risc i que històricament doncs, s'han vist afectats. Què hem de fer perquè l'aigua no vagi a un punt baix? Generar un altre punt baix, que és el d'aquesta cambra. Evidentment aquestes obres ens hagués agradat que s'haguessin acabat fa molt de temps. Es van aturar per motius aliens, perquè ja es va veure que el monument tenia algunes esquerdes, el monument d'homenatge als afectats per la Rierada, i llavors era vital que aquest monument no es deteriorés més. I com que les obres que començaran ara impliquen unes perforacions, per tant generen unes vibracions per la instal·lació de grans pantalles de formigó que han de conformar aquesta cambra, doncs hi havia un risc cert de que si portàvem a terme aquesta obra amb el monument amb l'estat que estava, es malmetés més encara. I per això es va fer el que es va fer, això ha produït un retard i en els propers dies, setmanes, ja començarem a veure moviments d'aquesta gran obra que ens permetrà finalment tenia acabat tot plegat, recuperat la part de l'àrea d'esbarjo per a gossos i recuperat el pas del carrer del costat.
0: Uh-huh. Més enllà de Cadmo, quines actuacions preventives necessita Rubí per reduir els riscs d'inundacions? El nou pla inclou uh-huh. obres concretes?
1: El nou pla, evidentment, és un pla d'actuació d'inundacions, però a banda el que tenim és un manteniment del que són torrents, un manteniment del que és la riera i un manteniment del que és la xarxa de clavegueram. Cadascun d'ells té diferents actuacions. La xarxa de clavegueram té un pla d'inversions que en la major part de les ocasions el que fem és ampliar la capacitat. Ara mateix hi ha unes obres al passeig de la riera i el que estem fent allà, més enllà de renovar tot el col·lector, és ampliar la seva capacitat. Perquè eren sistemes pensats per una aportació X i que ara hem de redimensionar progressivament. El que són els torrents. Parlava abans del torrent de Can Solà i el carrer Avellaners, punts negres de risc d'inundació. Què fem allà? Doncs allà s'ha fet una escullera, s'ha de fer un manteniment continu. A la pròpia riera, recentment, hem tingut tota una intervenció entre carrer Conflent i pont del carrer Cadmo, eliminant canya, eliminant tot una sèrie de presències de canya americana, que això és un factor que greuja l'efecte de les inundacions, perquè quan ve una avinguda forta d'aigua, aquesta canya es trenca, s'arrossega i genera dics de contenció de l'aigua que el que provoquen són situacions de risc augmentat. Llavors, en tot aquest tram hem actuat i ara, doncs, si vingués, quan vingui una avinguda, no es trobarà aquest obstacle i podrà fluir d'una altra manera.
0: Uh-huh. Ara, abans ens explicaves lo de que el pla contempla el retorn a 500 anys, però també xerràvem del canvi climàtic i els episodis de pluja intensa que poden ser més irregulars. Clar, aquest retorn de 500 anys amb el canvi climàtic canvia un poc, ja no és la previsió que teníem. S'ha tingut en compte aquest escenari per dissenyar el pla?
1: Sí, precisament per això hem anat a aquest punt de 500 i no més avall, perquè sabem que no és impossible que el que, com deia abans, el que estava previst o està previst o era probable que passés cada 5 segles, ara passi cada segle o cada 50 anys. I per això es contemplen aquests escenaris. I els protocols ja estan detallats perquè què farem si arribem a aquest màxim? Tu, quan has de fer una previsió, t'has de posar en el pitjor. Evidentment, a l'estudi hidrogràfic, les pluges normals, doncs el conjunt de punts conflictius, de punts de vigilància o d'actuació prioritària, no sempre s'afecten tots. Només s'afecten els més susceptibles. Però tu has de fer un llistat com si s'afectessin tots. I entenent que la pluja arribarà al màxim. I llavors, veient on estarà aquest màxim, doncs incloure aquests punts, que és molt improbable que estiguin afectats, que mai en normalitat es veuen afectats, però que tu en el teu pla has de contemplar. Uh-huh. I en funció dels indicadors que tinguis, doncs donaràs avís o no donaràs avís. Si és un episodi de pluges, depèn dels litres que estiguin caient, depèn de l'aportació que estigui arribant, activar fins a cert punt o fins a un altre.
0: Uh-huh. I ja per acabar, hi ha alguna manera que els veïns puguin consultar aquest nou pla, saber si viuen en una zona de risc, conèixer els canals oficials?
1: Aquest nou pla, ara, igual que teníem l'altre, que era bastant menys detallat, el que farem és tot el seu procés d'aprovació. Dins d'aquest procés d'aprovació poden haver-hi algunes petites modificacions i és vital que els veïns, veïnes i activitats tinguin coneixement. És més, el propi pla ja contempla fer conèixer. O sigui, té un pla de difusió a prèvia. De manera que aquests agents, aquestes persones, aquests habitatges, aquestes indústries amb en cert risc estaran més informades, no de que hi ha un pla, sinó què hauran de fer si n'hi ha un pla. I quines mesures d'autoprotecció hauran de tenir en marxa. Si en un edifici doncs és previsible que en una situació d'alarma es pugui veure afectada una planta baixa, doncs aquella planta baixa, aquell negoci, aquella instal·lació que pugui haver allà, ha de tenir un pla d'autoprotecció que està detallat dins del pla d'actuació municipal.
0: Uh-huh. Molt bé, Andrés, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest pla, aquest nou pla tan ampli i que serà de ben segur de molta ajuda per a la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

0: I arriba la secció de l'escàner setmanal d'aquesta setmana. Ens estem rient perquè quan l'Albert s'ha assegut a la cadira ens ha deixat sense l'Albert, que ha acabat al terra petitó. Bon dia, Albert.
1: Estic perdent alçada per centímetres, per moments.
0: Les tres,
1: sí, no. Ha sigut una setmana una miqueta intensa.
0: Sí, intensa. A banda d'aquesta setmana intensa que hem tingut a la ràdio, sobretot tu, bueno, tu i el nostre tècnic, el Robert Fernández,
1: tots,
0: que també ha
1: una
0: estat
1: tots,
0: a tope.
1: Una mica tots,
0: també hem tingut moltes notícies i avui ens vens a fer aquest escàner, no, Albert?
1: Exacte, com sempre. Intentaré venir cada setmana, i si no, vindrà un company i ho farà, però en principi vindré sempre jo, per fer aquest resum de la setmana, com diem, a la meva manera, intentant trobar una paraula que faci de fil conductor, fil invisible, diguem-li com vulguem. A vegades és més visible, a vegades és més invisible, ja ho veureu. Avui crec que és un dels dies una mica invisibles, però ja ho veureu. I res, 5 notícies de la setmana, intentant lligar-les d'alguna manera, per això, per algú que s'hagi despistat durant la setmana, doncs els hi fem ara un recap,
0: un
1: que es diu.
0: Un resumet, exacte.
1: Un resumet i ja està.
0: I en quina paraula has triat?
1: Doncs mira, avui la paraula de la setmana l'he escollit en honor i record a les prop de 600 veïnes i veïns de Rubí que van morir avui fa 64 anys. Per tant, la paraula d'avui serà riarada.
0: Molt ben triada aquesta paraula, però a mi... Ai, com has trobat les notícies? Perquè, clar, tenim una notícia, la de l'aniversari, però...
1: El que et deia de l'invisible, doncs ja ho veuràs.
0: Vale. Va, som-hi. Primera notícia de la setmana.

0: Com deia al principi, avui, 25 de setembre, és un dia assenyalat al calendari de Rubí. Cada any la ciutat recorda aquelles 600 víctimes amb un acte al barri que porta el nom del fatídic dia. I aquesta tarda doncs, no serà una excepció, evidentment. Es farà a les 6 de la tarda la tradicional ofrena floral de partits, entitats, veïns, a la plaça 25 de setembre, situada, com dèiem, en el mateix barri. La ciutat també recordarà aquell dia, aquest vespre, al casino, a les 8 del vespre, amb la interpretació de nou de l'espectacle Metamorfosi, que és una lectura dramatitzada de textos, de testimonis rubinencs que van sobreviure a la Rierada. L'espectacle Metamorfosi es va estrenar el 2012, precisament pel 50è aniversari d'aquell fatídic dia. I pel que em van explicar, es va estrenar aquí, entre els passadissos, entre els dos, entre el bullidor, el passadís, vaja, el que hi ha entre el bullidor i l'escardívol, entre els dos edificis, doncs aquí es va estrenar. I fa dos anys, quan va haver-hi la Dana de València, doncs van decidir, entre l'Àngel Miquel, la Maite Checa, que van venir aquí amb el Toni a explicar-ho, doncs van decidir que calia recuperar perquè ningú s'oblidi que riarades com aquella, com la que vam patir a Rubí, doncs a València es va repetir i que encara es poden repetir qualsevol lloc, i d'això també n'has parlat ara amb el propi Andrés Medrano, amb el regidor.
1: Exacte, per evitar-ho, és que n'hem de prendre molta consciència sobre això.
0: I l'Àngel Miquel també va explicar, com et deia, que van estrenar aquesta lectura dramatitzada. No és ben bé una obra de teatre, però és una lectura dramatitzada aquí entre els dos edificis. I per què? Doncs perquè van ser els únics edificis que van quedar dempeus després de la Rierada. De fet, em va explicar una cosa l'Àngel Miquel mentre estava esperant per baixar, per entrar a l'entrevista, i em va dir que en una aula de l'Edra hi ha la marca encara de l'aigua, si no l'han tapat, on va arribar l'aigua, al punt on va arribar l'aigua, però que l'edifici es va mantenir dempeus, els dos únics que es van mantenir dempeus aquí al costat de la Riera.
1: Per tant, podem estar tranquils, nosaltres, mentre si cau molta pluja i nosaltres estem aquí de dins, estem salvats.
0: Aparentment sí.
1: Va, segona notícia.
0: Aquest diumenge al matí, si passegeu pels carrers de Rubí, aneu en compte amb la riuada de bicicletes que hi haurà. Se celebrarà la 26a bicicletada del mercat i acostumen a participar-hi doncs, uns 400-500 ciclistes. Veurem aquest any a veure si arriben a la xifra rècord de l'any passat. Com sempre, cal inscripció prèvia a la parada de l'Arboristeria Major del mercat. La sortida serà a les 9 del matí des de la mateixa plaça del mercat. Farà un circuit circular i tornarà al mercat. La pedalada, com sempre, té un caràcter popular i lúdic, evidentment no competitiu, ningú guanya i ningú perd. És un trajecte bastant fàcil per compartir un matí sobre rodes. I com és habitual, també, la jornada comptarà amb l'animació de la companyia Letal, la companyia de teatre Letal, que acompanyarà doncs, els participants al llarg del recorregut, dinamitzant i fent una mica de gresca. La bicicletada és... Realment, ahir ho comentava en el ple, l'únic acte que es fa a la ciutat per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat. I compte, i el més important, a l'arribada de les bicicletes, totes les persones que hi participin rebran un entrepà de botifarra i una beguda. I seguint la tradició, se celebraran també sortejos cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany, que és la Roda Mestra del carrer Montserrat.
1: Idò, haurem d'agafar sa bici, no?, aquest diumenge.
0: Exacte.
1: Tercera notícia.

0: Aquest dimecres, una riuada de col·laboradors de la ràdio va omplir la sala càmera del casino per a la presentació de la nova temporada d'aquesta casa. És el que explicàvem abans al principi, que ha sigut una setmana intensa per la gent de la ràdio. I més enllà de les novetats, que ja n'hem parlat, com la incorporació de dos programes diaris de la xarxa, com el Rambla 54 i el Connectats, et vull destacar un detall que fa temps que és així, és a dir, no és una novetat, però ho vaig posar en valor dimecres i volia tornar-ho a posar en valor avui. Aquesta riuada de col·laboradors, perquè a la ràdio som 12 treballadors, entre periodistes i tècnics i l'administrativa. Però aquestes 12 persones no podríem omplir sols una graella de 24 hores, 7 dies a la setmana, sense l'ajuda dels col·laboradors. A Ràdio Rubí tenim 25 programes que ens fan persones de la ciutat de manera desinteressada. Per hobby, per passió per la ràdio, pel motiu que sigui, però que ens permeten tenir una programació més variada i més rica. A l'acte de presentació de dimecres va ser sobretot un homenatge a ells i elles un agraïment públic. Hi ha programes que fa 1, 2, 3, 4 anys que es fan. Els més joves són les Hildes, l'Itu què tal o la gent normal. Però és que en tenim molts programes, veterans o veteraníssims. L'Actualitat ja fa 10 anys, els Murphys en porten 20. I és que, però és que l'Ara i Sempre del Josep Puigventós, 46, i el Presència Cristiana, 45 anys en antena de manera ininterrompuda. Per tant, és una barbaritat de fidelitat, de constància, i gràcies a aquesta riuada de col·laboradors que van venir dimecres al casino i a tots els que fan que la ràdio, que Ràdio Rubí sigui el que és.
1: I tant, un agraïment infinit a tots ells. Va, quarta notícia de la setmana.
0: Doncs parlant de riuades de persones, el cap de setmana passat els carrers de Rubí es van omplir per a les diferents activitats dels tocs de Sant Roc o Festa Major Petita, per altres, aquí hi ha cadascú. Hi ha gent que no li agrada que es digui Festa Major Petita, però en tot cas, de les dues maneres. La cultura popular va inundar els carrers i la ciutadania va respondre. Escoltem com ho explicava en Manel Puigventós, membre de Foment de la Sardana, dissabte a la plaça Doctor Guardiet.
2: Els carrers estaven molt plens, ja a la plaça 11 de setembre ja hi havia molta gent. El seguir per Sant Isidre, Sant Pere, Sant Cugat, Pérez Mendia i a l'entrada plaça també igualment molta gent. Alguns participant, la majoria mirant. A dintre plaça molt plena, l'entrada plaça ha sigut molt, molt dinàmica, sense interrupcions. Crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, un 10.
0: I per riuada, la dels gegants d'arreu de Catalunya que van passejar pel carrer Fondo el diumenge al matí en la 33a trobada gegantera de Rubí, coincidint, a més, amb el 70è aniversari del Roc i la Paula.
1: Doncs anem ara a l'última notícia de la setmana.
0: Doncs les riuades de queixes per l'últim anunci de la consellera de Sanitat sobre el nou hospital de Rubí. La nova demora en els tràmits de licitació, el nou canvi de nom, ara se'n dirà CAIS, Centre d'Atenció Integrada en Salut, i la possibilitat que no hi hagi ni tan sols quiròfans. Així ho valorava aquesta setmana Joaquim Òdena, de la Coordinadora per la Sanitat de Rubí.
3: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
0: Pel que fa als quiròfans, ahir el portaveu del PSC, Rafa Hueto, va explicar en aquest estudi que lluitaran i defensaran davant de la conselleria que aquest CAIS Vicente Ferrer tingui almenys un quiròfan per a cirurgies ambulatòries. Veurem si se'n surten.
1: A veure com se'n surten d'això. Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest resum i aquesta mirada general de les notícies que han passat aquesta setmana. Ben trobada la paraula de la Rierada.
0: I tant. Bon cap de setmana a tothom.
1: Moltes gràcies. I nosaltres passam ara a... No marxeu perquè vendrà la tertúlia i vos deixam en la recomanació musical del Robert Fernández, que avui, a més, també ens fa de tècnic.

molt bon dia, què tal, com esteu? Música electrònica moderneta, així, per situar-nos en allò que succeirà avui mateix, aquest cap de setmana, a Rubí, al Peacock Rubí Art Festival. I tu et preguntaràs exactament què és el Peacock Rubí Art Festival. Doncs és una mostra col·lectiva d'art multidisciplina i, a més, doncs, emergent, contemporani i transgressor. Això, que ja feia 9 anys que no es feia a Rubí i que el trobaven a faltar, afortunadament l'hem recuperat i serà protagonista aquest cap de setmana. De fet, aquesta mateixa tarda-nit començaran doncs, les activitats expositives on podreu trobar doncs, pintura, escultura, performance, actuacions de dansa i de música, evidentment. I, a més, amb protagonisme rubinenc. Per què? Perquè en aquest Peacock Rubí Art Festival s'han encarregat de doncs, recopilar allò que van fer les primeres edicions de fa 10, 11 i 12 anys. Allò que va funcionar en artistes multidisciplinars doncs, també tenia una interacció purament rubinenca de formacions i de bandes que van actuar en aquestes darreres edicions. Una miqueta recuperant aquella essència bàsica, doncs retornen i ho fan fent coses especials, com per exemple la nostra recomanació musical, que no us perdeu l'actuació d'una mítica banda que retorna a Rubí. Sí, sí, literalment retorna, perquè feia anys que no estaven en actiu. Són els Límite. Els tenim, el David Feinos, el Josep a la guitarra i cors, el David a la guitarra i veus, el Martí, el Vinyolo a la guitarra i cors i l'Alan a la bateria i cors. Tots ells hi seran de nou. Sí, a Rubí. S'ajuntaran de nou, recuperaran aquella essència teenager de quan érem molt joves i triomfàvem en temes com aquests que escoltem ara mateix. Reencuentro. De fet, el nom ens va doncs, de fàbula de perles per retrobar-nos amb ells uns anys després de que la banda ja es dissolgués de forma definitiva per gaudir de la bona música, de la música rubinenca i a Rubí. I a més, el Peacock Rubí Art Festival. Si voleu més informació, us emplacem a recuperar l'entrevista del Rubí el dia que va fer ahir el company, el Toni Bravo. I, com no, a buscar per xarxes, per Instagram, a Peacock Rubí Art Festival. Ciao.

Us deixo en companyia d'aquests mítics Limiter Rubí i recordar-vos que l'actuació que faran a la plaça del Celler serà demà dissabte 26 de setembre a les 22 hores. Rock urbà a ritme de Limiter.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Minutet que passen de les 10 del matí en aquesta segona hora d'avui, divendres 25 de setembre, del programa Rubí al dia, que hem començat doncs amb tota la informació que té a veure amb la nostra ciutat, i anem ara mateix a escorxar-la una miqueta, a analitzar-la amb els nostres tertulians. Però abans anem a saber de què parlarem amb Pamela Martínez. Bon dia.
2: Bon dia una altra vegada, Toni. Doncs jo avui tornaré a tirar cap a casa, perquè sempre s'ha de granar. Voltes escombrar.
1: Granar, escombrar.
2: Però
1: granar.
2: Nosaltres granam.
1: O a granera, sa granera.
2: Exacte, sa granera l'utilitzem i granant cap a casa, perquè m'agradaria que xerréssiu un poquet sobre aquesta nova graella que tenim i que vareu estar molts de vosaltres a la presentació aquesta que vàrem fer dimecres i que vàrem gaudir molt, i bueno, perquè ens expliqueu un poquet què vos pareix aquesta novetat d'aquesta temporada.
1: Em va fer molta gràcia perquè teníem al darrere el Joan Manuel, que
2: sí,
1: ara parlaré.
2: Sí,
1: ara. A mi em deia.
2: He de
1: no
2: xerrar.
1: Sí, he de xerrar, no em tocarà sortir. No, ja veuràs que no. I des d'ahir l'Albert Soler... Sí.
2: El primer a sortir a xerrar.
1: A xerrar, ara explicarà.
2: No li va fer molta gràcia, va sortir allà, que bueno, va ser molt divertit.
1: No, espera't, potser, jo li vaig dir, potser pel teu càrrec sí que sortiràs. Te'n recordes? Que t'ho vaig dir. Diguis, potser sí que et tocarà.
3: Sí.
1: Mira,
3: puc.
2: A banda...
1: Perdó.
2: A banda d'això, també, de la polèmica de la venda dels antics cinemes que hi ha hagut dins i fora del ple, perquè ahir va haver una manifestació just a la plaça quan estaven fent el ple, però de dins del ple també es va xerrar d'això i també va ser un debat interessant, si més no. I, clar, a banda dels antics cinemes, un poquet fer, no sé si vos ho heu mirat un poquet, si heu llegit Ràdio Rubí, els diferents temes de que va passar, que es van xerrar ahir al ple municipal, com la línia de l'autobús L8 cap a les urbanitzacions, que feia molt de temps que s'estava demanant, també l'aprovació del projecte educatiu de ciutat, i a banda d'això, també... Avui torna al Pico. Ja m'explicareu què vos pareix aquest retorn. I n'hi ha molts temes més, però ja vos ho deixo a la vostra elecció i lo que vagi sortint. Lo que vaya surgiendo, que diuen.
1: Doncs moltíssimes gràcies per proposar aquests temes. Ja sabeu que podeu participar en el telèfon del directe 93-588-59-60. Avui no està el José Malagón, que el tenim malalt. Li enviem una abraçada, ahir el

0: Pobre, al matí ja estava entre Vito Corleone...
1: Una setmana ja, porta una setmana aguantant fins que ha petat.
0: Però ahir estava ja sense veu, estava el pobre amb tots els mocs, amb febre. O sigui, t'enviem una abraçada molt gran i al control tècnic doncs tenim a Robert Fernández, que ens saluda. Bon dia. Doncs anem a la tertúlia.
1: Endavant.

0: Som-hi, que la taula s'acaba d'incorporar per l'entrada. Ha entrat així derrapant la Lídia Juste. Començo per ella, pels galons.
1: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Maria Àngels Ruiz, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Ah, que ve avui els divendres.
2: Avui he fet un extra.
0: Has fet un extra, és veritat. No? Segona vegada.
2: Oh, aquesta setmana, no? Sí,
0: Joan Manuel Fernández, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Rosa Latorre, bon dia.
4: Bon dia.
0: Comencem justament per la presentació de la temporada 25-26 de la ràdio de la Graella, que vosaltres doncs, hi vau estar. Doncs us expliquem una mica què us va semblar a l'acte, què us va semblar a la Graella. Abans feia broma, Joan Manuel, una miqueta.
3: Sí, sí.
0: Dient, ostres, tu. Però clar, és que és la cosa de tenir un càrrec, no?
3: Sí. Ja veus, un supercàrrec. Fa gràcia, això, que tens un càrrec. Hòstia,
0: espera, institucional. Que no m'he enterat. Bueno, mira, estàs fent... Has sortit a la banqueta. De la banqueta has sortit a substituir la
3: banqueta. Però som part d'una cosa més global, vull dir.
0: Sí,
3: que sí, que és el que dones la cara, això, sí. Sí. Potser sí, clar.
0: Què?
3: Però
0: què,
3: res més.
0: Què us va semblar?
3: Molt bé, molt tranquil·leta, just el que tocava... I el contingut content, el contingut de la programació, que és una mica continuista, no?, de l'any passat, però molt bé, s'estan fent coses noves, hi ha noves propostes que s'estan tirant endavant, contents i feliços, cada vegada hi ha més col·laboradors, que ja ho vaig dir a l'altre dia a la presentació de la programació, que és una de les emissores que, i potser la que més, més col·laboradors té, no?
0: Clar,
3: i això és fantàstic, cert. Perquè això vol dir participació, vol dir pluralitat, no. Que és el que s'ha de buscar.
1: Era una de les coses que em destacaven allò, companys de Sant Cugat, precisament la nit de la presentació de la temporada. Deia, com és possible que tingueu tants col·laboradors, no? Dic, és que aquesta ha estat una marca de la casa, sí. Molt important. Vull dir, sempre hem pensat que la ràdio era de la ciutat i per la ciutat, no? Vull dir que, malgrat hi ha hagut molta gent que ha pensat que érem la ràdio de l'Ajuntament, doncs, evidentment, l'Ajuntament financia i l'Ajuntament és qui demana la llicència, no? Perquè és una administració la qual la ho ha de demanar, però que aquesta és una ràdio per tota la ciutat. I aleshores sempre hem pensat que hi havia d'haver moltes veus. I aleshores, a més, tenim un teixit allò associatiu impressionant. I tu deies, perquè jo vull fer un programa de jazz, si hi ha l'associació de músics de jazz que en saben molt més que jo, no? Vull dir, potser el que no sabien fer era ràdio, sí. Però els hi més o menys els hi ensenyàvem, no? I com això diria, doncs, moltes de les entitats que hi participen. I després, individualment, evident, perquè he passat estudiants de periodisme, ha passat moltíssima gent per aquesta casa. I és cert que és una de les riqueses que té la ràdio.
3: I em fa molta gràcia, a més, o em fa ser més content, perquè ara que sembla que la cosa està molt tenue a nivell general, doncs aquí al revés, no? Aquí s'està tirant endavant coses, i nous projectes, i moltes ganes de tothom de fer coses.
0: Vam destacar-ho, i molt, a la presentació, és que de tertulians... ara ja faré, doncs, que ara estava escrivint justament per fer aquestes rodes, no? Perquè són més de 5, moltes vegades a les tertúlies, no? Són prop d'una trentena. Però és que a tercera hora hi ha 65 col·laboradors.
3: Sí, sí.
0: 65 col·laboradors.
1: I molta proposta.
0: I que van rotant, I que hi ha molta proposta i que...
1: Molt diferent.
0: Les seccions, clar. Això permet fer una mena de mapa, també, no? Del que és de la ciutat, de les entitats, del teixit associatiu, no? I encara em queden, no? Però encara, a hores d'ara m'estan demanant si tinc espai, si tens espai per tal, si tens espai per allò altre, no? I donar cabuda, encara que sigui una vegada al mes, resulta una mica complicat d'encaix, no? A part de l'entrevista. Però això jo crec que és...
1: Està molt bé, jo crec que això està molt bé.
0: És un valor riquíssim.
3: I després tots els col·laboradors que fan programes, no?
0: Clar, és que és el que deien, Rubí parla a través de la ràdio, no? No només la ràdio parla
1: sempre
0: a través
1: vam
0: de Rubí,
1: dir...
0: sinó Rubí està parlant a través d'aquesta ràdio.
1: Sempre vam dir que en un món en què cada vegada hi hauria més globalització, no? I que hi hauria més possibilitat d'accedir a 50.000 canals d'arreu del món, etcètera, al final... quan tu busques la informació de casa, sempre busques la informació, a més qui te la pot donar és allò, el que és més proper, no? I el que és més proper, el que... I Ràdio Rubí ha tingut sempre un tronc molt definit, molt clar, que ha estat informatius, esports, tal. A partir d'aquí s'han anat configurant programes, no? Però la informació, sobretot, ha estat bàsica. Per què? Perquè enteníem, no?, que probablement si passa alguna cosa a Rubí, home, si és una cosa d'aquelles lletges i tal, sempre sortim a les notícies, sempre, Però si és una cosa bonica, o és una activitat, o és no sé què, costa mitja vida sortir als grans mitjans. Per tant, qui t'ho explicarà? Doncs el que està a prop de casa. Però és que, a més, si passa qualsevol cosa important, jo és que no sé quina paraula li diria, qualsevol cosa molt gran, al final qui corre i qui pot informar serem nosaltres, no podrà ser algú altre, perquè és la proximitat, no? I per tant, això és un valor en alça, crec que deies, no? Ara es fan més coses, és que jo crec que el món local, en global, cada vegada té més importància. Per què? Perquè és això, perquè jo escolto la BBC, escolto el no sé què, però quan vull saber Rubí, dic, ep, el meu mitjà.
3: I més com està situat Rubí, no? Que Rubí és una població en quant a habitants bastant important, que podria ser capital de província de l'Estat o, òbviament, capital d'una comarca d'aquí de casa nostra, i a més estem envoltats...
1: Ui, no li diguis a Sabadell i Terrassa, això,
3: clar, estem envoltats de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, i Barcelona a mitja hora, no? Llavors que nosaltres podem treure la nostra veu allà on sigui, costa molt. Només com diu la Lídia, no? Quan hi ha una mort, quan passa un desastre, llavors sí que podem sortir. Però vaja que ni a TV3, per exemple, hem de saber la temperatura que fa no sé a on, de no sé on, d'un poble que ni coneixia, perquè tenim uns quants a Catalunya, a prop de 1.000, i de Rubí mai surt.
1: No. Ostres. És que, clar, jo, pel que tinc entès...
3: Una cosa tan bàsica,
1: hi ha com una, aquesta. Hi ha una remuneració econòmica perquè això surti, no? Vull dir, perquè tu tinguis una càmera o perquè tinguis no sé què, es pugui sortir el temps, això té una despesa, jo ho sé, per la de la Vall Fosca,
0: Sí, que vols dir que paga l'Ajuntament?
1: Clar, no.
0: L'Ajuntament posa la càmera?
1: Bueno, hi ha un acord, suposo, amb allò, però clar,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè surti.
1: Sí, claro. Sí, sí. És una manera més de primera, de tenir visibilitat, i segona, de tenir el territori amb ells també, si els hi convé, perquè els hi convé saber quin temps fa, però també hi ha la de la Vall d'Aran, per exemple, i és tres quarts del mateix. Vull dir que és una miqueta...
0: Aquí la nostra càmera és el Lluís Miquel, des de la xarxa, que ens fa el temps.
1: Ahí ja està.
3: A més a més, no ens serveix el que en dona la temperatura de Terrassa, per exemple.
1: Ah, no?
3: De Sant Cugat. No, perquè i jo tinc l'exemple d'on vaig néixer, a Puerto Real, que està al costat de Cádiz, i no té res a veure la temperatura, i estan tocant,
1: Mira,
3: de Cádiz i de Puerto Real.
1: Mira, nosaltres i Castellbisbal. Castellbisbal és un dels llocs que sempre fa més fred o fa més calor. És un dels llocs, no sé per què, per la seva orografia, per no sé què, està estudiat, i et treuen de tant en tant l'exemple. Castellbisbal és un dels punts, i tu dius, està aquí al costat, doncs són...
2: Varia. A vegades està plovent a Sant Cugat, a Bots i Barrals, i aquí no podem
1: votar. Això sí.
3: Bueno, i estem parlant de temperatura, que podríem parlar... De 20.000 coses.
1: De 1.000 coses.
0: Bueno, hem començat fent la roda de presentacions i així vostè, Maria Germit, Joan Manel Fernández, Rosa La Torre. Bon dia, també.
1: Sí, bon dia a tothom.
0: Bon dia. Comencem a xerrar. No?
4: Sí, el que passa que com que jo no vaig poder assistir a la presentació, doncs poca cosa puc dir.
1: Jo crec que bé, no?
0: Bueno, però estem parlant una mica del que és la ràdio local, la importància de la ràdio local. Home, per a Rubí com a mitjà, que tenim dos mitjans. Tot Rubí Diari, se'ns han quedat en dos, ara. I en més, se'ns han quedat en dos. Tot Rubí Diari i Ràdio Rubí.
4: Home, no, tota la trajectòria de Ràdio Rubí ha estat reconeguda bastantes vegades en premis i coses així. Vull dir que s'estan fent les coses bé, jo crec que sí. Que s'estan fent les coses bé, hi ha una aprovació variada, s'obre la porta a que algunes entitats puguin fer el seu programa, puguin... Jo em sembla que és el que s'ha de fer. El que li interessa a la gent de Rubí, bàsicament són les coses de Rubí.
0: Clar. Són moltes les entitats, que jo crec que, no sé si me'n deixo algunes, però des de, per exemple, Il·lustració, que portem només dues setmanes, ens queden encara dues setmanes més per perquè seria el primer mes des de la sí. temporada que vam començar el 14 de setembre, sí. però des de les més que són de tradició i costumari popular, que és Bardansaire, gegants, castellers, diables, sardanes, tot el que, a més, per exemple, hi tindrem una secció d'il·lustració, per exemple, amb els sketchers que vindran la setmana que ve, tenim aquí un grup que hi ha d'esquetxers que es diu Rubinc.
1: Sí, són la gent que no, que fa...
0: Sí, que es dedica... Doncs hi tindrem també amb il·lustració, no? Uh-huh. I intentem de... A part dels que són, els que podem veure més en festes, doncs aquelles que no són tan conegudes, també, no? De forma que sí. tinguem aquest mapa.
1: De fet, ara jo crec que el que al final queda, o sigui, el que al final cal, no és dir, hi ha molt rubinenc que ha vingut a viure a Rubí, que encara... li costa allò saber quins són els serveis que té la seva ciutat mm. i per tant la possibilitat que sap que o interessar-se o saber que té això una emissora de ràdio, etcètera, etcètera, les entitats que fan. Perquè encara hi ha gent que diu, és que jo no me n'esvento, que també dius, home, posa-hi una mica d'interès mm. perquè potser, no? Però sí que és veritat que Rubí és una ciutat on han anat venint a viure gent cada any, vull dir, constantment anem, ara potser no sé com anem, però hi va haver una època que anàvem a 1.000 per any, vull dir, saps allò que dius, hola, venga. Clar, tota aquesta gent que a vegades s'instal·lava, jo què sé, jo conec gent allà dalt, per exemple, a prop de Can Rosers, no? Tota aquella zona dels Nius, em sembla que és, no?
4: Els Nius, sí.
1: Et deia, és que no ens han entès, ja, però és que esteu allà dalt, sí, però has d'intentar assabentar-te'n. I crec que es va intentant facilitar això. Mm. I dic que es va intentant perquè no sempre s'aconsegueix al 100%, no? Saber què fan a la ciutat, quines activitats hi ha, tal, però clar, vull dir, realment estan a xarxes, estan... La gent fa un munt de coses perquè te n'assabentis.
0: I que tenen moltes ganes. Aquesta setmana em va sorprendre molt. Hi va haver... Estem fent la secció de cinema. Per cert, a partir de les 11 connectarem en directe a Donosti amb el Festival de Sant Sebastià, perquè tenim un col·laborador que fa cinema que és redactor del diari de Sant Sebastià.
1: Ah, molt bé.
0: I després hi ha un altre rubinenc que és, va participar com a jurat de jove del Festival de Sant Sebastià, que va venir fa 3 dies a les 7 del matí. I van trucar, perquè jo havia parlat amb ell, no, de escolta, t'agradaria fer la secció de cinema una vegada al mes? I llavors va venir a les 7 del matí, o sigui, es va aixecar a les 6 i algo per venir a les 7 del matí, per conèixer el que, per poder xerrar, i estava molt il·lusionat. O sigui, jo parlaré de cinema...
1: Això, Toni, això se li diu il·lusió.
0: És brutal. Parlaré de cinema, però ei, que jo no sóc un especialista, però jo cada setmana vaig a la biblioteca, hi ha joies a la biblioteca aquí de Rubí, aconsellaré una que és meravellós, i jo pensava, hosti,
1: però això és il·lusió, clar. Això és il·lusió, ganes...
0: Abans d'anar-te, que vinguis, perquè jo li vaig dir, escolta, quan vinguis un matí, doncs vine, tindré 10-15 minuts, perquè vaig molt atabalat, per si vols t'ensenyo la ràdio i parlem un moment, no? Però em vaig quedar amb aquesta història de... Vol participar, és jove, ofereix propostes d'aquí de Rubí, no només parlant de la cartellera, sinó també del que hi ha a la biblioteca, i aquesta il·lusió, que això a mi em conquereix totalment. O sigui...
1: Ha d'entrar, no? Vull dir, jo crec que ha d'entrar gent jove, i em van veure força en la presentació de la temporada, perquè és cert que a les tertúlies venim gent que ja no tenim, entre cometes, ocupació laboral, no? Perquè si no, no podríem seguir aquesta hora.
3: És que l'hora és fotuda.
1: L'hora és fotuda, en aquest sentit, l'hora és fotuda, no? Per tant, que, clar, tot aquest jovent es vagi incorporant, tant sigui perquè ve a col·laborar, perquè ve a fer pràctiques, perquè ve a fer programes, perquè és fantàstic que s'ho vagi fent seu i que ho visqui amb il·lusió. Sí. Hem sigut joves, em diu moltíssima il·lusió per tirar endavant, no? Una cosa, doncs, ara es toca.
3: Jo el que haig de reivindicar és la proximitat que tant reivindiquem quan parlem de fruita, verdura, vins i coses d'aquestes, però també en els mitjans de comunicació, no? Tot i que això no vol dir que estiguis desconnectat de la resta del món. Ho dic, per exemple, jo sí que vaig a un centre comercial, però jo consumeixo la major part de coses de Rubí, ja siguin de proximitat o ja siguin botigues de Rubí. A mi em passa... Jo em compro, per exemple, 3 o 4 revistes cada mes, no? I a vegades estic a Barcelona, les veig, dic, no, ja me la compraré a Rubí.
1: És fer ciutat, que no costa, no? És tenir aquesta voluntat de fer ciutat.
0: I que el més local acaba sent el més universal. O sigui, aquesta il·lusió, aquesta passió, aquest comprar, podem parlar de Rubí, però és que es pot parlar de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat. O sigui, qualsevol persona que ens escolti se sentirà identificat. Li canviem l'etiqueta en molts termes d'aquests conceptes que parlem que són universals, no?
1: I fer comunitat.
0: Moltes vegades parlem de local, però és que qualsevol altra ciutat s'ho sentirà també com a seu el que estem dient, no? Que jo crec que això és important.
1: I amb aquesta diversitat que tenim, no? I cada vegada més, perquè hi ha qui diu, és que ara tenim molta més diversitat de procedència, de gent que abans no, abans també va venir moltíssima gent de molts llocs i tal. I doncs, clar, el mitjà local, en aquest cas, jo es compraré cap a la ràdio. La ràdio doncs ajuda a fer, a teixir comunitat, a teixir allò, aquest veïnatge, no? I aquest que coneixes, vull dir, quan sents doncs això, altres veus, altres maneres d'explicar i altres formes, no? I vaig veure que doncs que hi havia gent, sempre hem tingut, jo crec que molta gent o gent que havia vingut a viure a Rubí feia poc i que d'alguna manera doncs volia expressar-se, no? Recordo la Nancy Carrillo i el seu programa que mirava el món, no? I que parlàvem amb gent d'arreu de Llatinoamèrica, doncs, entre altres coses. Per això vull dir que vas teixint.
0: És que nosaltres fa 5 anys en aquest programa, quan estava quan jo conduïa també, aquí hi havia una secció que era la de l'Abril Rea, que parlava de l'immigració, i que després es va passar a parlar. Però i amb Abril Rea anàvem portant situacions que estaven vivint els immigrants, també de com s'anaven formant aquí, i ja teníem aquesta part de aquestes noves persones que són benvingudes.
1: I conèixer aquí, els teus veïns, jo sempre dic, conèixer els teus veïns és el que és el que ho fa més fàcil tot.
0: Sí. Abril Rea, que és periodista argentina, que és corresponsal de moltes de les televisions que són de l'Argentina i que ho feia magistralment, i sempre portava una persona diferent, migrant, que ens explicava això, des de com havia vingut, quin era els problemes que tenia, com era la seva formació.
1: Sí, sí, una mica com la Nancy, no? Una periodista peruana que arriba a Rubí i que planteja fer El Mundo Sin Fronteras i, escolta'm, i El Mundo Sin Fronteras.
0: Sí, sí.
1: I abans que ells, la gent del Rubí Solidari, molta gent, no? Però que sí, que jo crec que ha ajudat així aquesta coneixença, no? D'aquests nous veïns. I això és important.
3: I abans parlàvem de proximitat. També parlàvem de pluralitat, però vull tornar a reincidir, perquè penso que aquí hi ha una participació de tots els colors de manera especial. I ningú es pot queixar de que no té cabuda aquesta emissora, mani qui mani, i tot el que tu vulguis en el seu moment. Eh? Però el que sí penso que s'ha aconseguit, des de Ràdio Rubí com a mínim, jo no puc parlar d'altres emissores municipals, és aquesta pluralitat.
1: Sí. S'ha tingut molt clar, i jo crec que sí, des del principi s'ha tingut molt clar que aquesta és una porta que està oberta a tothom, fins i tot allò, vull dir, moltes vegades potser allò, ho dic ara finament, és que no sé com dir-ho, a vegades amb mal de panxa del que feia l'entrevista, però pel que escoltava, però és que aquí tothom ha de poder dir la seva. Vull dir, i per tant...
0: Sí, i vosaltres podeu dir la vostra amb aquesta pluralitat al 93 588 59 60, que després, per exemple, el Manuel Martori,
1: que el vam saludar la setmana passada, que
0: el tindrem la setmana vinent, el tindrem directament, que em deia, hosti, és que jo de vegades vull participar, però dieu el número de telèfon, estic a la botiga, estic fent coses i després
1: Manel,
0: intento trucar i ja no me'n recordo el telèfon.
1: Ara ja no me'n recordo, 588 o 699,
0: 93 588 59 60.
1: No, és fàcil,
0: 59 60 és fàcil, 588 el tenim d'aquí. El
1: que passa que deu estar ocupat a la botiga.
0: Sí, però em refereixo, no?, que de vegades costa també entrar a despenjar el telèfon. Ahir va bé ple.
1: Ah, sí.
0: Sí. Anem a pels temes, d'alguns dels temes del ple, a veure què...
1: A veure què diu l'Àngels.
0: Sí, Maria Àngels, no sé, veig sèrie avui, veig què passa.
2: No, els estic escoltant.
1: Clar, perquè no van estar...
2: Som els experts de la ràdio, primer per començar. Tots
0: bueno, els experts sí, estan demà, aquí.
2: Demà.
0: No, tenim... Tots. Espera, tenim trucada. Un moment, Maria Àngels.
2: M'espero.
0: Bon, Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
5: Soc el Jaume Roura.
0: Jaume Roura, bon dia. Com estàs?
5: Pues de moment bé.
2: Ui, de moment.
5: No, de moment, home, tinc 73 anys i soc un malalt crònic.
2: Això no és res. Pues,
5: bueno, de moment bé.
1: Perfecte. Doncs a gaudir del dia, Manel.
3: No, Manel, Jaume Roura.
1: A gaudir del dia, Jaume.
0: Jaume, digue'ns.
5: Primer que tot, felicita-vos a la ràdio, a tots, els professionals i col·laboradors.
0: Moltíssimes gràcies.
5: I el segon, més que res, jo volia parlar del dia que estem avui. Avui som 25 de setembre.
0: Sí.
5: Per mi és un dia, bueno, de mal record. De la gent que va desaparèixer. Només us puc explicar diverses coses. Jo tenia 9 anys.
0: Estem parlant de la Riera de les 62, eh?
5: Sí. Faltant 3 mesos pot venir una 10. Només us diré que aquest dia, ja sabeu, va ploure molt, més de 200 litres per metre quadrat. Us explicaré una anècdota. Només de casa, a casa entrava l'aigua pel pati, passava per la cuina, pel menjador, pel passadís i sortia al carrer.
0: Ah, on estava la... On... Sabries concretar on estava...
5: La gent estava cantonada... cantonada Sant Gaietà i carrer Nou.
0: Perfecte.
5: És una casa que donava tres carrers. Quan, a 300 metres d'on esteu vosaltres. El que passa que allò és la part alta i vosaltres esteu al lloc més baix. Llavors, bueno, fora al carrer, de la puja, l'endemà al dematí, hi havia un esvorant al carrer, un fogat, que, i que havia un cotxe. I els carrers estaven sense asfaltar. I, bueno, l'anècdota també és que el meu pare treballava aquí al costat d'on esteu vosaltres, que li deien la pelleria, que era
1: els arcs.
5: I al davant hi havia el matadero.
0: L'escorxador.
5: I la riera pues, no va deixar res, va quedar pla. Vull dir, hi havia peces allà de ferro que pesaven molt, pues, no va quedar res. El meu pare, llavors, els cridaven els serenos. Venien uns veïns i li van dir al meu pare que la riera s'havia endut la fàbrica. I el meu pare, bueno, que no s'ho creia, no? Fins que van baixar i van comprovar que no hi era. Però a part d'això, doncs, bueno, aquí vaig a la riera, ma mare també anava a una perruqueria que estava, quan plovia, els entrava aigua allà de la riera, perquè veieu que on estaven les cases, la Lídia ho deu saber tan bé com jo, i, bueno, aquella casa tampoc, i diverses més, no hi eren. I el pitjor de tot, doncs, bueno, l'endemà anar a l'escola i falta de companys que vivien allà a prop, o a la Riera, i que, bueno, uns dies després també va tornar a ploure, no a Girubí, sinó més amunt, i vam anar a la carretera de Terrassa, que hi havia una casa, si algú se'n recorda, perdoneu que no és la conya, li deien a Calca de Tomàquets.
2: Sí.
5: I en allà es deia la Riera. I us diré que la Riera feien allà amb una amplada com a mínim de 100 metres. Ho passava plen, però uns dies després. Inclús aquí baix, a l'altre pont, a Can Fatxó, hi havia una senyal d'on havia arribat l'aigua. No ho recordo ben bé, però deien que des del fons de la riera fins allà eren 11 metres d'alçada.
0: Jaume, clar, tu has estat narrant des de com vas viure la rierada el dia següent, les destrosses que va ocasionar. Quines són les... ja que tenim aquest testimoni, quines són les imatges que tu tens, perquè parlaves de la teva casa al carrer Sant Magí, de com entrava l'aigua. No sé quines són les imatges que tu vas recordant i aquells moments que tens, una mica perquè ens podem fer una idea, que avui i demà se reestrena, que són, crec que són 9 anys després, l'obra de Metamorfosi.
5: Ho vaig sentir, sí.
0: Sí, justament que ahir vam tenir l'Àngel Guimena, el seu director, i a la coordinadora, a la Mariona Checa. Explica'ns una miqueta aquestes imatges que tens per totes les persones que no ho hagin viscut, per poder-nos fer una idea del que va significar allò, aquells moments.
5: Bueno, pues d'elles, diverses coses. Una, per exemple, quan passaves pel cementiri, al cap d'uns dies, pues, veies que les caixes de morts a fora, perquè no cabien a dins del cementiri, que estava a la plaça de la Sardana. Això una. Més que res, és el record. A mi el que em porta el record és cada vegada que plou, penso en la Riera. Se'm va quedar gravat això.
0: Se't desperta.
5: I cada cop que plou penso en la Riera. Així de clar. I més que res, doncs, la gent que va desaparèixer. Segons el monument que hi ha aquí, eren 617 persones mortes o desaparegudes.
1: Sí, sí, no, i no es té clar, la veritat, el nombre de víctimes, perquè llavors no se censava, la gent no se censava, i per tant no hi ha un registre. Allò, nosaltres, des de tot l'equip que va treballar amb el documental Després de les aigües, vam intentar cercar allò, dades concretes, i no n'hi ha, és que hi ha sempre, no, es diu entre 600, 700, però podrien ser més, no? Vull dir, i per tant, perquè no hi ha, hores d'ara encara hi ha gent que no ha trobat, evidentment, el seu familiar, perquè evidentment, vull dir, no va ser tan fàcil recuperar els cossos. Molts van anar a parar a l'Ametlla de Mar, allò, els pescadors van trobar cossos, o sigui, imagina't. Per tant,
5: jo vull dir una cosa, hi ha un reportatge que va fer el Blai Ferran, que és un...
1: Sí, és sí. Aquest, aquest, Després de les aigües, sí, sí.
5: Exacte. Vull dir que és molt interessant, la gent que hi col·labora, que suposo que la majoria ja no hi són, t'expliquen...
1: Sí, la gent, clar, la gent es anava fent gran, sí, cert, és cert.
5: Sí, sí. Recordo una senyora que vivia en el carrer Sant Francesc Macià i que deia que el seu pare s'estirava els cabells perquè deia que com es podia construir a la Riera.
1: És una gran pregunta, aquesta.
0: Bueno, clar, quan ha passat la Dana del País València, ara farà 2 anys, suposo que tornem a estar en el mateix lloc, no? En certa forma, salvant les distàncies, però tornem...
1: Sí, però...
2: La Riera de Rubí era una cosa... o sigui, tu passaves per allà i era pla. Vull dir,
1: no
2: hi havia ni murs, ni hi havia res de res. Vull dir,
0: sí, però em refereixo a construir en zones que la natura després reclama.
4: Perdona, però aquí, en aquesta ciutat, ara estem en aquestes.
1: Sí.
4: Ara hi ha un projecte de construir a la zona inundable.
1: Sí.
4: I no hi ha manera de que... O sigui, estaria bé que escoltessin aquests testimonis, que suposo que ja els saben, però els hi és igual... Però que ara hi hagi aquest projecte de construir vivenda a la zona de l'Escardívol, que és zona inundable, perquè els criteris que tenia la Generalitat fa 40 anys no són els que té ara, i ells es basen en aquells criteris, que s'hagi construït...
1: I fins i tot, Rosa, amb aquells criteris, hi ha 3 rieres negres a tot Catalunya, i una d'elles és la de Rubí, perquè no saben quin comportament pot tenir.
4: Que s'hagi fet una zona esportiva en un lloc inundable... també, que aquesta ja està inaugurada, que on hi ha el Vapor Nou, també es vulgui, hi ha un projecte de fer pisos, que també és inundable. A mi que m'ho preguntin, o sigui, que el dic que cada 25 de setembre es faci un homenatge perfecte, o sigui, lloable, merescut, i que es recordi i es faci un exercici de memòria d'aquesta gran desgràcia, perquè estan parlant de 700 persones, però és que contem que Rubí, quants habitants hi havia llavors?
1: Llavors potser que hi havia 4, 5.000?
2: 6.000, em sembla.
4: Vull dir que era una quantitat brutal,
1: del
4: no?
1: Del més que recordo.
4: Vull dir, jo tinc família que se'n va anar, sí. Vale? I que s'estiguin plantejant, o sigui, que el mateix dia fan l'homenatge i continuen tirant endavant els projectes d'edificació en zones inundables, a mi que m'ho expliquin, perquè aquí o hi ha uns interessos amagats a darrere, o de veritat que no ho entenc, perquè hi ha un dit que és ben clar, diu, allà on passa el riu no hi facis el niu, i és que és així.
1: Hi ha gent d'aquella que va ser protagonista, evidentment, del documental, que t'ho deia, diu, jo encara no em puc acostar a la Riera.
4: I menys quan
1: plou. No? I menys quan plou. Vull dir, mira que la Riera continua sent una ferida per la ciutat de Rubí, que encara no hem sabut allò...
0: Clar, no és només el dol del que dius, no? Com estava explicant en Jaume Roura a casa seva, sinó és el dol del dia després, dels dies després després de tot el que ha quedat i que et queda
4: poques
0: marcat.
4: Poques famílies no se'ls va emportar algú, eh?
1: Sí, sí.
4: Poques, eh?
1: I tots no. Tenim històries per explicar al voltant d'allò. Vull dir,
4: llavors fa mal que es vegin que som aquí la taula, coses, aquests grans, aquests projectes, aquestes històries, que t'ho venguin amb aquesta frivolitat, diu, home, per favor.
1: Mm. Fa una mica de por. Jaume. Més no, com a mínim fa por.
4: Mm. A mi em fa una mica de vergonya, més que por també.
0: Jaume, que no sé si tens alguna cosa a dir, que estem parlant aquí a la taula.
5: No, només, bueno, em sembla interessant el que està dient la Lídia i la...
0: La Lídia i la Rosa.
5: La Rosa, que, bueno, les conec a les dues i el...
0: El Joan Manel i la Maria Àngels.
5: El Joan Manel. Vull dir que... No sé si la Rosa se'n recorda de mi, però...
2: Segur. Jo, segurament... Jo el Jaume sí que no t'heu recordat de mi. Érem quasi veïns.
1: L'Àngels, a més, ha viscut molt a prop.
4: Ah, sí, vale. Hola, Jaume, ja sé qui ets.
1: Ara.
4: Ja sé qui ets. Ei,
1: Àngels, tu has viscut molt a prop de la Riera, precisament, durant molts anys, i has pogut veure.
2: Encara ho vius allà. Aquell temps estava al carrer Florida Blanca.
0: Veus, fixa't.
2: Érem quasi veïns.
4: Eres veïna dels meus pares.
2: Dels teus pares.
4: Mira tu.
0: Hem començat xerrant de que la ràdio és aquell lloc de comunitat, de vertebració, i mira, justament, truca en Jaume Roura, Maria Àngels, escolta, que eren veïns, allà estàvem a tocar, ara sí, ja sé què és.
2: Clar, clar,
1: clar.
0: És aquesta cosa.
2: Ell potser de mi no se'n recorda massa. Era més aviat de l'edat del meu germà, però jo el Jaume Roura sí que el conec de sempre.
5: Sí.
2: Igualment,
4: no,
2: eh?
4: I és certament.
2: Perquè jo dic que jo vaig néixer a carrer Florida Blanca. I tu anaves a l'escola Montserrat, oi?
5: No.
2: A Ribes. No.
5: I ara de la competència.
2: Ah, és veritat, és veritat. Anaves a la Ribes. Sí,
4: abans érem Ribes o Montserrat.
2: Sí, però jo me'n recordo, sí, sí. Bueno, de fet, teníem uns parents teus que eren veïns.
5: Sí.
2: Ah, estaven al carrer Florida Blanca, també.
4: Aquest
1: era el Rubí en què, malauradament, nosaltres llavors érem joves,
4: sí.
1: No?
4: Sí,
5: quan ens coneixíem tots.
1: Exacte, ens coneixíem tots, però hi havia un cert control social. Sí que sí. Vull dir, no podia sortir de casa i fer malifetes perquè quan arribava... Abans que tu arribessis,
4: sí. Ja ho sabia de casa teva.
1: La informació ja l'havia
0: arribat. Ja, no? És que això ho hem viscut de petits i nosaltres.
1: Per tant, el que de petits o de joves denostàvem, no? Perquè dèiem...
0: Sí, bueno, jo tenia...
1: Ara de gran és diferent perquè ara et trobes la gent pel carrer, no? I ara fins i tot et fa il·lusió. Clar, dius, jo no vols que et controli ningú i això
2: revés,
1: no pot ser,
2: no?
1: Que et conegui tothom.
2: A la que et bellugava
0: abans
1: que arribessis a casa, la mare ja ho sabia.
0: Sí, era un problema. Jo em recordo amb 17 anys que em vaig quedar sense claus, vaig entrar per la cuina i havia una dona al davant que jo deia que era la tafanera. Sempre estava allà. Sempre,
2: saps,
0: amb una cara que jo la veia sempre de mala llet, digue, aquesta dona... I sempre
4: et
0: controlava, saps? A més, a l'edat aquesta etapa que ets després de l'adolescència, no? Era horrible. Doncs resulta que un dia vaig entrar per la cuina, m'havia deixat les claus, i ja tenia la meva mare dient-me que què he fet, que li han dit que he entrat per la finestra,
2: seus?
0: Que d'on venia, però això era per la tarda, i jo pensava, ja està, la tafanera.
1: Ara també
0: no? Ja està.
1: Ets.
0: Però això és meravellós.
1: Però també era cert que no et passava res, eh?
0: No,
1: perquè
0: exacte.
1: Perquè hi havia 50 minuts vigilant-te, vull dir.
0: Clar, perquè de petit tu podies estar al carrer on estigui. Hi havia, tothom es coneixia, tothom.
1: No,
0: o sigui, tothom era com si fos el teu pare o mare.
1: Sí, exacte, una certa corresponsabilitat, no?
3: Jo sempre ho explico, eh? Em sembla...
0: Digues.
3: Sempre,
0: ara te donarem veu, eh? També, Jaume, digues.
3: Que jo la Riorada, sent molt petit, no tenia ni 2 anys.
1: Uau.
3: Ni 2 anys que al meu poble, jo vaig arribar a Rubí, no sé, al 66 o al 67, al meu poble, el meu pare tenia un bar i tenia tele, va ser la primera tele que va entrar en el poble, que els diumenges a la tarda, també ho he explicat, feia pagar entrada a la canalla per veure la
1: tele.
3: I jo recordo amb aquesta edat de veure la Riorada per la tele.
1: Sí, sí. És que han sortit moltes imatges de seguida,
4: fort.
1: De seguida van venir els del Nodo, no. Mai millor dit.
0: Sí.
1: I, bueno, clar, vull dir, van sortir...
3: No, però
1: hi havia moltes imatges de Terrassa, de Rubí, de...
4: Clar.
1: Sabadell...
3: El que ens sorprèn de tot això és que jo era molt petit.
1: Clar, i te'n recordes, no?
3: Jo me'n recordo dues coses de molt petit. D'això i de la mort del meu pare. El meu pare va morir quan jo tenia 2 anys i pico. I jo me'n recordo...
1: Va ser un any...
3: Del dia que va morir, encara que no me'n recordo, que plorava a les faldilles d'una germana meva perquè plorava, però me'n recordo.
1: I va ser un any d'inclemències meteorològiques importants. Home, perquè nevada, a l'hivern va nevar, però una nevada que no hem vist a Rubí.
4: Històrica, sí, sí.
2: Ni la veurem.
1: Ni la veurem, perquè allò tan alt no, de neu no crec que ho tornem a veure.
0: Jaume, tu te'n recordes d'això?
5: De la nevada i tant.
3: Sí,
5: i ara veig el meu pare de la teulada traient neu.
4: Nosaltres ens va caure la teulada.
5: Sí, sí, va caure més de mig metre de neu.
1: És que...
5: Com que no hi havia gaires cotxes, tampoc hi havia massa problema. El problema era sortir de casa i caminar.
1: Exacte.
5: I amb els veïns, el que parlàveu ara, doncs amb els veïns vam fer un camí per poder...
1: Sí, sí, amb les pales, anar fent camins per anar sortint de les cases, perquè,
0: sí, temps,
1: en sèrio, és com si estiguessis a la Vall d'Aran. Millor dit.
2: Vale? Jo recordo que teníem a l'avi aquí, que venia a passar els Nadals amb nosaltres, i ell venia de la Vall d'Aran, clar, evidentment. Més que anava allà, però deia, jo és que aquesta nevada aquí no l'aconsegueixo, i a més, no esteu preparats.
1: No.
2: Que va ser un any supermalament.
4: A més, amb la pluja havien quedat moltes cases malmeses.
1: Malmeses.
4: En cas de la nostra, que també era el carrer Florida Blanca, es va caure amb la nevada, va caure el sostre.
1: És que primer la pluja, després la neu. Saps, allò va ser un any que no sé si era el Superniño o el Niño o el Meganiño, que ara tenim, no ho sé, no sé quin niño era. Però vull dir, clar, és que al final suposo que aquestes inclemències... Per això, vull dir, que no pots predir què passarà amb el temps, no? Vull dir, ara tenim més eines de tota manera per saber coses, no? Però vaja.
0: Bueno, però recordem la nevada a Barcelona, que va ser el 2011 o el 2008, 2011, que va quedar Barcelona absolutament aturada. Sí. Jo recordo que estava com ràdio. No vaig poder tornar cap a casa meva. Els autobusos estaven creuats, o sigui, absolut, perquè clar, ja es va formar gel amb la nevada
1: clar,
0: i va ser...
1: Sí, sí.
2: Hi havia hagut moltes sortides de gent doncs, que feia, perquè va ser abans de Nadal, amb els sopars d'empresa i jo recordo qui vaig...
0: No, la que jo dic va ser
1: al març.
2: A la del març.
1: Jo recordo
2: aquella del desembre també, que nosaltres havíem anat justament amb l'empresa, havíem fet el sopar d'empresa i ens hem quedat tirats. I aquí baix, a que és la carretera d'enllaç, de 14-13, hi havia, al dematí, estava tot ple de cotxes, de gent doncs, que havien deixat el cotxe i havia marxat. És que no estem preparats, és veritat.
1: No. Bueno,
0: perquè és que no sé si tornarem a viure amb el canvi climàtic.
2: Esperem...
0: No sé si tornarem a viure... Bueno,
1: canvi climàtic,
0: o potser, el que diu és que... Potser passa...
1: És que hi haurà fenòmens meteorològics extrems.
0: I passarà de forma molt greu.
2: Pot passar, també,
1: Sí, sí, sí, clar. Sí. O plourà molt, o nevarà molt, o farà molta calor... Vull dir, tot serà extrem. No hi haurà termes mig, això és el que genera una mica.
4: Per tant, això, atenció a les inundacions. Aprofito a recordar que no s'ha d'edificar les zones inundables. Que puc ser molt pesada, però
1: no cal
4: edificar a les zones inundables. A més, aquí a Rubí, a mi em sap greu dir-ho, però és que aquí a Rubí no tenim els serveis per molta més gent amb tot el que volen edificar. Vull dir, no sé si és que els volen edificar allà perquè al millor cap de 10 anys ja no hi siguin. Mira si sóc així de... Però és que m'empipa molt aquest tema.
0: No, però hi ha una necessitat d'habitatge, per exemple.
2: És que hi ha necessitat d'habitatge.
0: El Consell Comarcal, el president del Consell Comarcal de...
4: Però és que aquí a Rubí no podem arribar a el que volen arribar, perquè no tenim serveis per
0: això. És el que passa. El president del Consell Comarcal de la Garriga també va estar parlant justament de que estaven al límit també, perquè ja no podien absorbir més gent perquè no tenien prou habitatge.
1: Però
0: ja
1: aquesta
0: no
1: sabien, és la dinàmica.
0: Clar,
1: Barcelona expulsa gent.
4: Sí,
1: i això és
4: que
1: com
4: venen...
1: Això és com un dominó. Barcelona expulsa i s'expulsa, evidentment, cap a l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana que a vegades fa fer més gran. Però és que, escolta'm, tenim amics que viuen a Osona i potser pensava que estava en el quart cinturó. Doncs aviat no ho serà el quart cinturó. Aviat serà...
0: Cada vegada s'està primant més,
1: Clar, cada vegada la distància i clar, llavors, si tens gent a distància, que a més o menys això, necessites vivenda. Jo vull que el meu fill visqui a Rubí, no? L'altre dia una persona que té càrrec aquí a la nostra ciutat ho deia, no? Vull dir, jo vull que els meus fills visquin a Rubí, no? I dius, ja, però... A veure com ho fem. Estic d'acord amb la Rosa de dir, a veure com ho fem. Fem-ho bé, si podem.
4: Jaume. No t'agradaria que visqués en una zona inundable el teu fill?
0: Jaume.
1: No el deixaria.
0: Espera, anem, que tenim el Jaume d'aquí de fa mitja hora, l'home que va estar parlant. Jaume, vols dir alguna cosa més?
5: Només ara m'ha vingut a la memòria un gran locutor de ràdio, precisament, d'aquí de Catalunya, el Joaquín Soler Serrano.
0: Sí.
4: Així que va venir.
5: La persona que va recollir, va començar l'endemà, per la ràdio, a parlar per recollir roba, compliment i coses d'aquestes. I, per cert...
1: Que el van fer aturar,
5: El règim el va apartar de seguida.
1: Sí, sí, i el van fer aturar la recollida, sí, perquè van dir que no era cosa que hagués de fer... Doncs
5: pues que sapigueu que un locutor de ràdio, vull dir que ja veig que ho sabeu, és que va col·laborar molt amb les tasques de Rubí, a part de tota la resta d'Espanya, vull dir que com has passat amb la dona, exactament. Mm. Res més, només és això, he felicitat una altra vegada. No. Per tot.
0: Jaume, estem molt agraïts de que justament siguis a part d'aquesta comunitat, de que proposis aquest tema tan important a la taula, i ja veus, hem començat, han passat 45 minuts i hem estat xerrant d'aquest tema. O sigui, moltíssimes gràcies per trucar, per la teva participació i per dir, ep, avui és 25 de setembre, jo vull parlar d'aquest tema.
1: Clar, o sigui,
0: molt agraït.
1: I recordem que hi ha un acte d'homenatge, suposo, aquesta tarda, com es fa habitualment allà el 25 de setembre, que és el barri que porta el nom precisament d'aquesta data, perquè és el barri que va allotjar doncs, moltes de les víctimes que es van quedar sense casa de la riada.
0: Sí. Jaume, una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Esperem escoltar-te aviat,
4: Adéu.
0: Adéu.
5: Espero que sigui alguna altra persona, també.
0: També, a veure, ara tornarem a obrir línies.
1: Vinga.
5: Molt bé,
1: adéu. Adéu.
0: Jo, doncs ja ho sabeu, el 93-588-5960, 93-588-5960, per participar en aquesta tertúlia i fer aquesta catarsi, aquesta sinergia, aquesta comunitat, aquest àgora, aquesta plaça que és Ràdio Rubí.
3: Jo un apunt més sobre la riurada, o la riurada...
0: Rierada.
1: Com vulgueu, sí.
3: Com vol. És la gent que la van patir, que van sobreviure, i ho sé per la família de la meva dona, es van quedar sense bestiar i sense casa. Mm. I van tenir que començar des de zero, i ara ens queixem de que els ajuts arriben tard, doncs bé, en aquell temps és
1: ni
3: que no
1: ajuts,
3: arribaven
1: ni res.
2: No hi havia ajuts a cap
1: mena. No hi havia res. Molts nostàlgics de determinada època, deixa'm que ho digui, doncs han de saber que exactament que no hi havia res, que ara ens podem queixar, que tu dius, no?, de les ajudes, perquè llavors no hi havia res. Vull dir que hi va haver una època en aquest país que d'ajudes no n'hi havien. Per tant, nostàlgia poca,
0: Però, per exemple, no hi havien tampoc habitatges de protecció oficial a 350.000 euros, com està passant ara.
1: Ah, no.
0: Saps? O sigui, començar de zero. I si...
1: Parlem de política d'habitatge...
0: Però tens un habitatge de protecció oficial a 350.000 euros.
1: Sí.
0: I dona gràcies, com està passant en determinats pobles. Ho dic perquè jo vaig ser el que va anar a buscar-ho, que dius, perdó, m'esteu dient això?
1: I que és una dinàmica, a més, que s'ha produït pràcticament arreu d'Europa. Això no ens exclou, de responsabilitat, però sí que dona una mirada de fins a quin punt, no? Hi va haver qui va pensar que faríem negoci amb el tema de l'habitatge i va començar a concentrar determinades maneres de fer i això, no? I després hi ha la poca inversió en habitatge públic i aquesta poca mirada a entendre que l'accés a la vivenda hauria de ser un accés, un dret garantit per tothom, no només per qui pogués per qui pugui pagar unes entrades determinades o uns preus determinats, i ara ja se'ns ha complicat. Ara hi ha turisme, expats, gent que està pagant per un lloguer d'un pis la torta un pan, borrades...
4: O per l'habitació.
1: O per l'habitació, fins i tot, borrades, i això fa que els preus pugin. Clar, diran, com és això? Diu, esto es el mercado.
2: Esto es el mercado,
1: no vull dir tonto, esto es el mercado.
0: El mercado és la Mari Carmen, de 87 anys, després de 50 anys vivint allà, que pagava el mercat, és que paga 500 euros, i hi ha un fons voltor, que li diu 2.650, després li rebaixa 1.650, o acaba la setmana passada, crec que hi va haver una dona que es deia Olga, també, que es va suicidar.
4: Sí. Aquí a l'Hospitalet.
0: Justament, també, no? Uh-huh. I...
1: Clar, però clar, després hi ha responsables polítics que ni es despentinen. Hi ha gent que no en fa ni menció. Vull dir que el dia que passa això està inaugurant una mostra precisament d'habitatge privat,
0: sí,
1: d'acord? Convidem... I ja ni es despentina.
0: Això convidem, mira, espera un moment.
1: I parlo de la senyora Ayuso, eh?
0: Com, sí, va. Com sense... Jo parlo d'Urba Gestión. Urba Gestión.
4: Urba Gestión,
0: sí. Si ens podeu trucar al 93-588-59-60...
1: Saps qui va haver un compositor important, no?
0: 93-588-59-60, ens podeu trucar per donar la vostra
4: opció. Estan amagats, pots sortir les fotos dels escriptoris. Perquè no és un fons voltor, eh? No penses que és d'aquest
1: Gestión. No, no, no.
4: Són d'aquí, hi ha dos propietaris que ja se'ls... i estan amagats, o sigui...
1: Clar, i qui va haver un compositor important que es va oferir...
4: El James Roder.
1: El James Roder es va oferir a comprar el pis perquè aquella senyora no s'hagués de moure, ni van dir que no.
4: Perquè no volien, no els
1: perquè
4: interessava.
1: No volien, i hi ha qui justifica que, clar, un propietari té dret a fer, a aconseguir el màxim benefici amb la seva propietat.
4: Hi ha qui justifica que aquesta senyora... o sigui, he vist comentaris de gent de que aquesta senyora, 70 anys vivint en un lloc, sent funcionari i tal, ja tenia temps d'haver-se comprat un pis.
1: Apa, vinga, sí.
4: Sí, sí, arreglem-ho.
3: Mm. Sí. Però jo dic lo de sempre, fins que no canviem el sistema...
1: Clar.
0: Mira, el PSOE està estudiant les propostes dels de Carles Puigdemont per afrontar la crisi de l'habitatge. Junts ha posat sobre la taula la desgravació de l'IRPF en el
1: lloguer. Junts el que va fer és aprovar la llei que ha d'anar...
4: Tres vegades.
0: Sí,
1: la desgravació... Amb totes les modificacions, però...
0: La desgravació de les hipoteques... que la prohibició de desnonar doncs no afecti el petit propietari o prohibir els desnonaments en el cas que la propietat sigui un fons d'inversió.
4: Però a veure, el que s'ha de veure clar també, què s'entén per petit propietari? Perquè jo, algú que tingui 10 propietats, no el tinc per petit propietari.
2: No, no ho és.
3: Ni molt menys.
4: Entens? Bueno, i aquí està el dilema de Junts. Aquí està el dilema de Junts. Bueno, i l'abstenció del PSOE, a veure, que aquí ningú tampoc en parla, però en el seu moment, en l'última votació, van votar en contra el PP, Vox i Junts, però el PSOE es va abstenir. Vull dir que això també s'ha de saber. I el de petit propietari, perdona, la vivenda és un dret reconegut a la Constitució. No es pot especular amb això. És un dret bàsic. Si tu tens 10 propietats, no ets un petit propietari. És que ni que en tinguis 5, a veure si m'entens. Mm. No ets un petit propietari.
1: No, això és cert. Ara hi ha temes que... Jo torno a dir el mateix. Aquí ens podem enfadar, podem... Però, escolta'm, al final hi ha gent a la que, entre cometes, li paguem el sou, val? I li paguem el sou perquè s'aixegui en una taula, perquè s'arribin a consensos i perquè es treballi en favor de la població. I això vol dir seure, deixar a vegades una mica les coses partidistes en un cantó, no? O els calendaris electorals o el que tu vulguis, i consensuar un pla de vivenda, o un pla d'educació, un pla de sanitat, i consensuar coses, evidentment, que siguin beneficioses per tothom. Que puc entendre que hi hagi matisos, que no sé què, però sempre que sigui en benefici de... Perquè és que més els paguem perquè facin aquesta feina. No l'hem de fer ni la Rosa, ni el Joan Manuel, ni l'Àngels, ni jo. Els polítics han de... se'ls paga, entre cometes, el sou perquè facin tot això, no? Perquè treballin en benefici de... Llavors, senyors, els suspenc a tots.
4: Sí. És que els suspenc ara mateix. La vivenda és l'eix de tot, la vivenda.
1: Suspendios.
0: Habitatge, educació, sanitat.
4: Sí, però fixa't una cosa. Si tu no tens una vivenda, tens una educació, tens una sanitat... Però bueno, jo ho veig perquè hi ha estudis, o sigui, jo tinc molts amics profes dins del col·lectiu d'educadors que saben quins són els nens que tenen precarietat a la vivenda, perquè no tenen lloc per estudiar. No. Per mi és l'eix vital, que algú tingui el seu niu, que algú tingui el seu lloc, on sigui de 30 metres, que és indecent, perquè no fa gaires anys parlàvem de que es venien pisos de 40 metres i deien, ostres, això no és una vivenda. Bueno, doncs que siguin així, vale? Però han de tenir un lloc on poder...
1: Un espai segur,
4: que saben que arriben a casa. No poden estar fent els deures... sí, hi ha gent que... Bueno, típic, els típics de llavor, però tenen les biblioteques. No, o sigui, són nens i necessiten tenir un espai per... Vull dir, que és l'eix, per mi, la vivenda. I estic molt emprenyada amb aquest tema. Molt emprenyada.
2: Ja ho veiem.
4: És que és indecent. Vull dir, jo per persona no pateixo, però
1: I d'altra banda, perdona, expressant allò que dèiem, volem que els nostres fills es quedin a Rubí, a veure això com ho lliguem.
4: Sí,
1: no?
4: Clar.
1: Vull dir, a veure com podem seure i podem dir, a veure, quins espais són els que podrien, amb quins serveis afegits, perquè torno a dir el mateix, més gent i una piscina...
4: Bueno, el que deia abans, Rubí no té serveis per
1: acollir més gent. No pot ser, no? Vull dir, aleshores... Però però i diguem, i quin és el sostre que podem, no? Que podem tenir i amb quins serveis que la gent quan visqui a Rubí visqui agradablement, que quan arribi l'estiu no hagi d'anar
4: fora,
1: a Vallparadís a banyar-se, sí. perquè aquí no, aquí amb 40 persones a la piscina ja estem plens, no? I no hi ha cap altra possibilitat. I entendre que molta de la gent que viu a Rubí no pot marxar de
4: però
1: Rubí.
4: Però ja continuï, hi ha molts pisos buits.
1: Jo molts també,
4: pisos
1: però, clar, aquí,
4: buits de fons ja, voltor de la, allò que era la Sareb.
1: Aquí
4: no
1: l'administració pot entrar? És que també hem de saber quines
4: no,
1: són
4: però
1: les
4: la Sareb,
1: competències
4: sí,
1: possibles.
4: Perdona, els pisos que tenia la Sareb, sí. Que ara es diuen d'una altra manera, no, ara no es diu Sareb, ara no sé com es diu, no sé què, 54 o no sé
2: sí,
4: què,
2: però continuem
4: que li van canviar
2: Sareb,
4: el nom.
0: No, bueno, és que li hagin canviat el nom, eh? És que és l'empresa que han encarregat justament per vale. Gestionar...
1: Tot això, no?
4: Doncs tots aquests pisos els tenim més que comprats, perquè a la banca se li van donar 70.000 milions que no s'han recuperat.
1: Que no m'has de tornar.
4: Que és l'únic país d'Europa que no ha tornat els diners. Per tant, aquests pisos són de tots. Doncs és tan fàcil tenir... No, home, no, és que és un
1: ostres,
4: tema...
1: Digue-li a la banca.
0: Això, quan és de tots...
4: És, o sigui, expropiar...
0: Jo crec que els deutes són de tots, eh?
4: Després, expropiar,
1: hi ha algú que no està...
6: Com els deutes del banc, no?
0: Els deutes no són del banc. Els beneficis són dels bancs, els deutes són de tots, eh?
4: No, vull dir, és que no els hi dona la gana, i no els hi dona la gana.
1: I ningú fa complir la llei.
0: El decret que es va ajornar deia, entre d'altres mesures, pròrroga extraordinària dels lloguers 2 anys més per als contractes que vencin abans del 30 de juny del 2028, protecció de famílies en situació de vulnerabilitat per evitar els desnonaments i que cap quedi sense alternativa habitacional, regulació del lloguer de temporada i habitacions per posar fi, doncs, a l'ús fraudulent i augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA. Això és el que es va tombar al darrere.
4: Sí.
0: Hi van haver 2 més que es van tombar. Mm.
1: Però jo crec que a darrere de tot això hi ha d'haver també una legislació. El que dius, la legislació aquella que impedeixi que els fons voltor puguin allò entrar
0: a saco. És el que diu Junts.
1: Ahir explicava, no van posar dates a tot això i deien, el govern de Rajoy doncs es va obrir la porta a que això, no? Vull dir, fons voltor que en aquell moment ja començaven a estar interessats entre cometes en el mercat immobiliari espanyol poguessin fer grans compres d'habitatge públic en algun cas, fins i tot, eh? Que a Madrid s'ha de dir habitatge públic, vull dir que és molt gros, eh?
4: Bueno, a Madrid va passar, no? Van vendre
1: la senyora Aznar es va vendre el que no estava escrit, sí, en habitatge públic,
4: exacte,
1: a fons voltors.
4: El fons voltor del seu fill.
1: Per tant, si no legislem tot això, és el mercado estúpido. Doncs no, vull dir...
0: ens queden 3 minuts. Cap de setmana de festival, Peacock Art Festival. Durant tot el cap de setmana al celler, ahir els vam entrevistar a la Laia...
1: Benvinguts de nou.
0: Sí, després de 9 anys. O sigui, jo deia, podeu portar la carmanyola i podeu portar el sac de dormir, també, perquè és un no parar, un festival multidisciplinari. I en Robert, que ens ha punxat, per exemple, l'Alba Luz, que també actuarà en la Rubinenca, no? Però que
6: hi ha... I les
0: 12
6: hores de rock, quan toca?
1: Metamorfosi a la sala, avui i demà.
0: A les 12 hores de rock, si escolteu el Ruby Sound, a les 7 de la tarda, teniu les entrevistes amb el Ruby Rock.
1: I quedeu-vos amb aquest nom, eh? El de l'Alba Luz.
0: Sí. Per tant, feia 9 anys que no se celebrava aquest Peacock Art Festival... 19 artistes, exposició col·lectiva, 21 actuacions, comença divendres avui a les 6 de la tarda i fins diumenge, és un no parar. I després el carrer Sant Miquel de Rubí, que es prepara per celebrar les seves festes anuals, també, digues.
6: Ja que parlem, jo haig de parlar del meu llibre. El meu programa, aquesta tarda, actualitzat, tenim l'entrevista amb l'Oriol Tramvia, que enguany celebra els 50 anys de la sortida del magnífic estratosfèric disc en directe Bèstia, i estarà amb nosaltres. Fan una celebració el proper dia 2 d'octubre al Centre d'Artesà Tradicionaris de Barcelona.
1: I recordant la riada, doncs, això, no? La metamorfosi al casino. Avui i demà, 10 euros l'entrada, val molt la pena, és un muntatge del Teatre a la Càmera, sí, de Teatre de la Càmera, Esbarjo, i que val també. Molt, i la companyia Esbarjo, i val molt la pena.
0: Amb textos de monòlegs de la Flors, digues.
2: Jo ja tinc les entrades.
1: Jo també.
3: Compreu la samarreta de 12 hores de rock.
1: Ah, també, sí.
4: Bueno, jo, aquí tothom, jo també parlo de lo meu.
1: Vinga, va,
4: el diumenge tenim el primer concert vermut de la temporada.
0: La
4: Societat de Blues Rubí, sí. Tenim el primer concert vermut de la temporada a Can Ramoneda. El diumenge, sí. A les 12.
1: Marc incomparable.
0: Hi ha secció també mensual de blues, eh? Encara d'arribar, d'aquí a dues setmanes, tindrem una secció de blues mensual aquí.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: I qui la fa?
0: Carles Pujante.
4: Ah, el Carles, sí. Clar, és veritat, és veritat. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí.
0: Però clar, encara estem...
4: Sí, sí,
1: a Rubí, escolta, a Rubí ballem...

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El ple de setembre va aprovar per unanimitat 3 punts que permetran la creació d'una línia de bus urbà. Es diu L8TAT, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions més allunyades, a les quals no arriben les línies L3 i L7, com ara Can Barceló, Sant Mus i Ximelis. La nova línia combinarà 5 sortides fixes cada dia entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o bé trucant per telèfon mitja hora abans del trajecte desitjat. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que són els que queda de contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat de cara al mes de gener. La L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments de referència, que són el Cap Sant Genís i el Rubí Forma, que és on es podrà canviar les línies L3 i L7 o anar als ferrocarrils. Els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel es preparen per celebrar les seves festes anuals. Les celebracions, que inclouen la tradicional pintada gegant, comportaran talls en el trànsit de cotxes durant demà dissabte i també diumenge. L'activitat festiva comença demà a les 8 del matí amb la decoració del carrer, que aquest any està relacionada amb Antoni Gaudí. La festa integra de nou un concurs de cuina, aquest cop de plats dolços, i demà a la nit també hi haurà una botifarrada popular. Diumenge es començarà agafant energia amb la xocolatada a les 10 del matí, després hi haurà a les 2 del migdia esperada a la taula i finalment a les 3 tots els veïns podran gaudir de la paella de l'Adela. Pel que fa al trànsit de cotxes, el carrer romandrà tancat demà des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda fins a 2:15 de la matinada i diumenge des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.
3: I en esports, estrenar com a local de la Unió Esportiva Rubí en Lliga Elite després de la derrota en la primera de les jornades davant del Viladecans. Serà diumenge a les 4 i 5 minuts, un partit que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i que els enfrontarà al Martorell, equip que estrena la Lliga Elite. Encara en futbol, la primera catalana visita dissabte a les 6 de la tarda del Juventut 25 de setembre al Fundació Terrassa després de l'empat en la primera jornada i després de guanyar en l'estrena en la segona jornada de segona catalana. L'anà dissabte a les 6, l'Olímpic visita el Pallejà.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Aquesta tercera hora parlarem de cinema i cinema català, que té protagonisme aquests dies al Festival de Sant Sebastià amb les noves pel·lícules de Meritxell Colell, Albert Serra. Avui tenim connexió en directe amb Donosti, amb el nostre col·laborador de cinema, Marc Barceló. Després tindrem una altra entrevista, la valoració de l'exposició d'homenatge a Toni Grau, de Matanca 23 Gats, aquesta exposició del col·lectiu Artistes Amics, a través de 23 mirades diferents sobre un dels grans símbols de la seva obra. En parlarem amb Pep Borràs, amb César Font, per fer balanç d'aquesta exposició. I acabarem amb l'agenda de la biblioteca, perquè la Biblioteca Mestre Martí Tauler estrena tardor, noves lectures, clubs de lectura, agenda plena d'activitats per a totes les edats, que així us podreu apuntar si hi ha alguna que us interessi. En parlarem amb el seu director, Adrià Martí, que ens explicarà també doncs, les novetats que han arribat i que podem trobar les properes setmanes.
1: Rubí al dia.

0: Avui fem la secció de cinema des de Sant Sebastià i ho fem amb una estrena molt especial. El nostre col·laborador de cinema, Marc Barceló, investigador cultural, programador de cinema, és aquests dies al Festival de Sant Sebastià com a redactor del diari del festival. Marc, gràcies per connectar amb nosaltres des de Donosti. Què tal?
1: Bon dia, bona hora.
0: El primer de tot és agrair-te perquè deus anar absolutament amb el rellotge, no? Que dius, sí. Un moment, que no sé si he dormit gaire, perquè aquests dies com ha estat?
1: Ara que encarem la recta final, la veritat és que el cansament ja no es pot amagar gaire. Són molts dies consecutius i treballem com en molts departaments del festival, però aquest en concret com, bueno, sensació i ambient de redacció de diari. Fins les tantes i bé, molt bé, entrevistant, veient moltes pel·lícules i parlant amb molts cineastes. Així que content.
0: Tot un luxe estrenar-nos amb tu, a més, justament amb el Festival de Sant Sebastià i que tu formis part. Explica'ns una miqueta què hi fas aquests dies, què has fet al Festival de Sant Sebastià, quin és el teu paper?
1: Doncs mira, jo fa uns quants anys que hi treballo perquè vaig fer un màster de comissariat cinematogràfic aquí en una escola bastant avantguardista en termes educatius, que es diu Elias Querejeta Cinescola. Vaig fer les pràctiques al diari del festival arran d'estar en aquest màster i després m'hi he quedat cada any, em van agafar, llavors cada any torno aquí per treballar al diari. Llavors a nosaltres... Molts cops molta gent em pregunta si he vist tal o pel·lícula o tal altra, de vegades de les que més sonen o més famoses, i a mi em toca veure exclusivament el que he de cobrir. En general em dedico a una secció que es diu Sabaltegui Tabacalera, que és la que recull el cinema més obert en formats, independent, d'autor, més experimental de tot el festival. Tot i que també cobreixo algunes de secció oficial, n'he fet tres aquest any, i alguna de Made in Spain, alguna altres coses, el que convingui, però bàsicament veiem el que hem de, del que hem de parlar i escriure.
0: Quina és la teva vinculació amb Rubí?
1: Doncs soc professor a l'Escola d'Art i Disseny d'aquí, som veïns al mateix edifici. Vaig començar-hi el febrer passat, o sigui, no fa gaire, però ja tinc ganes de tornar a Rubí, també. Mm.
0: Abans d'entrar a les pel·lícules, com estàs veient aquesta edició? Quina sensació hi ha als carrers, a les sales, també entre la gent que hi treballeu?
1: Mira, el Festival Sant Sebastià, sent un festival de classe A, que abans se'n deia, és a dir, que pertany a la FIAP, és a dir, són aquests festivals que tenen una secció oficial... consensuada per una associació mundial de festivals, que són aquests que tots ens sonen més, els de Cannes, Locarno, Rotterdam, Berlín, Venècia, i a l'estat espanyol, doncs l'únic és Sant Sebastià. Però en comparació amb aquests altres, sobretot, per exemple, amb Cannes, Sant Sebastià és un festival molt arrelat a la ciutat, i això és molt... molt bonic, a part de que la ciutat, evidentment, doncs és molt bonic, és un goig. Està molt bé perquè la gent que hi viu, el viu, i pot anar. Això, per exemple, a Cannes, per la gent que no ho sàpiga, no passa. És un festival estrictament enfocat a la indústria, a Cannes, i és una mica un monstre que se't menja si vas allà com a individu. En canvi, Sant Sebastià és molt acollidor en aquest sentit. I com cada any es viu això que estic explicant, és aquesta sensació de la gent, molta gent de fora també, però molta gent de la ciutat molt vinculada i molt, molt bonic, és molt agradable estar Donosti. Per això també les estrelles com aquest any, el Brad Pitt, Naomi Watts i tots aquests, em sembla que diuen que sí de seguida, no ho sé, però vull dir que és un lloc molt agradable per venir-hi uns dies.
0: Clar, el festival està arribant al seu final, es nota aquesta sensació ja de començar a fer balanç, de pensar en el palmarès?
1: Sí. Jo no ho sabré fins demà, suposo, però sí, sincerament no en tinc ni idea de per on pot anar la cotxa. És el que et dic, molts cops els que hi treballem, encara que sigui treballant, veient pel·lícules, jo de la secció oficial, que és una mica on es repartirà més els premis oficials, aquests que us explicava de la FIAP, no tinc perspectiva, perquè n'he vist tres de totes les que hi ha de secció oficial. Per tant, ni tan sols pel meu gust personal, no sé ben bé quina premiaria. Sí que jo tinc la impressió que una actriu que és sueca, que actua en una pel·li noruega de secció oficial que es diu Markens Growth, en anglès Growth of the Soil, aquesta actriu que es diu Astacama... Astacama, no sé què, podria endur-se la Conxa de Plata. No m'estanyaria gens. És bastant impressionant el que fa.
0: Per tant, 74 edició d'aquest festival, 263 pel·lícules, no? 47 països, i anem a parlar de les diferents pel·lícules. Una podia ser Lejos de los Árboles, amb aquesta presència catalana, de Meritxell Cullell. Què has trobat? Anem a aquest cinema en català.
1: Mira, Meritxell Cullell és una directora catalana molt vinculada amb Argentina i els països llatinoamericans, perquè allà va acabar d'estudiar cinema. Aquest és el seu tercer llargmetratge i vaig tenir el plaer de poder-la entrevistar en una conversa molt agradable i molt interessant. I està molt bé, la pel·lícula ha passat per Locarno i ha tingut premis al Festival de Locarno a Suïssa i ha arribat aquí a Donosti, a la secció de Sabaltegui, aquesta que jo principalment faig, i és una pel·lícula difícil d'explicar. Té un enfoc molt, molt, molt poètic, es ressegueix la història i el recorregut que fa una artista sonora i músic que és mexicana, que està a Perú fent una recerca de gravacions,
0: no?
1: de natura, sí, l'Adela, que fa gravacions de natura, però també de llengües que s'estan extingint al Perú, en les diferents cultures que viuen en aquest estat. I és una pel·lícula que parla molt d'això, de l'enyorament, de la fragilitat de la llengua, de les existències diverses, també dels boscos que s'extingeixen, de tot aquest món. Però el que és interessant, a part de que la Meritxell és doncs, catalana, és que la protagonista, aquesta Adela, que és mexicana, tota l'estona està recordant la seva infantesa, molt vinculada amb els seus avis, que eren exiliats republicans catalans. Que això és en la ficció, però també resulta que aquesta protagonista, aquesta actriu, també és el seu cas, també, és a dir, van fer una mica de mescla entre ficció i realitat. I llavors hi ha molta presència d'aquest imaginari dels exiliats republicans catalans que no van tornar mai més aquí i que es van quedar a Mèxic, que va ser el cas de molts.
0: Per tant, no és només un viatge físic, sinó també és un viatge cap a la memòria. Una pel·lícula en la que qüestió del so és important. Ara m'explicaràs a veure què aporta aquesta dimensió sonora a la pel·lícula, que barreja ficció documental, cinema, que potser també doncs, una mica més assagístic. Jo no sé si és una proposta exigent per a l'espectador o no, perquè tenim aquesta dimensió sonora, aquesta barreja també, no?, de diferents disciplines.
1: Sí, és evident que no és una proposta ultracomercial, però de fet la Meritxell em comentava que, això és curiós, ella no té una voluntat explícita de fer cinema així dur de per si, li interessa moltíssim la narrativa, és el cinema que a ella li interessa, i en aquest cas sí que es nota que hi ha com una mescla de, que deies, de ficció documental, però ella m'explicava que és la pel·lícula que ha guionitzat més fins ara. És una pel·lícula de ficció total, tot és un guió estricte, i la dimensió sonora sí és molt important, perquè el personatge, el seu ofici és l'art sonor, que també ho és el de la mateixa actriu, que van vincular molt la cocreació amb els artistes que ajudaven a Meritxell a fer la pel·lícula, i ho dic perquè no només la protagonista, sinó que hi ha altres artistes com Paula Bruna, que és una que és una artista que en la pel·lícula, en cas concret aquest, va decorar la casa en una escena tota de vegetals, d'herbes, bueno, hi ha un gran cuidado per les arts en la pel·lícula. Es nota molt que hi ha un amor per això.
0: Anem a fer un canvi radical de registre, perquè ens queden 5-6 minuters. Albert Serra, Size and Moments de Mavi. Anem a escoltar una miqueta del tràiler.
1: Molt bé.
2: La petite fille chante sainte nuit devant les officiers allemands.
0: Marc, ens hi trobem en aquesta pel·lícula al voltant de la cantant i actriu alemanya Ingrid Caven, d'un concert que fa encerra amb tot aquest material. Quina és la mirada sobre aquesta cantant?
1: Bé, ja ho veieu, eh? que és també una altra proposta que...
0: és Albert Serra, és Albert Serra.
1: Ah, sí, però un Albert Serra també molt, molt curiós en aquest cas. Mira, aquesta pel·li ens arriba de... ha passat per Venècia. No estava Sabaltegui en aquesta secció que us deia, però hi encaixaria perfectament, però no reunia els requisits. Està en Made in Spain, que recull una mica les propostes de cinema espanyol que s'han estrenat a altres festivals. I bé, és una mirada molt particular, és un viatge fascinant, realment, perquè d'entrada jo tenia aquesta qüestió de dir, ostres, a mi m'agrada molt Albert Serra, però que em proposi només, purament, un registre de principi a fi d'un concert, d'un directe, que és el que és, en un teatre de París, d'entrada dius, uf, ja ho veurem. Però no, té la capacitat de crear un univers visual, sensorial, sobre la nit, espectacular, que és el que fa que envolti la protagonista i la que realment brilla en la pel·lícula, que és aquesta actriu alemanya... que és com una actriu de culte d'unes dècades anteriors, sobretot, que ara té gairebé 90 anys, i que l'Albert Serra doncs, li va fer aquesta proposta tan curiosa. Si voleu us explico d'on ve la proposta, perquè també té gràcia.
0: Sí, bueno, ha de ser molt breu, perquè ens queda 3 minutets i volem parlar de La Bola Negra, o sigui que és la gran pel·lícula, doncs, també.
1: Doncs, sí, doncs passem a La Bola Negra.
0: Vinga,
1: passem
0: va, a Bola Negra, anem perquè... a La Bola Negra, que arriba avui als cinemes, La Bola Negra de los Javis. Clar, anem a escoltar una miqueta del tràiler.
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí.
0: Aquest és el tràiler de Bola Negra de los Javis. El festival ha estat un dels grans esdeveniments mediàtics. Com se viu des de dins? Perquè estan començant a sonar nominacions entre 6, entre 11. Jo no sé si això és un globo que, com escoltava aquest matí, que s'està inflant. Clar, la pel·lícula va rebre una ovació llarga a la projecció, arriba a Sant Sebastià, no sé si van ser de 10 minuts, arriba avui als cinemes. Com es viu des de dins, Marc?
1: Mira, jo ara que ja l'he vist, evidentment no en tinc ni idea, tot això dels Oscars és molt difícil, però, sincerament, no m'estanyaria gens veure aquestes nominacions, veure més d'una nominació i veure'ls amb l'estatueta. És realment impressionant el que aconsegueixen amb aquesta pel·lícula. No és, pels que vagin despistats, pel que han sentit coses de Lorca, no és un biòpic, no és una biografia de Lorca en cap cas. Quan els vaig entrevistar, el que d'ells deien és que ni tan sols volien, d'entrada, fer una reivindicació, que ho acaba sent, sinó fer un homenatge a la seva poesia. Jo no sé si és l'homenatge perfecte, ni podria haver de molts altres estils, de fet, però és un bon homenatge. És una pel·li molt magnànima, que això als Oscars crec que els hi va molt bé, vull dir que els hi pot anar molt bé perquè això agrada allà, que juga també molt amb els símbols i que té una visió sobre la guerra civil i les conseqüències, posant una línia temporal 2017 molt interessant, que retrata els nets que reben totes aquestes ferides i aquests silencis de la guerra civil, que està molt bé, que està molt bé, la veritat.
0: Estem escoltant a Guitarrica de la Fuente. Per tant, és una història que mira especialment cap a la memòria, cap a la repressió, cap a la història d'Espanya. Ja veurem com es treballen aquests temes, que estan los Javis, Penélope Cruz. Hi ha molt soroll mediàtic, sí. Cinematogràficament.
1: Va, Penélope Cruz...
0: Digues.
1: Perdó.
0: Digues.
1: Que la Penélope Cruz té unes quantes seqüències, poques, però Déu-n'hi-do, jo pensava que feia un paper més petit, i realment és brutal. A mi em va recordar molt, ho dic per si algú li fa il·lusió veure aquesta pel·lícula, una pel·li dels anys 40, del Billy Wilder, o Billy Wilder, que també se li diu, que es diu Berlín Occidente. O sigui, la Penélope Cruz està al nivell de la Marlene Dietrich, que és d'aquestes actrius alemanyes de mig segle XX, i que s'assembla molt al paper que fa en aquella pel·lícula Marlene Dietrich, i està increïble.
0: Per tant, totalment recomanable. Van ser 10 minuts d'ovació al festival quan es va projectar?
1: Mira, aquí és que jo vaig anar a una sessió de premsa que hi havia molta bona rebuda, però hi va haver aplaudiment, però no hi havia la mateixa sensació perquè ells tampoc hi eren allà. O sigui, jo no vaig viure com va ser l'estrena en al Victoria Eugenia, que és el teatre principal. Nosaltres normalment és menys romàntic, però veiem les coses abans, en sessions prèvies a les gales que es fan. Per tant, no vaig viure aquesta cosa, el contacte amb el públic, dels actors i tot.
0: Marc, què és el que t'espera aquesta tarda? Ara quan pengis, aquest matí, aquesta tarda i demà?
1: Mira, ara he de veure una pel·li immediatament, com una mica seguint el que deia ara. Moltes les veiem en enllaç, en links. Aquestes grosses no, aquestes, la Bola Negra o la Secció Oficial, no tenim enllaç disponible, però ara he de veure una pel·li ja a l'ordinador i me n'he d'anar a fer una entrevista. Després que haurà alguna cosa més d'algun acte per cobrir, però sobretot pel que fa a pel·lícules, n'he de fer una avui, que ja em sembla poc comparat amb el ritme d'aquests dies.
0: Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos des de Donosti, des del mateix lloc on s'està fent el Festival de Sant Sebastià, per parlar d'ell, de primera mà, per també parlar de les estrenes. Marc Barceló, investigador cultural, programador de cinema, redactor del diari del Festival de Sant Sebastià. Moltes gràcies, espero que hagis gaudit també amb nosaltres, com nosaltres hem gaudit de tu, d'aquesta primera col·laboració. Ens veurem aquí, al nostre edifici de l'Escardívol, a Medra, i que gaudeixis molt d'aquest tram final del festival i que puguis descansar també després.
1: Sí, moltes gràcies. Content d'iniciar la col·laboració.
0: Una abraçada.
1: Ens coneixent.
0: Ja ens coneixerem.
1: Una abraçada.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu, agur.
0: Agur.

Obrim portes. Sisè àlbum d'estudi, segon en espanyol, de la cantant Gloria María Milagrosa Fajardo García Estefan, que tal dia com avui va llançar aquest disc al 1995. Salses, merengues, vallenatos, cumbis, correlaos, boleros, lletres relacionades amb el Nadal o l'any nou. Gloria Estefan, abriendo puertas.

0: Gloria Estefan cantaba ahora mateix abriendo puertas, cerrando heridas, que en la vida hay tanto por hacer, deja tu llanto y echa pa'lante con fe. Abriendo puertas, cerrando heridas, i justament es van obrir les portes de dues exposicions, homenatge a Toni Grau, que tanca la porta, la que és la de l'Ur, justament demà. Doncs volem parlar d'aquest homenatge que està arribant al seu tram final. Tanca l'antiga estació exposició 23 Gats, una proposta del col·lectiu d'artistes d'amics dedicada a la figura de l'artista rubinenc Toni Grau. Avui en parlem i fem una valoració amb el Pep Borràs. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I César Font, dos dels artistes que són participants. Bon dia.
2: Bon dia.
0: El primer de tot és que estem escoltant... A veure, Pep.
1: Sí.
0: Miau, miau.
1: Due Gatti.
0: Due Gatti.
1: Va ser un homenatge amb el Toni el dia de la inauguració. Dues professores de l'Escola de Música ens van venir a cantar aquest Due Gatti de Rossini pel Toni. I és una passada.
0: Anem a escoltar-lo un moment, perquè és miau, miau, miau.

0: A veure, que aquí tenim dos gats, també, sobre l'art. Sí, sí. Que us vull sentir miolat, també, sí, a vosaltres. Sí, sí. Anem a fer, va, balanç, després de tots aquests mesos.
1: A veure, això va ser una iniciativa del col·lectiu Artistes Amics. Això va començar fa 3 anys. I bé, vam...
0: La idea,
1: no, la idea mesos, va començar... Sí, sí.
0: L'exposició no fa 3 anys.
1: Vam decidir, doncs, amb el tema gats, que era un tema que el Toni sempre utilitzava molt, i vam reunir 23 artistes per fer una exposició a l'antiga estació.
0: Com ha anat? Sí. Com ha anat? Clar, vau fer aquesta inauguració. Expliquem una miqueta primer en què consistia, què és el que s'ha trobat la gent, i ara parlarem del que és la valoració. Expliqueu-nos una miqueta.
2: Bueno, vam decidir fer l'exposició bàsicament per un reconeixement a l'obra del Toni Grau, ¿vale? Que és, malauradament es va deixar molt jove, i bueno, volíem fer-li una mena d'homenatge.
0: Tenia 63, crec.
2: Sí, 63 anys, sí. Mm-hmm. I, bueno, pues, la idea era retre-li un homenatge, i, bueno, vam decidir fer primer una mena de retrospectiva retrobant obra seva, ¿vale? Perquè tothom conegués una mica la seva vessant de pintor i la seva evolució, i, per una altra banda, pues, bueno, la implicació, pues, això, ens volíem implicar a fer-li un homenatge als artistes que vam reunir, i, bueno, vam decidir representar gats, perquè... com una figura recurrent del Toni.
1: Sí. En l'exposició podíem trobar pintures a l'oli, llapis, acrílic, fotografia, tècnica mixta, escultura, gravat i grafit. Cada artista va treballar amb la seva tècnica.
0: Que encara la podeu veure fins demà.
1: No? L'exposició de gats,
0: no, la de gats
1: es va acabar, no, per la Festa Major.
0: I la de demà.
1: L'aula cultural, sí. Encara tenim les obres del Toni cedides pels rubinencs i rubinenques.
0: Quin és el balanç que feu després de tots aquests mesos?
1: Bé, jo crec que s'ho mereixia el Toni, i, bueno, vull dir, és una oportunitat per veure obra que normalment no pots veure en exposicions, perquè estan en llocs particulars, a cases particulars, i és una oportunitat per veure temes que no pots veure normalment, encara que haig de dir que faltava algun tema d'ell, perquè ell treballava, li agradava molt la natura, treballava molt amb plantes, figura humana, tant masculina, femenina, i, bueno, és que tocava moltes coses. A part de pintar, també estava amb els pessebristes, vull dir, també els pessebres d'ell, els diorames, eren espectaculars, també.
0: Esteu contents, satisfets de com ha anat l'exposició, de com ha funcionat?
1: Jo crec que és positiu,
2: sí. Això. Vull dir... Sí, sí, no? Vull dir, sí. Tothom es va implicar molt bé, i, bueno, sembla que ha tingut una força acollida, no?
1: Sí.
0: No sé si heu tingut l'oportunitat de parlar amb la gent que l'ha visitat i que us ha transmès.
1: Ens trucaven la gent, ens felicitava de la iniciativa, vull dir, podem dir que és positiva totalment.
0: Hi ha algú, bueno, no sé si heu tingut alguna, o d'alguna persona, alguna reacció que us hagi sorprès especialment?
1: Bé, era una mica la gent que veia obra del Toni que no havia vist més, i sempre sorprenent per el seu traç, la seva força matèric, el gruix de la matèria, el seu traç, sempre la gent quedava sorpresa, no?
2: Bueno, a més es podia veure molt bé, s'agraïa molt bé a l'exposició, que és, es veia molt bé molt l'evolució, no? de la seva pintura, no? Des dels inicis a les últimes obres, ja una mica més etèrea, molt texturitzats, no? Perquè, llavors, penso que això la gent també els hi va commoure, perquè veure tot junt no és molt fàcil, no? I de l'altra exposició, la que van fer dels artistes, la gent es va divertir molt, perquè era molt eclèctica, no? Cada un una visió diferent, artistes de diferents generacions, i vull dir, la gent li va agradar una mica també en aquest sentit, no? Que era
1: Bé, i per la festa major vam fer una visita guiada a la gent, que érem uns 20 així que es van, uh-huh, van venir. Vam explicar una mica la trajectòria i, uh-huh, i l'obra de cada artista.
0: Va, heu percebut vosaltres que el públic coneixia realment l'artista, artistes que anaven a veure la seva obra, o l'exposició també, aquestes exposicions han servit també perquè molta gent acabés descobrint el que era la seva amplitud de disciplines i la seva obra?
1: A veure, el Toni era una persona molt estimada aquí a Rubí, i el que dius tu, vull dir, sempre la gent descobreix coses que no sabia, i sempre se'l va fer més proper i va estar molt bé.
0: Mm-hmm. Clar, també està l'altra mirada, o sigui, hi haurà gent que us ve, que coneix perfectament, que coneixen personalment o que van conèixer, no?, a l'artista, i potser us expliquen coses o hi ha una mirada diferent sobre les obres. Això us ha passat també?
1: Sí, jo parlo per mi, és que jo, per mi el Toni era un altre gat.
2: Clar.
1: Vull dir, venia, s'apropava, jo dic, ens mirava des de la seva teulada i s'apropava a nosaltres, venia uns dies perquè ell treballava a Alacant o a Galícia, venia tres dies per Rubí, donava quatre voltes, ens parlava una mica, tornava a marxar i tornava a venir.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I una cosa del Toni era la llibertat, el tema llibertat. Ell sempre, per això dic, és una mica un gat.
0: Mm-hmm.
1: Jo me'n recordo, de jove, va venir a substituir un professor d'aquí a l'Escola d'Art, i li van dir a veure si es volia quedar. I va dir que no. I vaig dir, hosti, que valent. Perquè tothom...
0: tothom vol entrar, no?
1: Tothom vol la seguretat.
0: Ningú vol sortir.
1: Tots volem seguretat. I ell, no, va dir, volia llibertat. Dic, ostres. I, esclar, la llibertat té també un preu. Mm-hmm. I, bueno, va jugar amb aquest tema.
0: Mm. Quan vau veure vosaltres totes les obres juntes per primera vegada, vau tenir la sensació que funcionàvem com una exposició unitària, o que precisament la gràcia era aquesta diversitat?
2: Bueno, com la part referent als artistes que van crear la visió, evidentment la del Toni Grau, estava clar que es veia una cosa molt homogènia, mm-hmm, i molt continuada, i bueno, que era un referent a un artista. La part dels artistes sí que es veia que era molt homogènia, en el sentit que la representació, la temàtica era la mateixa per tothom, no? I alhora, pues, també hi havia la part aquesta representativa, el toc personal de cada un, no? O bueno, la seva vessant artística i la seva disciplina, pues, intentar aplicar-ho, no? Però sí que es veia molt homogènia, perquè també les mesures a nivell una miqueta de composició de sala i tot, era tot molt homogeni, no?
0: Mm-hmm.
2: Sí, sí.
1: És que és molt interessant donar un tema i després que cada artista fa la seva interpretació. I és molt curiós, cadascú té una imatge diferent, no?
0: Mm. Clar, les exposicions han estat possibles gràcies a una col·laboració, no?, entre diferents entitats, Ajuntament, Museu, i la ciutadania, els artistes. La mostra, ja parlàvem, no?, també, una de les mostres es van construir a partir d'obres cedides temporalment per una vintena de particulars. Què us sembla aquesta implicació de la ciutadania, de les entitats, de l'Ajuntament, del museu?
1: Home, això és molt maco. És que tot suma i tot fa possible aquestes activitats amb la suma de tota aquesta gent i aquestes entitats. Això és, mm-hmm, molt important.
0: Mm. Creieu que la ciutat ha estat a l'altura de la figura del Toni Grau amb aquest homenatge?
2: Bueno, jo personalment, a mi el Toni Grau, la seva obra sempre m'ha agradat molt, ¿vale? I vull dir, he sigut molt fan seu.
0: Mm.
2: I crec que, bueno, està molt bé, però no sé jo si seria necessari al cap d'uns anys tornar a fer una altra cosa, bueno,
1: bueno,
2: mostrant la seva història, no? Vull dir, les seves coses. Vull dir, crec que com a artista no hi ha res suficient com per dir, ja, ara ja ho tenim, ja sabem com és, i si no, tot el contrari, hem d'anar agrandint, agrandint els nostres,
1: a descobrir-lo.
2: Clar, els nostres artistes locals que bueno... La gent, una cosa interessant d'aquesta exposició del Toni, que gent jove, de noves generacions que no l'havien conegut i que, per desgràcia, pues, vull dir, no coneixien la seva obra, molta gent el va descobrir i va flipar una mica, no? Digo, hòstia, i sí, sí, això va estar molt bé.
1: Bueno, el portarem al cor.
2: Sí, sempre, no?
0: Us anava a dir, què us agradaria que quedés després del Toni Grau, després d'aquestes exposicions, quan justament tanquin la porta demà? Què us agradaria que quedés?
1: Bueno, que no s'oblidi, clar. No s'oblidi, i el que diu el César, d'aquí uns anys potser el retornem a trobar i tornem, sí, a fer alguna, clar, cosa.
0: Perquè hi ha el risc que s'oblidi.
2: Bueno.
0: Això ja... aquest homenatge hauria de tenir continuïtat.
2: Sí, forma. Bueno, és com un, és, crec que és un personatge, un artista rellevant, bueno, a la nostra ciutat, i que, bueno, sí, jo trobo que estaria bé que, bueno, que es poguéssim gaudir de la seva obra d'una altra manera, no? També, bueno, o, no sé.
1: A veure, fa uns anys a l'espai expositiu de l'escola vam posar el nom de Pepa de Haro. Igual, podia posar el nom de Toni Grau a l'aula cultural, podíem posar, ara estic dient una cosa, el nom de Toni Grau.
2: Sí, sí.
1: Estaria bé, també.
0: Sí.
1: Un espai amb el seu nom.
0: I aquest espai seria l'aula cultural.
1: L'aula cultural, sí. Ara ho he dit.
0: Ah, sí. Ho has llençat ja.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Pep, personalment, qui pugui recollir.
1: Sí.
2: Aquí està, a l'aire.
0: Pep, personalment, clar, tu el vas conèixer. Què t'ha portat a participar en aquest homenatge?
1: Observar més la natura i valorar tot allò que ens deia ell de la llibertat. Tot això et fa reflexionar, i per veure les coses d'una altra manera i observar detalls que s'havien perdut. Sí.
0: César, tu què et portes d'aquesta experiència?
2: Pues, mira, realment recordar-lo. Vull dir, vam viure moltes coses també, i de fet eren companys... com a curiositat, eren companys de la secció de passebristes que treballàvem a la nit, a la sala.
0: La secció de?
2: De passebristes que treballàvem per la nit a l'espai, i que érem tres els que ens trobàvem allà, i allà també va haver-hi una mica de camaraderia i un molt bon rotllo, que, bueno, això també... I m'ha fet recordar-lo, sobretot, no?
0: Doncs gràcies per haver contribuït amb la resta d'artistes amics a mantenir viva aquesta memòria de Toni Grau. Ja veurem si l'aula cultural recull la teva proposta, que com qui no ha volgut... Sí, ja t'ha arribat un missatge de WhatsApp. Com qui no ha volgut...
1: Ja m'estan trucant.
0: Saps? Ho deixo allà, que podria ser...
1: Bueno,
0: doncs,
1: mira.
0: Important.
1: Això ho hem de valorar.
2: Mm. Sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Sí, molta vida als gats.
2: Sí, sí.
0: Vinga, som-hi.
2: Molt bé.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, som-hi, que continuem obrint portes, i ara mateix és que Adrià, el director Adrià Martí, el director de la biblioteca Mestre Martí Tauler, abans hem posat a la Glòria Estefan l'Abriendo Puertas, saps? Que fa...
2: Oh,
1: va treure el 95 del dia com avui, saps? Llavors, anàvem a tancar, perquè demà es tanca la porta d'aquest homenatge a Toni Grau, d'aquesta exposició. Ara anem a obrir les portes de la biblioteca. I qui més millor que ens obri la porta de la biblioteca Mestre Martí Tauler que el seu director, per saber doncs que hi ha de nou, doncs després de l'estiu que tornem, no? Jo suposo que l'estiu doncs és una etapa molt diferent i que quan arriba a setembre canvia molt el bioritme i el ritme de la biblioteca, és així?
3: Sí, hola, encantat de tornar a estar aquí i de començar a encetar el curs que està sent un curs intens, no? Però l'estiu també ha sigut intens, però bueno, encantat de poder tenir espai, que la biblioteca de Rubí tingui espai a Ràdio Rubí per poder parlar de les seves activitats i dels recursos i serveis que oferim a la ciutadania.
1: Per què deies que ha estat un estiu intens?
3: Sí, el que deies de portes obertes, clar, aquest estiu hem estat oberts dins de l'horari d'estiu, que és una mica més reduït, però també com a refugi climàtic. Sí, llavors, precisament és aquest any. Altres anys s'havia posat l'etiqueta de refugi climàtic, però sense recursos, o sigui, que el conserge i jo, a porta tancada, obríem el vestíbul de bona voluntat, no? Però aquest any sembla que han sortit recursos d'alguna banda i sí que hem tingut dotació una persona que venia, sobretot part de juliol i agost, que ha obert, hem obert no totes les quatre plantes de l'edifici, però hem obert sobretot el vestíbul de 9 a 9, no? Matins, tardes i...
1: Sense interrupció.
3: Sí, de dilluns a divendres, el dissabte sí que estava tancat a l'estiu, però de dilluns a divendres de 9 a 9, pràcticament. La biblioteca estava oberta, sobretot quan la biblioteca estava tancada, el vestíbul ha estat com a obert, l'espai dels serveis, lavabo, la màquina de vending, l'aigua, la font, no? I els bancs, hem posat cadires. Aquest espai, el hall de l'entrada, el vestíbul, ha sigut com realment el refugi climàtic de la ciutat, perquè sobretot a l'agost no hi havia res més obert, i realment... jo que he treballat a l'agost hem vist que venia molta gent i la gent ho agraïa només per descansar, només per beure aigua, només per estar una estona, com que també tenim el punt d'intercanvi de llibres, també hi havia la gent aprofitava i remenava i s'ha utilitzat molt, i realment això és una... quan es dota de recursos al refugi climàtic, a part del cartell o l'etiqueta, doncs quan hi ha algú que pot realment obrir, que té les claus per obrir, doncs la gent ho agraeix, i també col·lectius vulnerables, vull dir que hem tingut de tot. O sigui, hem estat oberts a tope.
1: Series capaç de quantificar la diferència que hi havia entre quan no éreu refugi climàtic, quan heu estat però no hi havia aquests recursos, i aquest any que hi havia aquest recurs?
3: Sí, a veure, sempre a l'estiu nosaltres la mitjana de gent que passa per la biblioteca durant el curs és de 600 a 800 persones, lo normal, al dia, que passen per la biblioteca. Hem fet rècords de 900 i 1.000 persones al dia. L'aforament, de fet, oficial és de 1.000 persones a l'edifici bibliotecari. I a l'estiu sempre baixa, no? Pues a 300, 200, no? Però aquest estiu, jo ara he fet les estadístiques d'agost i realment són... Bueno, no, s'ha mantingut juliol i agost al voltant de 300 persones. Clar, un altre tema és els que entren, els que estan només al vestíbul. Nosaltres sí que hem detectat que hi ha hagut un col·lectiu de 5-6 persones que habitualment venien cada matí o les tardes de divendres, que estàvem tancats, que venien precisament, precisament perquè sabien que allà hi ha wifi, que allà hi ha cadires, que allà hi ha el clima. Hem tingut molta gent que venia directament, i així ho dic, a dormir, i hem permès, lògicament, que dormissin, i roncaven. Perquè, clar, hi ha gent que no pot dormir. No.
1: Pel matí,
3: és que
1: també.
3: No ho sabem, bueno, sí que ho sabem, perquè aquest estiu ha sigut molt dur.
1: Sí, hem tingut moltes nits tropicals aquí a Rubí.
3: Tropicals, roentes, i ja els noms ja se'ls...
1: Volcàniques?
3: Sí, al final seran volcàniques. És que no podem dormir per la nit. Llavors, hi ha gent que no pot dormir, tinguin casa o no, perquè hi ha molta gent sense sostre, sense llar, a Rubí, encara que no ho veiem. Jo sóc de Barcelona i ho veig cada dia, però bueno, a Rubí també n'hi ha. I la veritat és que hem tingut uns quants que venien i ens deien no, venim aquí a descansar, perquè no hem pogut descansar a la nit, i venim aquí per la climatització i tot, i a descansar. I hem posat uns bancs, unes butaques, unes... I venien a dormir.
1: Llavors, podem dir que prop de 300 persones diàries visitaven durant els mesos de juliol, agost o només agost?
3: Sí, la mitjana, sempre el juliol és més, 300 i pico, però a l'agost 270, segons estadística, però...
1: Sí, prop d'unes 300 persones són
3: les que... La mitjana, 300 persones, ha sigut
1: diàriament...
3: un estiu que s'ha utilitzat més la biblioteca, sí.
1: Han fet servir la biblioteca com a refugi climàtic?
3: Sí, també els
1: espais... I també ja aprofitaven, alguns per descansar quan no podien per la nit, sí. I d'altres, no?, per justament... llibres, pel·lícules, el que sigui, no?
3: Sí, estudiar, totes les treballar... activitats que fem, els espais que... els recursos que oferim. I la veritat és que ha sigut... tot això jo ho he reportat a la gerència, regidoria, que dic, bueno, ha sigut... Igual que les aules d'estudi d'aquest maig i juny van ser un èxit, doncs aquesta campanya... Al final és quan a darrere s'hi doten de recursos, no? Bueno, al final parlem de calés... És, doncs, la gent respon i si tens tècnics que responen, no?, els treballadors que fan la feina, doncs ja està, tot va bé.
1: I una darrera pregunta en aquesta qüestió, què us deia la gent? Teníeu
3: el feedback? Agraïts, molta gent, per exemple, gent gran que viu per la zona, ai, bueno, és que entro solo para descansar un rato, per al camí que han d'anar, no sé, al mercat o... on sigui, no? Ha sigut com, no sé, curiós.
1: Per tant, ha estat un encert de l'Ajuntament dotar de recurs a aquest refugi climàtic perquè en realitat es pugui fer servir.
3: Sí, perquè, clar, podem informar de que hi ha un parc, no?, una dotació d'espais amb el recurs de refugi climàtic, però, clar, a darrere hi ha d'haver pressupost, hi ha d'haver recursos. Mm. Per què? Pues perquè l'aire condicionat funcioni, perquè hi hagi realment aigua, higiene, no?, espais de confort, i bueno, la veritat, la biblioteca sempre per nosaltres és espai cívic, social, comunitari, espai cultural, és li diem la fàbrica d'experiències, ens agrada sempre estar obert, ens agradaria obrir més horari i obrir més, però ja estem per això, tot és accés lliure i gratuït a les biblioteques, som biblioteca UNESCO, som biblioteca que estem... pels drets humans, per tot el que faci falta i per això estem. I ara doncs, comencem un nou curs amb nous cursos, tallers, activitats familiars per la gent gran, per joves, nous clubs de lectura. El dimecres vam fer unes cues bestials com la Taylor Swift, per les inscripcions als clubs de lectura, que en tenim 12, més els dels casals.
1: O sigui, hi va bé. De quin club de lectura estem parlant?
3: Bueno, tenim una estrella que és el de la Graci Pérez, que
1: sí,
3: és autora local, que
1: de
3: fet l'hem hagut de desdoblar perquè hi ha com són unes 45 persones, doncs en 22 i 22, dos grups, perquè, clar, també tenim sales de fins a 20 o l'auditori que és fins a 120 persones. I aquests, alguns clubs els fem ja a l'auditori perquè no hi caben, no? Però també desdoblem grups i, a més, fa molta gràcia perquè el club de lectura Veus de Dona... cada dos anys hem d'anar renovant, perquè hi ha molta llista d'espera.
1: Sí.
3: Però les que surten fora del club, les expulsades, diem, s'han creat el seu grup alternatiu, en paral·lel, amb una conductora a l'ombra, que és la Mariona. O sigui, la Graci és la conductora oficial, també que cobra per fer-ho, sí, no? Que ho porta. I llavors hi ha una que ho fa de manera voluntària, que van a fer el cafè, el gin tònic o el vermut o el que sigui. O sigui, els clubs de lectura, la veritat és que són com les associacions d'amics, no?, de les biblioteques, però a Rubí, que només hi ha una biblioteca, hi hauria d'haver dos o tres, a Rubí estem... jo crec que fan una labor social. I aquest any ha sigut com una demanda, llistes d'espera, tots els 12 clubs de lectura que tenim, perquè tenim de novel·la, de diferents temes, tenim de poesia, tenim de juvenil, tenim de lectura fàcil, de català, castellà, sí, d'anglès, de francès.
1: Vam tenir la Graci, la setmana passada a la, sí, vam poder escoltar la Graci Pérez, i venia amb la Lupe Fornés, que del Club de Lectura Fàcil, justament, també, que parlaven també de les llistes d'espera. M'interessa el que deies tu de la cua. O sigui, hi havia molta cua per apuntar-se, perquè la Graci ja ens va dir que el problema és que hi havia més llistes d'espera que no pas de la gent que, sí, deixava d'anar.
3: Sí, els últims anys hem generat... Bueno, des de les dues del migdia, que nosaltres obrim a 3:45, a 3:30 obrim a la tarda, des de les dues ja hi havia gent fent cua. Llavors jo em vaig dedicar al vestíbul, al flamant refugi climàtic, a posar cadires, perquè, clar, fan cua, però no les deixarem...
1: d'empeus,
3: o una hora i mitja. Llavors els hi vaig posar cadiretes a totes, i esperant, i vam donar números i tot. Bueno, va ser divertit. Vam posar catenàries, separant, com si fos el sonar. Sí, igual.
1: Sí, com si fos allò...
3: Però, bueno, encantats.
1: Que vas a l'aeroport i que te trobes tot allò...
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Dic aeroport per no dir...
3: Sí. També, a part dels clubs de lectura, perquè com que sé que tenim poc temps...
1: Sí, ens queda, no res, ens queda un minutet, sí, i pico, hauràs de venir un altre dia.
3: Sí, a part d'activitats de... Bueno, que això a l'agenda d'activitats no poden veure, una cosa nova també que farem és el club d'escriptura, que no és ben bé un taller d'escriptura, és un club, la gent es troba, es farà els divendres al matí, només, de moment... es troba per compartir les seves escriptures. Són autors de contes, de textos, del que sigui, que volen compartir el que escriuen, no el que llegeixen.
1: Mm,
3: i es fa tertúlia a partir de la teva pròpia creació. És una cosa nova que jo no sé, haig d'investigar, no sé si s'ha fet mai a cap biblioteca, però club d'escriptura és diferent que un taller d'escriptura creativa o el que sigui, que la Graci també havia fet de profe, i o un club de lectura. Mm-hmm. És un club d'escriptura. I se'ns agrada perquè sempre tots són propostes de la ciutadania que vol compartir, que vol de manera voluntària.
1: Doncs Adrià, truco perquè tornis a venir, si no la setmana que ve, d'aquí a dues setmanes, en temps,
3: sí,
1: que puguem parlar una mica més extensament. Nosaltres el que fem és, us deixem amb un tema del festival que tindrem del Peacock, el que podeu trobar aquest cap de setmana, que comença a partir avui de les 6 de la tarda al Celler. Adrià, és Cid de Palma, ben diu el Robert Fernández. Adrià, Cid de Palma, t'acomiado. Nosaltres, fantàstic, el que fem és desitjar-vos molt bon cap de setmana. Aprofiteu que hi ha el Peacock, avui hi ha Metamorfosi també, recordeu també el Casino. Doncs bon cap de setmana, de part del Robert, de la Pamela Martínez i d'un servidor.

0: d'una ofrena floral. I coincidint amb aquesta efemèride, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre representaran l'espectacle Metamorfosi al Casino. Hi haurà dues funcions, avui a les 8 del vespre i l'altra també demà a les 8 del vespre. La idea no és només fer un homenatge a les víctimes de la Rierada de Rubí i d'altres poblacions de la comarca, sinó també volen homenatjar els afectats per la Dana al País Valencià, ara que fa gairebé 2 anys que va ocórrer aquest terrible succés.
1: L'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal farà aquest diumenge la 26a edició de la seva Bicicletada Popular, una coneguda activitat que engresca centenars de rubinencs cada any. La pedalada té un caràcter popular, lúdic i no competitiu, amb un trajecte fàcil per compartir un martí sobre rodes i promoure l'activitat física i el comerç local. Lluís Aguilera és la dinamitzadora de l'associació.
2: És ja com una tradició, que poden venir famílies, poden venir nens, i després pues, fer aquesta mica de germanor a la plaça amb una botifarrada amb productes del mercat, per tant, boníssims. És un sorteig que fem si et toca un premi molt millor, però si no jo crec que el premi ja és haver fet aquest diumenge al matí tan xulo.
1: A diferència d'altres anys, en què s'havien previst 2 recorreguts diferents, amb un d'ells més curt per fer amb els infants, enguany s'ha marcat un únic itinerari molt assequible de 4,5 km, que sortirà de la plaça del Mercat i tornarà al mateix punt. Per participar a la bicicletada cal pagar una inscripció de 2 euros a la parada de l'Arboristeria Major fins dissabte, o bé, directament el mateix diumenge, des d'una hora abans de l'inici de la prova, que serà a les 10 del matí, a la plaça del Mercat.
3: Quant als esports, la Unió Esportiva Rubí s'estrena com a local aquest diumenge a les 4 de la tarda, partit que podran seguir en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí, que disputarà davant del Martorell, i en waterpolo el Club Natació Rubí té doble cita en tots dos casos. Les noies s'estrenen en divisió d'honor dissabte a casa i davant del Terrassa. Un 1:15 diumenge tornen a jugar com a locals davant del Catalunya a 11:15. Els nois visiten dissabte a 12:15 el Totpoderós Atlètic Barceloneta, diumenge partit clau a 2:45 de la tarda i a Sabadell davant del Real Canoe.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
4: A Veu de Camp. Tots fem esport.
6: Continguts en xarxa.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional.

0: Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: Torres.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi.
2: Què tal? Perquè esteu content.
1: Home,
2: s'ha portat aquest obsequi, que farà feliç.
1: Gràcies.
0: Benvingut,
1: José Mari Vaquero, aquí.
0: Nicaragua, el partit.
1: L'has de guardar. Home, guardarem aquí. Com
3: estem?
4: Què tal, maco? Com vaig?
0: Oi, no veies com van les companyies,
1: Bona noia. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
5: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, no haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo, va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic. Que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui
7: Déu-n'hi-do,
6: hem recordat,
7: hem dit,
6: doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical
7: ja
6: de Montserrat Caballé.
7: Clar.
6: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots El vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: Com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, amb col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, amb maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar, i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio. Hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien. Muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues porque estic aquí, amb tu, amb tots. Pues muy contenta, la verdad.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec. No,
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix, perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni a una persona pues, que ja li ha firmat una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarg_music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo som jo també abogado, no vull fer reclamar.
1: Un abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estàs mi abogado, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més. Amb el
1: la gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Sí, que igual és millor fer les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir... del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, Fernando Allende, gran cantant i actor.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. ¡Bum, bum, bum! Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja n'hi ha prou.
6: Bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Jo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, hablar. Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
6: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi gent, Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalía i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I ja l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo també.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple. No te des cuenta, siempre estás... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Si se te acercan y le des la hora. 13 anys. Si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: ellas los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
2: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
3: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga.
4: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que la caixa de tonta no en té res. Au, vinga.
5: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
3: Dejarme la piel en el intento. Ya no quiero disimular. Miles de personas.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve i tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau. Que vagi bé.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara ha quedat pendent de valoració. Recordem que aquest nou model del futur CAIS preveu serveis com ara consultes externes, hospital de dia mèdic,

0: Aquest divendres es donarà el tret de sortida a la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival al Celler, organitzat per Acció Cultural Rubí. Seran 3 dies amb exposició col·lectiva, amb música i també audiovisuals. La primera activitat, de fet, es fa aquesta mateixa tarda, a les 6, que és la inauguració de l'exposició col·lectiva, que es podrà veure a la Sala de Tines fins l'11 d'octubre. A més, aquesta tarda, a partir de 6:15, començaran les primeres actuacions, per exemple, l'Alba Luz, Giselle Cornejo o Míriam Aguilera. Demà, a les 12, hi haurà més actuacions en aquesta plaça del Celler i diumenge l'organització ha preparat altres tipus d'activitats. Per exemple, un taller d'escultura col·laborativa en fang, un mural col·laboratiu de collage o un taller de maquillatge de fantasia. I a més, diumenge a les 12, la productora rubinenca La Lombarda Films estrenarà la seva última minissèrie Paquetes Especiales.
1: Quant a la informació esportiva, primer partit com a local de la Unió Esportiva Rubí en Lliga Elite serà diumenge a les 4 de la tarda i davant del Martorell en la segona jornada de competició. I en hoquei patins en línia, estrena del conjunt masculí en la fase regular de Lliga Elite davant del Molina Esport dissabte a les 8 de la tarda i a la pista Francesc Calvo. Pel que fa a les noies, segona jornada abans de l'aturada. Reben els Tsunamis també dissabte, però en el seu cas a les 3 de la tarda.
0: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, pendents d'aquesta hora del debut al Mundial de Clubs del Barça, d'handbol, que està jugant ara mateix contra el Pinheiros brasiler, ara mateix en un partit al descans, amb victòria blaurnada de 6 gols, i també amb un ull posat en l'amistós entre les seleccions de futbol d'Austràlia i el Brasil, amb un dels jugadors més en forma del moment, el blaugrana Rafinha, com a titular. Avui també farem la prèvia del Girona Albacete, de la segona divisió masculina de futbol, que juga aquest vespre, també del Celta Fortuna Sabadell de demà a la tarda, també a segona, però també molt bàsquet, amb la victòria ahir del Barça a l'estrena a l'Eurolliga, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax de Mitchell. També ahir, en aquesta Nations League, un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts amb en la victòria, per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrem, amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Visiu, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: I des de les 12, hora catalana, tenim el primer dels amistosos del Brasil, del Brasil de Rafinha contra Austràlia, ara mateix el descans aquest partit amb 0-0 al marcador.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta Bleu contra Turquia, a 9:15 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a 9:00. I l'Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per a l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això, avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga

0: la segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de tres peces claus a aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilia i l'ucraïnès Banat, que han anat, a més, amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 9:15 del vespre a Montilivi.
1: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa, en aquest cas al camp del Celta Fortuna. En categoria femenina sí que tenim jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
0: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo La Coruña.
1: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
0: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
1: A una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quinzenes Manresa.
0: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres tres catalans, la sisa Joventut, al migdia a la pista del Breogán, i ja a la tarda el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
1: En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte, amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Ara mateix al descans aquest partit acaba de començar a fer del segon temps 16-23 a favor dels blaugranes.
0: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha el Zamalek egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
1: En categoria femenina també en vol. Avui, diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amb Alemanya.
0: El combinat estatal amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronta contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers. El primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
1: Dos partits amistosos, això que no ho hem dit tant. Va en futbol sala. Avui el Barça torna a jugar a partit de tercera jornada de fase d'obertura de la primera divisió masculina.
0: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
1: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
0: A partir de 10 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia-Vilafranca. I Calafell-Xum-Masanet, a les 9 del vespre, Reus-Caldes.
1: I un últim punt en waterpolo. Avui arrenca la Lliga a la Divisió d'Honor Femenina.
0: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Etxell de Canari, a partir de 8:45 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà dissabte, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi que rep el Valdir i Aleu a El Salvador a partir de les 12. I a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elite de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 18 a 26, guanya el Barça d'handbol en aquest inici del Mundial de Clubs contra el Pinheiros brasiler, en aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte, primera jornada. Comencem ara parlant de futbol. Amb cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a Wembley contra Anglaterra, on també hi ha el blaugrana Gordon. Aquest vespre, en parlant al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, i el capità de la selecció i jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi, a Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga, aquesta segona divisió, i ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats que ja tenia l'equip, en especial Brian Hill i Justin, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. La prèvia des de Girona FM, Pau Illafañe.
1: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
2: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 9:15 del vespre.
0: Gràcies, Pau. Segons explica Quique Álvarez, ahir també la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cada partit de la setmana vinent contra el Mallorca, dels internacionals. El Girona, que comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, un més ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que buscarà demà a Vigo la que seria la primera victòria del curs fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arlequinat s'enfronta al Celta Fortuna, coneixent ja la baixa de llarga durada del davanter Nico Joaquini. El tècnic Ferran Costa parlava de superar tots junts aquest tipus de contratemps.
3: Tinc un equip amb molta il·lusió, amb un molt bon dia a dia, amb un ambient dins del vestidor molt sa, molt alineat en quant a valors. Seguim sent aquell equip que cada setmana vol créixer junt i on tots ens ajudem. Llavors, quan falta algú, el que hem de fer és tots multiplicar-nos encara més, i el que sí que sentim és la responsabilitat cap als que no poden participar de veure que els seus companys estan deixant l'ànima i també estan corrent per ells. Llavors, per mi això és el més important. Confio molt en la gent que tenim.
0: Demà 6:45 de la tarda, aquest Celta Fortuna Sabadell. I en categoria femenina també juguen demà 2 dels 3 catalans. A les 12 de la migdia, torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. I el Barça, que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent torna a tenir partit europeu, en aquest cas al Camp de la Roma, jugarà demà a 4:45 de la tarda a Logroño. Finalment, l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al Camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol a la primera federació masculina. Demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga al Camp de l'Alcorcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat, recordem, a 1 contra el Madrid-Castilla. Escoltem el porter del conjunt quadribarrat, Iñaki Álvarez.
4: Espero un partido complicado y bonito a la vez, porque jugamos contra un equipo de aquí al lado, de la tierra, y con muchas ganas de seguir dando nuestra mejor versión y conseguir los 3 puntos. Sabemos que es un escenario inmejorable, es un estadio de categoría superior y más que imponernos, nos motiva. Sabemos que han sacado buenos resultados en su casa y esperemos nosotros, pues, un poco frenar esa dinámica. Es evidente que jugar miércoles y sábado te modifica la semana, pero creo que el equipo físicamente está preparado y mentalmente, pues, aún más.
0: Demà 6:45 de la tarda començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda, tornant a categoria femenina, la primera federació, el filial del Barça juga demà al migdia al Camp d'Osasuna, i a la segona federació masculina demà tenim 3 partits en presència catalana. A 6:15 Ebre-Terrassa i a les 7 el Manresa-Logroñés i el Barça Atlètic Penya-Esport. A la tercera federació masculina demà només es juga el San Juan Atlético Moncada-Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona-Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Silvia Pujol.
5: El Badalona estrenarà aquest diumenge el remodelat estadi de la Travessera de Montigalà en el partit de la quarta jornada de Lliga que l'enfrontarà al Sant Cristòfol. Els escapulats disposen d'una bona oportunitat aquest diumenge per situar-se a la zona noble de la classificació. L'equip terrassenc s'ha reforçat bé aquesta campanya i compta les seves files amb jugadors destacats com l'exescapulat Pimentel o el lateral badaloní Jonathan Linares. Tots dos conjunts arriben després d'haver guanyat a la darrera jornada en un partit que servirà per poder estrenar la renovada instal·lació de Montigalà, en la qual, a banda de col·locar nova gespa artificial d'última generació, també s'ha construït una tribuna amb visera que donarà molta més comoditat als espectadors. El tècnic del Badalona, Geni Sanpietro, diu que el Sant Cristòfol és un rival molt seriós.
6: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.
5: L'enfrontament es jugarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sílvia. I per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell, Ràdio Rubí, Siscolera García. Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. A les portes d'un nou cap de setmana que ens trobem ja, i per tant mirem cap a un dissabte i diumenge amb més competicions esportives, les quals en revisàvem unes quantes en el dia d'ahir. Avui ens toca mirar cap al futbol de categories superiors amb la Unió Esportiva Rubí, que s'estrenarà com a local en la Lliga Elite en l'actual campanya. Mirarà de recuperar sensacions i de sumar els primers punts després de la derrota a Viladecans el passat cap de setmana. Diumenge, a les 4 i 5 minuts, començarà el partit davant del Martorell, un altre equip que s'estrena en la Lliga Elite en l'actual campanya. El partit en diumenge tarda és pel fet que serà retransmès a través de la xarxa.
0: Gràcies, Siscu. En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena d'aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
8: Era un partit molt important, per moltes raons. Més que res perquè és l'estrena de la temporada de l'Eurolliga per a nosaltres davant de la nostra afició. Per això vull aprofitar l'oportunitat per donar les gràcies de tot cor als aficionats que han vingut al partit i ens han donat suport amb tot aquest nivell d'energia. Ha estat una gran ajuda per nosaltres, per trencar el gel, perquè el nostre partit ha començat molt lent. Podríem dir que malament, però l'afició ha estat aquí i ens ha ajudat molt.
0: I en el mateix sentit es passava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parra es van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
9: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Pero bueno, sabiendo que es una victoria, el primer partido, jugamos en menos de 48 horas, así que se celebra hoy, pero a seguir creciendo. Todos los jugadores que hemos traído son buenísimos jugadores y bueno, sí que necesitarán su tiempo de adaptación, algunos más corto que otros, pero bueno, yo creo que hoy todo el mundo cuando ha entrado en pista ha jugado un partidazo, lo ha dado todo, que es fundamental para nosotros y ya está.
0: El Barça que torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de Lliga CB contra l'Eima a Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça, amb el primer partit contra el Dubai de Xavi Pascual. Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 el partit del Quits de Nas Manresa, que visita la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau, que ve de fer una bona pretemporada. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Els vegencs també han deixat bones sensacions a la pretemporada i buscaran començar amb bon peu. L'equip presenta 10 cares noves, però amb la mateixa filosofia de joc, intensitat i velocitat per buscar situacions fàcils de tir al més ràpid possible. Timmy Allen, l'aler nord-americà, ha estat un dels jugadors més destacats durant els amistosos. Diego Campo, entrenador del Quits de Nas Manresa, es mostrava satisfet amb el jugador d'Arizona.
11: Sí, està jugant amb molta personalitat, amb molta confiança. Entén molt bé el seu rol, estic molt content a veure com evoluciona, però sobretot ara al principi és un dels que ha entengut molt bé el seu rol.
10: El partit serà a les 6 de la tarda al Bilbao Arena. Els manresans buscaran aconseguir la primera victòria de la temporada fora de casa, un fet com guanyar a domicili que sempre costa als vegades.

0: Actualitzem marcador en handbol, en aquest cas el Mundial de Clubs. 22-32 guanya el Barça contra el Pinheiros brasiler en aquesta primera jornada, aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. I en futbol sala, encara amb clau blaugrana, avui s'enfronten al Palau en la tercera jornada de la fase d'obertura a la primera divisió masculina els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana que ha fet un bon inici de curs i és co-líder amb 6 de 6 i m'agrada mantenir-se en aquesta part alta de la taula. En parlava l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
1: Un partido muy difícil como el del otro día. Recordemos que este viernes se enfrentan los dos últimos campeones de la liga. Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa. Así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Y bueno, es un rival. Ara va tenir molt en compte.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Barça Gimbi Cartagena, diumenge al migdia jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares. I abans d'acabar en hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ve de jugar ahir a la pista del Pons Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
2: Primera victòria a la Lliga Catalana per part d'un Pons Lleida que va anar de menys a més en el primer partit de la competició. Els llistats rebien la visita del Vilafranca, un equip que va donar garra d'inici i que va dur al Pons Lleida a exigir-se al màxim per poder guanyar el partit. No va ser fins a la recta final de la primera meitat en què el marcador es va moure, faltaven 5 minuts quan Ortigosa, una de les incorporacions del Pons Lleida, obria la llauna per, abans del descans, Jordi Badia ampliar distàncies amb el 2-0. Ja a la segona meitat, el Pons Lleida es va mostrar intractable i va sentenciar el partit amb dos gols més en qüestió de segons. Moncus i primer, i Chino Miguel després van col·locar el 3-0 i 4-0 respectivament. El Vilafranca va aconseguir el gol de l'honor quan faltaven 9 minuts per la fi de l'enfrontament a través de Vázquez. L'entrenador del Pons Lleida, Carlos Cortijo, es mostrava satisfet amb la imatge de l'equip.
3: Al final, cuando la energía es positiva y el estado de ánimo es bueno, pues al final parece que todo sale. Aún así creo que el resultado ha sido corto porque hemos tenido muchas opciones, pero bueno, muy contento, muy satisfecho con el trabajo del equipo. Creo que nos puede venir bien también a nivel emocional y mental el ver todo lo que estamos trabajando, que ya poquito a poco va dando fruto. Y nada, a seguir.
2: En el mateix grup que el Pons Lleida també s'hi troba el Noia i l'Igualada, equips amb qui els llistats es veuran les cares al llarg de l'octubre.
0: Gràcies, Sergi. De fet, demà tenim 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina, 9:45 del Noia Vilafranca d'una banda i el Calafell Xum Massanet de l'altra. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
4: Després d'una bona pretemporada amb 5 setmanes de preparació, la sensació per part del conjunt de calafellenc és molt bona. Poc a poc es van recuperant els efectius que van anar amb les seves seleccions i, com diu l'Aleix Marimon, tots s'estan adaptant molt bé.
5: Portem 5 setmanes ja de pretemporada. Està sent una pretemporada llarga, però la cosa va molt bé. Tot i això estem entrenant, ens falta el Folgi, ara ens ha marxat el Jero. Però bueno, el Miki, amb les noves incorporacions a la porteria, també l'Eloi s'està adaptant molt bé.
4: L'entrenador Guillem Cabestany està content de com ha anat tot i espera arribar a la competició el millor possible.
6: Estem força, relativament contents, tenim molt en compte que això és pretemporada i quan arribi la competició oficial és quan ja veurem si l'equip està on ens agradaria.
4: El Xum Massanet serà el primer rival oficial de la temporada, dissabte 26 a 8:15 de la tarda. Recordem que el dia 29 fan la presentació oficial del primer equip i els equips de base, i tot seguit es jugarà un partit amistós davant el Noia.
0: Gràcies, Toni. Finalment també demà a les 9 al vespre jugarà el Reus Caldes, a Nova Ràdio Reus, Aleix Pérez.
7: El Reus Esportiu Brasília debuta aquest dissabte en competició oficial aquest curs de la Lliga Catalana. Aquest trofeu tradicionalment ha suposat una bona posada a to abans d'un curs exigent i la possibilitat per veure els primers automatismes. La celebració del Mundial, però, endarrere l'inici de l'Hockey Lliga. Pel que fa a la competició catalana, els Roig i Negres formen part del grup amb el Caldes, el Xum i el Calafell. El primer enfrontament, per tant, serà aquest dissabte davant el Caldes a les 9 del vespre. Entre els aficionats reusencs hi ha certa expectació per veure la nova incorporació d'aquesta temporada. Roc Pujades, després d'una etapa en l'hoquei portuguès, espera recuperar la seva millor versió.
8: Canvia molt, sobretot a nivell personal, pel fet de que estava molt lluny de casa meva, d'un idioma diferent, que al final també està bé per créixer, per veure coses noves, però al final com a casa, en lloc que diuen, i en aquest sentit sí que canvia, però en cap més, la meva ambició és la mateixa, les meves ganes són iguals o més, llavors l'única diferència jo crec que és aquesta.
7: Passi el que passi en el primer partit d'aquesta fase de grups, l'equip entrenat per Jordi García encara haurà de jugar contra el Xum el 3 d'octubre i el 10 d'octubre amb el Calafell.
0: Gràcies, Aleix. Fins aquí l'Enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
5: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
7: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
12: ¿Qué t'han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: Buen chico.
5: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
15: Soy Joe. Yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
16: Nunca había tenido una mejor amiga.
15: Yo tampoco. ¡Vamos!
5: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
4: Volvemos a casa.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs de la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió. De fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins amb la Lliga Catalana i amb vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Piñeiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaugrana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, João Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, João Félix. D'altra banda, l'extrema en fitxa del filial blaugrana, Jesse Vizio, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 hora catalana tenim a més el primer part dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp, amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 3:15 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga de Segona Divisió Masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 8:15 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim natura de jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quinzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres 3 catalans. Les Isa Joventut, al migdia, la pista del Breugan. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 6 minuts, 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43. Guanya de 13 el Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha els Amalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase d'obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 8:45 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia, Vilafranca i Calafell, Xum-Massanet. I a les 9 del vespre, Reus-Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Etxell de Canari, a partir de 9:45 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs a la primera divisió masculina, pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a més de 7 catalans en total, a Wembley contra Anglaterra, on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades i diguéssim a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra el Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, pujar a la classificació. Un més 11 han assumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 6:45 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:45 de la tarda a Logroño. El Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol. A la primera federació masculina, demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga i amb aquest 3-0 al Corcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat a 1 contra el Madrid Castilla a Can Dragó. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconèixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
5: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
4: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada, on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Jordi. Demà a 6:45 començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al Camp d'Osasuna. I a la segona federació masculina, demà tenim 3 partits amb Emergència Catalana. A 6:45 Ebro Terrassa i a les 7 el Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina, demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al play-off d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles que, recordem, era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
7: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa, lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa y lo que buscamos es un poco hacernos fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
6: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
0: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
8: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a les 4:05 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten al camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
9: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar, perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar, segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però bueno, a destacar, si haguessis de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment i a l'àrea doncs ser més efectius.
8: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
0: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. Al Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75, encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també al madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
11: To be honest with you, I know of the...
12: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència d'Eurolliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
0: I en el mateix sentit s'expressava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parras van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
13: ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien en general. Siempre. Para mí jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
0: El Barça que tornarà a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana Tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 3:15 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada-Montgat. A les 8, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet L'Hospitalet i a 9:15 el CC Valls, el Real Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els de l'Alcamp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el César, el tècnic Miquel Arras el descriu com un equip exigent.
15: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que juga, els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt, molt complet.
14: Si el CB Vall supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a les 7 de la tarda amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 7:45 del vespre.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça debuta aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler i amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí, Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terma.
16: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i la Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i el club ha estat el pregoner de la ciutat. Per altra banda, el Garbí ha començat de forma ben diferent la competició. Els gironins, que aquest any han tornat a la categoria nacional, van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 2:15 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons de Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana. 6:45, Calafell, Xum-Mastanet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
17: Aquest dissabte, 8:15 el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Aleix Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
18: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
17: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
0: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugbi, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Sant Boiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
19: La Unió Esportiva Sant Boiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el Degà d'Ona inicia un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra el Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Sant Boiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
20: La veritat és que hem treballat moltíssim. Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdiri apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar el Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
19: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdiri Leu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Sant Boiana a la màxima categoria del rugbi estatal. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: 7 ciutats. 7 emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres i és 25 de setembre. Tres van ser els temes més destacats a la sessió plenària celebrada ahir a la tarda: la nova línia L8T amb servei a urbanitzacions, el pla educatiu de la ciutat i el debat sobre la situació del local dels antics cinemes de les Torres. Avui dedicarem pràcticament aquest informatiu migdia sencer a repassar el que va donar de si al ple d'ahir. Més coses, a banda del ple, també parlarem avui del futur centre d'atenció integrada en salut, perquè el portaveu dels socialistes rubinencs, Rafa Hueto, ha demanat que es pugui oferir cirurgia ambulatòria, cosa que de moment queda descartada. I aquesta tarda, la placeta del 25 de setembre acollirà la commemoració institucional de la Rierada de 1962. Serà a partir de les 6, amb

0: s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: Som i anem a repassar aquesta sessió plenària d'ahir, un ple que aprovava per unanimitat tres punts que permetran la creació d'una línia de bus urbà. Es diu L8TAT, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions que estan més lluny i a les quals no arriben les línies L3 i L7, parlem per exemple de Can Barceló, Sant Mus i Ximelis. Aquesta nova línia combinarà 5 sortides fixes diàries entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o trucant per telèfon fins a mitja hora abans del trajecte desitjat. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que és el que queda de contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat al gener. Rafael Hueto és el portaveu socialista i regidor de mobilitat.
2: Aquesta nova línia ens permet, primer, no haver d'allargar la línia 3 i la línia 7, cosa que faria més lent el trajecte a les persones que ja ho utilitzen. Segon, ens permet també arribar a zones avui poc cobertes i evitar recorreguts buits quan no hi ha passatgers i, per tant, ser més eficients. I, de retruc, també consolidar el reforç del servei a la parada del Foix a les 14:30.
1: La L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb dos equipaments de referència, el Cap Sant Genís i el Rubí Forma, que és on es podrà canviar les línies L3 i L7 o anar cap als ferrocarrils. Tot i ressenyar que el projecte ha trigat molts anys a fer-se realitat, tota l'oposició va votar a favor d'aquesta nova línia. Escoltem a Marina Dolcet de la UP i a Montse Soler d'Esquerra.
3: Segurament en aquest context de canvi climàtic en què les urbanitzacions com a tal són un model insostenible de base, el millor que podem fer com a ajuntament és aportar recursos públics perquè siguin el màxim de sostenibles i autosuficients possibles, tant a nivell de mobilitat com és el cas, com a nivell d'energia o de consums d'aigua.
4: Estem parlant que amb aquesta línia fomentem la igualtat d'oportunitats, fomentem la igualtat territorial, ajudem a que els veïns i les veïnes de les urbanitzacions puguin arribar al centre molt millor, als equipaments de la ciutat i també a l'estació dels ferrocarrils.
1: Una demanda recurrent entre els grups de l'oposició ha estat el control posterior, una vegada comenci a funcionar, amb avaluacions periòdiques que mostrin com funciona, quines franges horàries tenen més demanda, per exemple. Juan José Giner és el portaveu del PP.
5: Si los vecinos de las urbanizaciones utilizan el servicio, habrá que consolidarlo y adaptarlo a sus necesidades. Si determinados horarios o recorridos no funcionan, habrá que modificarlos. Y si aparecen nuevas necesidades, habrá que estudiarlas. Lo que no puede volver a ocurrir es que las urbanizaciones tengan que esperar años para que el ayuntamiento dé respuesta a necesidades básicas de movilidad.
1: Un altre punt important del ple va ser l'aprovació, també per unanimitat, de la renovació del Pla Educatiu de Ciutat, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals durant els pròxims anys. El document parteix de la premissa que l'educació no es limita a l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats o els serveis municipals. Rubí manté el seu compromís amb aquest model des del 1992, quan es va adherir a la Carta de Ciutats Educadores, i des del 2004 forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'actualització aprovada s'ha treballat entre el 2023 i aquest 2026 a través d'un procés transversal. Aquest treball participatiu, que va incloure la celebració del Fòrum EducaRubí al novembre, ha permès fixar nous reptes educatius i ha generat 14 noves idees de projectes per promoure la inclusió i també la igualtat. Escoltem a la nova regidora d'Educació, Sònia García.
6: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Tots els grups de l'oposició van votar a favor d'aquest punt proposat pel govern de PSC i en Comú Podem, però tots van coincidir en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest pla es tradueixin en accions concretes. Escoltem de nou a Marina Dolcet de la UP, a Toni Garcia de Veïns per Rubí i a Montse

0: L'he d'Esquerra.
1: El que sé que no serveix de res tenir un pla aprovat o consensuat, com segurament serà, si no hi ha uns recursos ni un calendari assignat, uns recursos sobretot econòmics, i si després el govern tampoc compleix amb aquest pla o queda en un calaix.
2: Perquè, evidentment, una cosa és aprovar avui un document amb objectius, reptes i propostes, i una altra, molt diferent, és convertir tot això en polítiques públiques i actuacions reals. I aquí és on creiem que hi ha el principal repte. És un repte per tothom, per l'Ajuntament, per l'administració.
3: Per tant, ens preguntem, aquestes propostes formen realment part de l'agenda política d'aquest Ajuntament? Perquè una cosa és tenir-les recollides, escrites en un document, i una altra és posar-hi els recursos necessaris per fer-la realitat amb un calendari concret.
4: La venda dels antics cinemes i la manca d'espais públics també protagonitzaven ahir part de la polèmica del ple de setembre, tant dins de la sala de plens com a fora, a la plaça Pere Aguilera. Tots els partits de l'oposició van votar en contra de la venda d'aquest local i, mentrestant, una cinquantena de persones es manifestaven a la porta del ple per reclamar una millor gestió dels espais públics. El manifest per una ciutat viva, protegim els nostres equipaments públics, té el suport de prop d'una vintena d'entitats i de persones a títol personal. El text reclama al govern municipal una política d'espais públics més eficient i denuncia que el consistori té molts equipaments infrautilitzats. Escoltem a representants del CRAC, Rubeo Diablorum i Guspira, ahir, just abans de llegir aquest manifest.
5: Ara mateix a Rubí tenim tres grans espais que són públics, que s'han comprat amb diners públics, que són els antics cinemes, la Torre Massana i Supersona. Aleshores, són uns espais públics que s'han pagat amb els diners de tot Rubí, però que no s'estan destinant a cap activitat ni a cap entitat.
6: I les colles de cultura popular, Diables, entre d'altres, que fem teixit al territori i que preservem la cultura d'aquest país, ens trobem que any rere any no tenim local.
7: Més que res perquè la nostra entitat cada cop creix més a nivell de donar espai a infants que, això, que vinguin al cau. I veiem que això no evoluciona. De fet, el local cada cop està més deixat.
4: En la mateixa línia que el manifest, la moció de la UP demanava aturar la venda dels antics cinemes. Tots els partits de l'oposició hi van votar a favor d'aquesta moció. Marina Dolcet, portaveu de la UP, Toni Garcia de Veïns i de nou també Montse Soler d'Esquerra.
1: Que és una oportunitat única per dotar les Torres d'un equipament de referència, no només pel barri, per dinamitzar el comerç i la vida social i per cosir la ciutat connectant el barri de les Torres amb el centre, que està a un carrer i varia molt la realitat.
2: Si aquest edifici no era l'adequat, per què han necessitat més de 20 anys per descobrir-ho? I si era adequat, per què ara el posen a la venda?
8: Malauradament, portem ja molts diners públics mal invertits en la Supersón, en l'antic local de la Caixa, en les Torres Massana.
4: Escoltem en aquest cas la resposta del govern en el portaveu del PSC, Rafa Hueto.
9: Mai han fet una proposta respecte als cinemes, ni d'inversió, ni de despesa, absolutament mai. Vostès només fan servir aquest tema per erosionar el govern.
4: Pel que fa a la resta de mocions, es van aprovar la que es proposava de Junta de Portaveus i la d'Esquerra, i es va tombar la del Partit Popular. Ens en dona tots els detalls la Belén Tierno.
10: El Partit Popular demanava diverses accions per reduir l'incivisme als carrers i places de la ciutat. Han tingut el suport de Vox i Veïns i les abstencions d'Esquerra i l'Alternativa d'Unitat Popular. El vot contrari de l'equip de govern, però, ha tombat la proposta. Els populars asseguraven en el seu text que Rubí té normativa per evitar els actes incívics, el soroll i altres problemes a la via pública, però demanaven més accions al govern per fer complir les ordenances, imposar sancions i cobrar-les. En aquest punt, el portaveu d'En Comú Podem, Andrés Medrano, i la regidora socialista de Seguretat, Marta Oliva, han insistit que sí, s'estaven imposant sancions davant les actituds incíviques i que fins i tot s'estaven revisant algunes ordenances per reduir-les. Tant l'equip de govern com alguns partits de l'oposició han acusat el PP de fer córrer bulos sobre temes de seguretat o d'incendiar les xarxes amb missatges alarmistes. El ple també va aprovar per unanimitat una moció de Junta de Portaveus per demanar al govern central que es modifiqui la legislació per permetre que les persones que han cotitzat més de 40 anys es puguin jubilar de forma anticipada. I finalment la sessió plenària també va aprovar un text d'Esquerra Republicana que reclamava que s'investiguin les morts i els abusos patits al servei militar obligatori i que es repari a les famílies afectades. Van votar a favor Esquerra Republicana, En Comú Podem, Veïns per Rubí i l'Alternativa d'Unitat Popular. La proposta ha tirat endavant amb l'abstenció del PSC.
4: Per cert, que el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatoris, un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per aquest futur equipament sanitari i que ara ha quedat pendent de valoració. Tornarem a escoltar de nou el portaveu socialista Rafa Gueto en els grups municipals Opinen, fent aquesta valoració sobre els canvis anunciats per la consellera de Salut, Olga Pané.
0: El tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara i insistirem en aquest fet.
4: Gueto considera que el projecte continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin.
11: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: Anem ràpidament a repassar els actes d'avui, també del cap de setmana. Per exemple, avui, que fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics, ens referim a la riarada del 25 de setembre del 1962, es farà a partir de les 6 i a la placeta del 25 de setembre l'acte commemoratiu institucional i, coincidint també amb aquesta efemèride, el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre representaran l'espectacle Metamorfosi al Casino. Hi ha dues funcions, avui a les 8 del vespre i l'altra també al casino i també a la mateixa hora a les 8 del vespre. I aquesta tarda també es dona el tret de sortida a la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival al Celler, organitzat per Acció Cultural Rubí. Seran 3 dies amb exposició col·lectiva, música i també audiovisuals. 19 artistes participaran en aquesta exposició col·lectiva que s'inaugura avui a les 6 de la tarda i que estarà fins l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler Cooperatiu. Escoltarem a continuació a la Laia Uller, resumint una miqueta, les activitats d'aquests 3 dies de cap de setmana.
12: Primer de tot, a la Sala de Tines hi ha l'exposició col·lectiva, que és la de 19 artistes, i llavors fora a la plaça i a la Sala César Martinell, que és la de baix, hi haurà concerts i performance. En total són 24 hores de programació. Clar, són 19 artistes a l'expo, però 21 actuacions. Crec que és, no? 21. Sí. I llavors pues, arribes al celler i des de que arribes fins que marxes no paren de passar coses.
4: I per acabar, els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel també celebren aquest cap de setmana les seves festes, que inclouen la tradicional pintada gegant. Res més, us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara Garcia, que passeu un molt bon cap de setmana.
11: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens posem al xandall a l'emissora municipal, a Ràdio Rubí, després de la informació general, esports en divendres, mirant cap al cap de setmana. Ens toca revisar el futbol de categories superiors amb Lliga Elit Primera Catalana i Segona Catalana, a més de l'arrencada en waterpolo del Club Natació Rubí Femení. Els nois ja van encetar la setmana passada doble jornada per als dos equips de la nostra ciutat. Hi ha també Lliga Elite, primera jornada que es viurà a la nostra ciutat. Parlem de l'Hockey Club Rubí Cent Patins i la pista Francesc Calvo. Són els temes principals d'aquest programa, en el qual a la seva recta final farem l'habitual revisió de la resta de partits per al cap de setmana. Vinga, va, posem-nos en marxa, que hi ha molta feina per endavant.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem parlant de la Unió Esportiva Rubí. Comencem parlant d'un equip, el rubinenc, que mirarà de sumar els primers punts en l'actual temporada pel que fa a la Lliga Elit. I és que, recordin, van caure en l'estrena davant del Viladecans. Al seu terreny de joc 2-1 s'enfronten. El Viladecans estrenava categoria. És cert que la primera campanya, la 23-24, ja van jugar a Lliga Elit. Doncs aquest diumenge, en horari de tarda, recordin, 4 i 5 minuts, el podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, un partit que també es transmetrà a través de la xarxa, a través de la televisió. D'aquí el motiu del canvi d'horari per rebre a un Martorell que, en el seu cas, sí que estrena la categoria. Per primera vegada, aquesta és la quarta temporada de Lliga Elit, jugarà el Martorell en aquesta categoria. Encetava el seu camí amb un empat a casa davant del Sabadell B, i es veurà les cares amb una Unió Esportiva Rubí que en els últims 20 anys només, doncs, els últims 25, en aquest segle XXI, només s'han vist les cares en un partit. Va ser a Territorial Preferent la temporada 2003-2004, llavors va guanyar Can Rosés la Unió Esportiva Rubí. Ara la història és força diferent i els dubtes de l'arrencada, doncs, que a veure per on surten per a aquesta Unió Esportiva Rubí, que entrena un Blai Martí que no acaba d'agradar-li l'horari, sí que veu coses positives, en definitiva, que pensa en que la Lliga és com és i s'ha de saber acceptar. L'escoltem.
2: Ho vaig dir, crec que pel playoff, crec que és un horari inadequat per jugar a futbol, les 4 de la tarda. A d'hora em fa molta gràcia perquè tornarem a veure Nino i gent amics de la xarxa, o sigui que contents. Però és que és igual, al final l'horari m'és igual, ve Martorell, serà un equip complicat. Continuo jo amb les meves coses, que és que tenim un inici més complicat del que la gent es pugui pensar, però millorem el que hem de millorar, d'aquí es reposarà bé. Dimarts tornarà a sortir el sol de Can Rosés i treballarem per donar una alegria a la nostra gent, que avui ha vingut i no ha fallat.
1: Perquè també s'ha de tenir paciència, ja se sap. I la primera jornada ho va mostrar amb molts empats. Serà de nou una temporada en la qual tots els equips ho hauran de treballar molt per assolir permanència, primeres places en aquesta categoria de Lliga Elit, que arriba una segona jornada que tindrà, més enllà del partit dels nostres a casa i que podran seguir a Ràdio Rubí, aquests altres enfrontaments. David Burillo.
3: Argentona, Viladecans, Ingerlín, Atlètic Sant Just, Sabadell, Manlleu, Vall, Sant Mauro, Turó, Peira, Can Vidalet, Vic, Horta i Castelldefels, Prat.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A veu de camp. Tots fem esport.
1: Quant al Juventut 25 de setembre, cita en dissabte tarda. A les 6 visita la Fundació Terrassa 1906, és a dir, el filial d'un Terrassa que juga a la segona ref, és a dir, un partit que es disputa en un recinte maco per jugar, però que les condicions de la superfície no acaben d'afavorir, evidentment, el 20. Escoltem l'entrenador, el segon entrenador, el Cristian López.
5: El més complicat és el camp que tenen, que juguen ahir a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que és gran, molt gran, i també és un equip molt jove que acaba de pujar també, però jo els conec de l'any passat perquè era un dels possibles rivals quan estava a Can Fatxó que es podia haver tocat i al final no va ser, i els vaig estar seguint. És un equip molt jove que juga molt bé a futbol i que competeix molt bé, i bueno, nosaltres anirem allí amb les nostres idees a competir el partit de la millor manera possible i a intentar guanyar els 3 punts.
1: Tots dos equips arriben a la cita després d'haver-se estrenat amb empat. Els de Terrassa van aconseguir doncs, un punt amb l'1-1 en la seva cita, mentre que, recordin, el Juventud 25 de setembre empatava davant del Balaguer a 0 en un partit al qual van fer tots els mèrits per fer-se amb la victòria. Només els va faltar el gol. Així que si torna a desenvolupar un nivell de joc com el que es va veure en l'estrena al Municipal del 20 el passat cap de setmana, es pot optar a la victòria en aquesta cita d'aquest dissabte tarda. Serà a les 6 amb un Juventud 25 de setembre que ha començat amb bon peu de joc, a veure si el pot mantenir en aquesta jornada de competició. Serà la número 2, a primera catalana, i el grup 2. Els altres enfrontaments, David?
3: La Seu d'Urgell, Gimnàstic Manresa, Balàfia Castellà, Ripollet Alpicat, Natació Terrassa Molletense, Balaguer Unificació Llafià, Igualada Porreig i Pirinaica Joanenc.
6: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
1: I qui va començar amb millor peu la Lliga en segona catalana i el grup 4 va ser un Olímpic de Can Fatjó que mirarà aquest dissabte a les 6 de la tarda doncs de continuar pel bon camí. Es veure les cares amb el Pagejà, un rival que la primera jornada va perdre la seva cita, per tant tindrà ganes ja de donar com a mínim una primera alegria i demostrar el bon camí cap a la permanència per part del conjunt del Baix Llobregat. L'Olímpic de Can Fatjó que va guanyar 2-1 en la seva cita davant del Navàs en un partit en el qual el conjunt del Richard Jiménez va mostrar una gran capacitat competitiva, tot i que va començar, diguem-ne que amb certs dubtes, va anar de menys a més fins poder remuntar el 0-1 del conjunt del Bages. Així que mirarà de mantenir la línia ja, sobretot d'una segona meitat en què es va veure un molt bon equip, un equip competitiu com els que sempre té un Richard Jiménez que confia en fer molt bona feina en la cita que tindran aquest dissabte a les 6 de la tarda al terreny de joc del Pagejà. L'escoltem a l'entrenador de l'Olímpic.
7: Nos da este triunfo, no nos da nada, porque al final nos da un punto de inyección para seguir trabajando, pero nosotros no seguimos en el mismo camino, trabajando otra semana. Trabajaremos para el fin de semana el partido que viene y seguir compitiendo.
1: Perquè el Richard, al final, diguem-ne que tots els partits, evidentment que coneix els rivals i busca doncs, les seves febleses per tal de potenciar el millor del seu equip, però sempre confia en el fet d'un aspecte clau per a ell, com és sempre tenir els seus jugadors al 100% de tensió sobre el terreny de joc per tal de competir al màxim possible, així que sigui qui sigui el rival, es jugui on es jugui, l'Olímpic de Can Fatjó del Richard Jiménez busca aquest camí. Grup 4, segona jornada en segona catalana masculina del futbol, els altres enfrontaments del cap de setmana.
3: El Prat Marianao Poblet, sector Montserratina Terlenca Barcelonista, Molins de Rei Sallent, Espluguen Gavà, Gironella Corbera, Navàs Planadeu i Atlètic Sant Just Júnior.
8: www.radiorubí.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubí.fm.
1: En waterpolo, doble cita per a l'estrena del conjunt femení. Retorn a la Divisió d'Honor l'any passat a Primera Nacional, després d'una dècada en la màxima categoria i ara de nou entre les millors del waterpolo estatal que juga un Club Natació Rubí que s'estrena amb aquesta doble jornada. Ja saben que enguany, amb motiu de les competicions de seleccions, també de les competicions internacionals dels clubs, s'ha com refet la mena de treballar dels calendaris. Hi haurà més d'una doble jornada, és a dir, que es juga dissabte i diumenge, per exemple, en l'estrena d'aquesta Divisió d'Honor femenina amb el Club Natació Rubí, que dissabte a 6:45 de la tarda rep el Club Natació Terrassa, és a dir, davant del conjunt de la ciutat veïna, i diumenge també juga a casa, a 12:15, davant del Club Natació Catalunya. Aquí potser hi ha una mica més la lluita per la permanència, el partit de dissabte és una miqueta més complicat i, en definitiva, doncs que s'enceta el camí cap a la salvació d'aquest equip que ha tornat a la màxima categoria del waterpolo. A veure com li van les coses. Com que tenim dues jornades, el que fem és, amb el David Burillo, revisar una d'elles, com és, per exemple, la de l'estrena, la de demà dissabte, jornada 1, Divisió d'Honor del waterpolo femení, més enllà del partit de les nostres davant del Terrassa, també es disputen...
3: Catalunya, Tenerife, Cheide, Mataró, Mediterrani, Atlètic Barceloneta, Real Canoe, Sant Feliu, Sant Andreu, i Horta Sabadell.
1: I la següent jornada, la de diumenge, tindrà Sant Andreu Tenerife Cheide, Mataró Atlètic Barceloneta, Sabadell Sant Feliu, Terrassa Real Canoe i Mediterrani Horta com els altres partits que es disputaran.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I tres quarts del mateix també pel que fa al conjunt masculí, que té doble cita. La primera d'elles, impossible. Demà dissabte, a 3:15 del migdia i a Barcelona davant del totpoderós Atlètic Barceloneta. La de diumenge és una altra història, perquè és un duel directe davant del Real Canoe, rival que amb el qual ha de lluitar per la permanència i s'ha de tenir en compte, tot i que el Rui Thiago també comenta que la Lliga només ha fet que començant de passar moltes coses.
10: Partido para disfrutar de jugar contra los campeones de Europa, ¿no? Y después en casa contra Canoe, partido de nuestra liga, un rival directo, pero tampoco hay que ahora estar aquí a enfocarnos en Canoe. No, nosotros hacer lo nuestro durante la semana, seguir creciendo, mejorando y estar en Canoe un partido competirlo y esperemos ganarlo y si no, seguir, pero no acaba la liga en Canoe.
1: I és que són 22 jornades les que tenen per endavant i aquest cap de setmana es disputaran dues, per tant seran 3 en total. Recordin que els nostres van acabar amb derrota en l'anterior jornada de competició, l'estrena davant del Club Natació Barcelona, condicionats per una porteria amb l'Octavi, l'argentí que encara no hi serà per aquest cap de setmana, a veure com li van les coses, però paciència, sense cap mena de dubte. Recordin, dissabte, 3:15, que visiten el conjunt de l'Atlètic Barceloneta, diumenge al migdia, Sabadell, Club Natació Rubí, Real Canoe.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: I en hoquei, patins en línia, primer dissabte espectacular de Liga Elite, amb doble enfrontament de l'Hockey Club Rubí. 100 patins, és cert, però, que motivats per una demanda que es va fer a través dels tsunamis per mirar si es podia avançar la cita en categoria femenina, no coincidiran massa en horari, perquè les noies juguen a la pista Francesc Calvo aquest dissabte a les 3 de la tarda davant del conjunt de Barcelona. Els nois ho faran en l'horari habitual de les 8 del vespre. Comencem parlant de les noies davant dels tsunamis. Després de l'estrena en victòria 0-7, contundent davant del Tres Cantos, miraran de continuar per aquest camí en la segona de les jornades. Ja saben que el conjunt femení és sempre un dels que es troba a la part alta de la fase regular, si no és que la guanya, perquè ho acostuma a fer. Un equip que disputarà l'últim dels partits abans de l'aturada per al Mundial, ja que moltes de les jugadores dels 100 patins marxen a disputar aquest Mundial amb la selecció espanyola. Aquesta jornada abans de l'aturada és la número 2 i més enllà de la cita de les nostres de dissabte a les 3 tindrà aquests altres enfrontaments també, David Burillo.
3: Panteras Metropolitano, Ángel Sagunto Tres Cantos, Tucans Almàssera i Lobas Granja Pinilla Madrid.
6: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I en categoria masculina, estrena de Liga Elite a casa, tot i que és la segona jornada de competició. I és que recordin, el conjunt de la nostra ciutat va ajornar la cita davant del Tres Cantos per al pròxim cap de setmana, quan ja arriba l'aturada per seleccions. Així que diguem-ne que han canviat, han variat una miqueta doncs, aquest inici, però vaja, res d'important, més enllà de que les dues jornades s'actualitzaran el pròxim cap de setmana. En aquest, doncs, cita molt complicada i difícil per part d'un Hockey Club Rubí 100 patins que rep a casa el Molina Esport, ni més ni menys que el dominador d'aquesta modalitat esportiva a nivell estatal i europeu, però atenció, rival al qual els nostres en la final de la Supercopa els van guanyar. Per tant, pot haver-hi una victòria en aquesta cita, que a més es juga a la pista Francesc Calvo. També ànims de revenja per part de Molina Esport, que es va quedar sense el títol de Supercopa. En definitiva, espectacle gran el que ens espera aquest dissabte tarda. Serà a les 8 quan es disputi a la pista Francesc Calvo aquesta segona jornada entre Hockey Club Rubí 100 patins i Molina Esport. La resta de la jornada es completa amb el Valladolid Metropolitano, Castellón, Espanya, Erizos Rudos, Tenerife, Guanches i Alas de Sagunto, Tres Cantos.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I marxem recordant ràpidament que en handbol hi ha estrena del 20 a Tortosa, mentre que en voleibol estrenes del vòlei femení masculí. Les noies a Olot, els nois a casa casa diumenge al migdia i tenim el derbi en tercera catalana, Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatjó, mentre que el Rubí ve visita el Mirasol, Baco Unión i el 20 ve al Vistalegre. En cap de setmana amb estrenes a casa del CEP Sant Jordi, dissabte les noies i diumenge els nois, i l'Esportiu Rubí juga a casa els dos partits aquest cap de setmana en futbol sala, les noies davant del Sant Pablo, els nois davant de l'Everest Prosperitat. Dit això, el David Burillo i un servidor Escolar García us desitgem bon cap de setmana.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
13: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
11: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
14: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
11: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
16: No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
14: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
11: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
14: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
11: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
14: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
11: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
17: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
11: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
11: El control de sort, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
20: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
19: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
11: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
22: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
21: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
23: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
21: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
24: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
21: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
25: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
25: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
11: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
2: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
4: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
0: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha reprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
11: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
7: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
5: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
11: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
9: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
11: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
9: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
26: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
9: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
11: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
27: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
28: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per
1: prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre per motius diversos doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
27: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
11: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
11: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
10: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
8: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
11: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
13: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
14: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
13: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
11: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
17: La Deu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
28: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
17: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
12: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
11: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
15: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
18: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
15: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
11: I és moment per la cultura.
19: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
20: Bola negra.
21: Bola negra.
22: Bola negra.
23: ¿Por qué te han echado la bola negra?
24: ¿Qué te han dicho?
29: Que soy homosexual.
30: ¿Y lo eres?
11: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
9: Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
11: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
9: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
11: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
9: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
11: I acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
9: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
11: Amb Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
0: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
0: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 7:15 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
20: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda setmana.
0: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boián, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma, a la xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
11: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
21: La xarxa de comunicació local.

Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la renovació del projecte educatiu de ciutat, el PEC, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals durant els pròxims anys. El document, fet a través d'un procés participatiu que ha durat 3 anys, parteix de la premissa que l'educació no es limita a l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats, els serveis municipals i les famílies, sota el principi de que tota la ciutat és qui educa. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
2: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Tots els grups de l'oposició han votat a favor al punt proposat pel govern de PSC i en Comú Podem, però, això sí, tots ells han coincidit també en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest pla es tradueixin en accions concretes, pressupostades i calendaritzades. En aquest sentit, el govern ha confirmat que ja ha començat a treballar en 3 dels 14 projectes del pla, relatius a la SAFA, la comunicació o la inclusió de la formació professional al carnet 360.
3: El PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara doncs, ha quedat pendent de valoració. Així ho ha explicat el portaveu socialista Rafa Gueto als grups municipals opinant de Ràdio Rubí. Gueto considera que el projecte sí que és veritat que continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin. Hem de recordar que el pla funcional està previst que s'aprovi durant el mes d'octubre, tal com va explicar la consellera de Salut, Olga Pané, la setmana passada en la seva visita aquí a Rubí. Aquest futur equipament donarà servei també a Sant Cugat i a Castellbisbal, recordem-ho. Segons la previsió actual de Salut, després de l'aprovació d'aquest pla funcional, la licitació del projecte executiu podria arribar durant el 2027.
4: I en esports, estrenar com a local de la Unió Esportiva Rubí en Lliga Elite després de la derrota en la primera de les jornades davant del Viladecans. Serà diumenge a les 4:05.

0: 行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Jerez， 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
1: Mariona Jerez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla.
2: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
1: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
2: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
1: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
2: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
1: fàcil no t'ho poses, eh?
2: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
1: I tu estudies xinès mandarí, o vaig
2: sí.
1: Errada?
2: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí i ja després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
1: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
2: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Wanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors... La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues, jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà... I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
1: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
2: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanghui. Uh-huh. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac, són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
1: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
2: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
1: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
2: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la

0: Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
1: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
0: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. És a dir, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters es construeixen d'una forma que, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
1: És com molt poètic, no?
0: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
1: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
0: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla50电台， 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光， 我们下个星期一下午4点再见。
1: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
0: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54, espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
1: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats. I després de més joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model, d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però és clar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posseix aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, però la senzilla raó primera que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és un mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall,
1: sí,
0: com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, que tenies... Sí, amb allò passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista. Tenim ja un cert bagatge, de fet... amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Jo escolto Rambla 54.

0: la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim,
2: il·lusió.
1: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, és, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, i ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I esta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut de manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la feina meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha ben 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs es van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara aquests últims anys que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en aquests puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigui la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
3: És molt bé, de lo fet a mà. Que paregui igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang i ja. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també. Però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom.
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte,
3: se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte. A lo millor
1: n'hi ha molts,
3: és
1: que... Sí, n'hi ha molts.
3: Ja ho... Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
3: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
5: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final, doncs, m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
5: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
6: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
6: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
7: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
6: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan ens van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs, bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
6: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
7: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
6: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
6: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, que ara, la caracteritza, com ara no em surt ara.
1: Caracteritza.
6: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan, quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat vull dir és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
6: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
6: Doncs moltes gràcies.
7: Igualment.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar. Adrià, benvingut al Rambla 54.
10: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
10: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
10: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
11: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
10: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
11: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
10: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
10: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
11: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
10: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
10: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
10: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
10: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
10: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com al dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
12: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
12: Doncs mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, què n'hem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
12: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
12: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
13: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples, que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
12: No, a mi això ho fa la seva companya, la Lisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, la Lisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
13: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
12: Sí, sí, exacte. Jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, eh? Ja ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
13: Molta gent ens diu, sembla mentida, que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués, que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
12: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
12: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la renovació del projecte educatiu de ciutat, el PEC, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals durant els pròxims anys. El document, fet a través d'un procés participatiu que ha durat 3 anys, parteix de la premissa que l'educació no es limita a l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats, els serveis municipals i les famílies, sota el principi de que tota la ciutat és qui educa. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
3: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
2: Tots els grups de l'oposició han votat a favor al punt proposat pel govern de PSC i en Comú Podem, però, això sí, tots ells han coincidit també en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest pla es tradueixin en accions concretes, pressupostades i calendaritzades. En aquest sentit, el govern ha confirmat que ja ha començat a treballar en 3 dels 14 projectes del pla, relatius a la SAFA, la comunicació o la inclusió de la formació professional al carnet 360.
4: Els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel es preparen per celebrar les seves festes anuals. Les celebracions que inclouen la tradicional pintada gegant comportaran talls en el trànsit de cotxes durant demà dissabte i també diumenge. L'activitat festiva comença demà a les 8 del matí amb la decoració del carrer, que aquest any doncs, està relacionada amb Antoni Gaudí. La festa integra de nou un concurs de cuina, aquest cop de plats dolços, i demà a la nit també hi haurà una botifarrada popular. Diumenge es començarà agafant energia amb la xocolatada a les 10 del matí, després hi haurà a les 2 del migdia esperada la taula i finalment a les 3 tots els veïns podran gaudir de la paella de l'Adela. Pel que fa al trànsit de cotxes, el carrer romandrà tancat demà des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda fins a 2:15 de la matinada i diumenge des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.
5: Quant als esports, la Unió Esportiva Rubí s'estrena com a local aquest diumenge a les 4 de la tarda, partit que podran seguir en directe en aquesta casa. Ràdio Rubí disputarà davant del Martorell i en waterpolo el Club Natació Rubí té doble cita en tots dos casos. Les noies s'estrenen en divisió d'honor dissabte a casa i davant del Terrassa. Un 1:15 diumenge tornen a jugar com a locals davant del Catalunya a 11:15. Els nois visiten dissabte a 12:15 el totpoderós Atlètic Barceloneta, diumenge partit clau a 2:15 de la tarda i a Sabadell davant del Real Canoe.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: 5:03. Comença el Connectats.

0: I us parla Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara, en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat, amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, així que tenim punts en intensitat, a zones de l'AP7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58 d'entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballart i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Ana Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Àgara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental que explica una història de caiguda i superació hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors, està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem, no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara

0: i Vila Vall-llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
2: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
3: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
2: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
1: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estatal nacional catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a tres jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
1: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la riarada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Riarada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
1: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
6: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: vas dir.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectar.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats i, com sempre, ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil, no contractat, però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana, Jordi, em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars...
0: Ja, però vull dir que...
1: I la resta fluixeta,
0: una mica
1: sí.
0: Tifa. Sí, sí. Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar, aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents. Uh-huh. Ens parla de desig, de dolor, d'herència... I també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes. Uh-huh. I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora. La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica doncs, una cosa relacionada amb, aquesta pel·lícula.
2: Este país... Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: ¿Por qué no le conocías?
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
0: Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que, doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla oblidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla oblidada.
0: Bé, nens i no tant nens, hi ha pel·lícules doncs, que...
1: Sí, però històries... aquesta és més dirigida al públic infantil.
0: Sí. Molt bé, escolta'm una cosa, digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a, bueno, com a també actor
1: protagonista.
0: Principal,
1: sí, no? Sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt,
0: home,
1: juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons,
0: ah,
1: i Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com
0: sí,
1: deia
0: no?
1: Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer-ho amb ocells.
1: Ell va fer-ho amb ocells, sí, sí. Però amb gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen, el que és el
1: sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven més.
1: Exacte. És la història d'un... del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenyen al tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin. A conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front doncs, a una naturalesa impecable i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià, alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
7: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
7: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
7: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
7: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
7: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, en aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juan Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava a això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, dos de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spiering i Peter Spiering, que són dos germans, que igual que els Harris els diuen els germans Spiering, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquestes...
0: Escoltem un trosset de Fall 2.
8: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, ja em diràs tu, restrenen una pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguanta, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com dèiem, recuperem una mica, parlàvem de La Bola Negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La Bola Negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí, no? El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que feien una a la setmana, ara.
1: Sí, i, no l'havia vista, jo. Sí. I, en fi, i també Javier Ambrosi també es va fer d'agafet d'actor, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La Llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid, i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu ja fa més d'una dècada i va ser...
0: Sí, va tenir,
1: va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí,
0: jo crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La Bola Negra crec que sí que m'agradarà, per tot
0: fa
1: el que estic sentint,
0: té
1: pinta
0: de
1: que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vist, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. I, després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Un juguet trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo. És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més miniserie.
1: 2023. Més aviat, no? Sí, és miniserie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no? Com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, són una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, perquè ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La Bola Negra. No? També havíem fet, el 2020 van estrenar Pac a la Piranya, digue-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie també de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia... Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara, al setembre, fa 20 anys de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant. Es diu El viento que agita la cebada, de Gwyn That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Gwyn That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran. Exacte, Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: diferent.
1: Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats. It's Friday.

0: Les propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc, Cicatrius i Naufragis, a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Ray Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la comissió de festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, circ en família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix, divendres, al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila amb el toc d'inici, la Cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Per Magel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spumberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani emergent i transgressor. Avui dia 25 a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una vintena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la tercera edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però a més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Badetapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la renovació del projecte educatiu de ciutat, el PEC, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals durant els pròxims anys. El document, fet a través d'un procés participatiu que ha durat 3 anys, parteix de la premissa que l'educació no es limita a l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats, els serveis municipals i les famílies, sota el principi de que tota la ciutat és qui educa. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
2: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat. Connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Tots els grups de l'oposició han votat a favor al punt proposat pel govern de PSC i en Comú Podem, però, això sí, tots ells han coincidit també en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest pla es tradueixin en accions concretes, pressupostades i calendaritzades. En aquest sentit, el govern ha confirmat que ja ha començat a treballar en 3 dels 14 projectes del pla, relatius a la SAFA, la comunicació o la inclusió de la formació professional al carnet 360.
3: El ple de setembre ha aprovat per unanimitat 3 punts que permetran la creació d'una línia de bus urbà. Es diu L8TAT, de transport a demanda, i cobrirà les urbanitzacions que estan més lluny, a les quals no arriben les línies L3 i L7, com ara Can Barceló, Sant Mus i Ximelis. La nova línia combinarà 5 sortides fixes diàries entre setmana i la possibilitat que els usuaris demanin el bus prèviament a través d'una aplicació mòbil o trucant per telèfon fins a mitja hora abans del trajecte que es vulgui fer. En funció de l'ús, costarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros els pròxims 7 anys, que són els que queden de contracte del bus municipal amb l'empresa Avanza. La previsió és que sigui una realitat el mes de gener. L'L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i amb 2 equipaments de referència, el CAP Sant Genís i el Rubí Forma, que és on es podrà canviar a les línies L3 i L7 o bé anar als ferrocarrils.
4: Quant a la informació esportiva, primer partit com a local de la Unió Esportiva Rubí en Lliga Elit serà diumenge a les 4 de la tarda i davant del Martorell en la segona jornada de competició. I en hoquei patins en línia, estrena del conjunt masculí en la fase regular de Lliga Elit davant del Molina Esport dissabte a les 8 de la tarda i a la pista Francesc Calvo. Pel que fa a les noies, segona jornada abans de l'aturada. Reben el Tsunami també dissabte, però en el seu cas a les 3 de la tarda.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer al compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Una entrevista amb un dels grans i de manera especial a una de les seves produccions que ja forma part de la història de la música en català. Parlem del disc Bèstia i parlem, òbviament, d'Oriol Tramvia, que avui visita Actualicat. Abans de tot això, però, volem saludar de manera especial a tres emissores més que ja formen part a partir d'aquesta setmana de la família d'Actualicat. Són Ràdio Sant Esteve, Olesa Ràdio i Ràdio Montornès.
2: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Avui, la setmana que va del 28 de setembre al 4 d'octubre, li donem la benvinguda a la nostra companya Pamela Martínez.
3: Imagineu-vos per un moment que la història de la nostra música és un viatge en tren on cada dia de la setmana baixem a una estació diferent. Aneu còmodes? Posam en marxa la maquinària i arrencam. El nostre viatge comença un 28 de setembre. Ens trobem a principis dels 90 i de cop, a la mateixa andana, hi ha una colla fent palmes i picant de peus. Són els Ai Ai Ai, que el 1991 funden la seva rumba per fer-nos ballar a tots. I si preferiu alguna cosa més íntima, només cal esperar el 2018 per veure com Caim Riba ens presenta les cançons del seu disc Nararai. L'endemà, el 29 de setembre, el vagó s'omple de poetes. El 1975, Ramon Muntaner ens du la seva cançó de carrer. I al cap de pocs anys, el 1991, un Adrià Puntí, desbordant de geni, debuta en solitari amb el seu inolvidable Papallà Llarga. I... però no tot són discos. El 2021 ens aturam al Teatre Miquelet de València per rendir un homenatge ple d'emoció al gran Lluís Miquel Campos.

Arribam al 30 de setembre i la festa es barreja amb la nostàlgia. D'una banda, bufam espelmes per l'aniversari de Joan Masdeu, fundador del Whiskins l'any 1974, i recordant com el 1995, els Ja t'ho diré, ens feien saltar amb els seus moviments salvatges. De l'altra, ens posam un poc més seriosos per recordar el 2013, l'any que ens va deixar el bateria i la veu inconfusible de la companyia elèctrica d'Arma, en Josep Fortuny. Aixequem els ànims perquè l'1 d'octubre va carregat de figures de primer nivell. El 1966 neixen dues veus majúscules de la nostra escena, la Nina i la Montse Llaràs dels Bars. Anys més tard, el 2013, els Pets ens fan un regalàs presentant l'Àrea Petita, tot i que el 2022 van haver de dir adéu a un periodista mític que ens va ensenyar a estimar la música de la tele, el gran Àngel Casas. El 2 d'octubre és pura energia jove i fresca. El 2003 neix el talent precoç de Maria Ein. I el 2015 el grup Pantaleó es presenta en societat coronant la seva pròpia reina Victòria. El 3 d'octubre viatgem al passat més clàssic amb el naixement del tenor Gaietà Renom, l'any 1913, acompanyat en el calendari pel cantautor nord-català Joan Pau Giné, el 1947, i la veu de Carraixet Maria Giné, l'any 1962.

0: Acabam el viatge d'avui amb el 4 d'octubre. Pugen les revolucions. És el dia en què va néixer la cantautora Lídia Pujol l'any 1968 i també el líder de Mishima, David Carabén, l'any 1971. I si xerram de discos històrics, un 4 d'octubre de 1988, Sant Graït ens feia sacsejar el cap al ritme de rock dur amb els Senyors de les Pedres, mentre que el 2019 els Manel ho tornaven a petar amb Per la bona gent.
1: Gràcies a Pamela i fins la propera.
2: Notícies a Actualicat.
1: Malauradament, avui tenim un apartat de necrològiques. La banda tarragonina Crim Estàndards, del punk rock català i estatal actuals, ha anunciat la seva separació indefinida després de publicar mitja dotzena de discos al llarg de 17 anys de trajectòria sobre els escenaris. En un comunicat, els membres de Crim reconeixen que després de tot aquest temps d'activitat ininterrompuda, les exigències d'una indústria cada cop més gran han acabat fent difícil mantenir l'equilibri amb el qual asseguren han desenvolupat la seva carrera. Amb tot, el quartet ha reivindicat els principis d'autogestió, independència i forma d'entendre la música que han marcat la seva proposta amb la qual han arribat a actuar en 22 països. I també, després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, Pelat i Pelut posa punt final a la seva trajectòria. La formació, que ha desenvolupat el seu camí musical entre 2016 i 2026, ens diuen adeu, encara que nosaltres preferim dir fins sempre.

0: aquesta nit. L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda amb Roberta Fernández.
2: Comencen a escalfar-se els motors per al cap de setmana del 25 al 27 de setembre. Arriba un cap de setmana ple de música en directe i cantada en la nostra llengua. Agafeu llibreta i bolígraf que fem la volta al mapa amb dades confirmades punt per punt. A Catalunya la festa se centra a Barcelona amb les festes de la Mercè, però també s'estén per d'altres comarques. El divendres 25, l'Avinguda Maria Cristina de la capital obrirà el foc amb Maria Jaume a 8:45 del vespre. Agafaran el relleu els Amics de les Arts a les 10 de la nit i tancaran els Catarres a partir de la mitjanit. A la platja del Bogotell sonarà el pop de Sexeni a 8:45 i la gresca de Búhos a les 12 de la nit, mentre que a l'escenari BAM de la plaça de Catalunya, les Testarudes portaran el seu escà a 11:45. Fora de la capital, la Marta Xanti actuarà a la plaça del Casal de Vallromanes a les 7 de la tarda i la sala El Torín d'Olot acollirà el concert de Sergi Carbonell a les 9 del vespre.

L'endemà dissabte, dia 26, el Bogatell rebrà les veus d'Al·lèrgiques al Polen a les 8 del vespre. El directe festiu de la Pegatina a 2:15 i la Gresca d'Esbetlana a 2:15 de la matinada. El vam tindrem minibús intergalàctic a 2:15 i la valenciana Sandra Montfort a 2:15 de la matinada. Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, la mítica companyia Elèctrica d'Arma farà tremolar la sala Las Vegas a 2:15. Tanquem a Catalunya el diumenge 27 a Barcelona amb el duet Arar a 1:15 del migdia a la fàbrica Estrella Damm i les Habaneres de Gairó a 1:00 del migdia a la plaça de Can Fabra. Anem cap a les Illes Balears. La música sonarà forta a Menorca el divendres 25. La mítica sala Escaustre d'en Mahó obrirà les portes a les 9 del vespre per al concert del Petit de Caleril, que portarà el seu pop metafòric a l'illa.

0: Finalment, al País Valencià, la música d'arrel i la festa seran les protagonistes a la Marina Baixa durant les festes majors del TEA el diumenge 27. La Muixeraganga del Campello oferirà les seves torres humanes i balls tradicionals a una del migdia a la plaça de l'Església. I a la mateixa hora, a 2:15 de la matinada, l'orquestra La Pato farà ballar la barranca popular amb el seu repertori festiu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Avui aquí, a Actualicat, rebem, després d'uns quants anys, de nou la visita del cantautor, actor Oriol Tramvia. Oriol, moltes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres a Actualicat.
3: Gràcies a vosaltres per fer-me cridat i per recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Avui, de manera especial, tenim a l'Oriol amb nosaltres, degut que està commemorant els 50 anys de la sortida del disc Bèstia l'any 1976 i també perquè farà una actuació el proper 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarius, al CAT de Barcelona, el 2 d'octubre, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. Oriol, com te sents tornant a pujar a un escenari com el del CAT per celebrar una data tan rodona?
3: Doncs mira, ple de responsabilitat en el sentit, no hi ha que jo estava molt tranquil, però va venir, perquè pràcticament jo faig molt poquetes coses ja. Jo ja tinc una certa edat, o sigui, si fa 50 anys vol dir que en tinc, pues mira, 76. Aleshores jo ja faig molt poquetes coses, però va sorgir una oportunitat i em van venir a veure i bueno, m'ho van deixar molt bé i no he pogut altra cosa que agrair-los i dir-los que sí. Això concretament és, això com molt bé tu deies, un concert de celebració d'aquests 50 anys de la Bèstia, on vindran una colla d'amics i de gent que faran un tema o dos que jo hagi fet, o sigui, els temes de la meva discografia, diguem-ne, i hi haurà qui tocarà la guitarra sol, hi haurà grups, hi haurà gent, no sé exactament si tots faran música, també suposo que hi haurà gent que recitarà algun poema meu o alguna cosa o tal. M'agradaria dir-vos que, doncs, que entre altres hi ha el Mario Gas, la Vicky Penya, el Roger Mas, els de la Via, el Pepino Pasqual, el Caim Riba, el Xumi, el Ramon Beguer, o sigui, molta gent. Tot això començarà a les 8 de la tarda i serà presentat per la Mònica Van Campen.
2: Mm-hmm. Oriol, com definiries el moment vital i musical en què et trobes ara mateix, 50 anys després d'aquell esclat inicial?
3: Bé, jo pràcticament, us estava dient que jo pràcticament no estic en el mercat. Això, diguem-ne, és com si estigués retirat en un asil i llavors donen permís per sortir un dia i fer això concret, perquè no estic en el mercat. Jo em vaig, sortosament em vaig poder jubilar amb una paga molt senzilla i molt petita, però que ja em va bé i no estic al mercat, o sigui, no tinc. Ara conservo molts amics, conservo el grup, conservo moltes coses, però jo estic, diguem-ne, jubilat. No desitjo res, ni espero res, ni miro el passat amb molt de carinyo. Molt content d'haver-hi estat, i el que em quedi per viure, doncs, tranquil·lament rodejat dels meus i de la meva gent.
2: Ens en remuntem a l'any 1976. Què significava ser una bèstia a la Catalunya de la Transició i també com va néixer aquell disc icònic?
3: Bé, això va ser perquè jo ja havia estat al grup de folk. Jo vaig començar en el grup de folk, després vaig tenir que anar a fer la mili, que la vaig a Ceuta, precisament, mira, d'aquests dies que està tan de moda. I després, quan vaig tornar, ja em vaig posar... S'havia inaugurat el Celeste. Allà em vaig retrobar amb una gent que ja coneixia, amb el Rafael Moll, que desafortunadament ja no està amb nosaltres, amb el Víctor Jou i amb gent. I llavors vaig començar a tocar allà. I amb el primer Canet Rock que es va fer, també va ser-hi, i ja em van trucar de Dixa per gravar un disco, i l'únic dubte que hi havia metafísic era si jo el volia fer amb estudi o el volia fer en directe, però jo vaig decidir, jo ja ho tenia clar, que el volia fer en directe. Llavors això va ser gravat al Celeste durant tres dies, vam estar allà registrant-ho tot i després vam fer la tria de temes. El Bèstia va néixer així. Jo li vaig posar Bèstia perquè era una cançó curta, amb molta trempera, però jo en el moment de fer el disc no sabia com es diria el disco. I aquest disc va funcionar molt bé, la gent li va fer molta gràcia, em va donar a conèixer, però jo el que volia era fer un disc en directe per tal de donar testimoni dels temps que estàvem vivint. Penseu que en aquell moment el s'acabava de morir Franco, eren uns temps plens d'esperança amb que les coses anirien d'una determinada manera. Després alguns van dir que sí que hi havia anat i d'altres van opinar que no hi havia anat. Però això ja és farina, això és un altre tema. Però jo ho vaig fer amb aquesta intenció, de donar testimoni del que passava a Barcelona a l'any 76.
2: Bèstia va ser un abans i un després pel seu estil directe, provocador i barreja de rock i teatre, podríem dir. Quan el vas enregistrar, eres conscient, a més de que estaves fent història en la música en català?
3: No, de cap manera. Jo no vaig ser conscient de res, no. És més, si m'haguessin dit que al cap de 50 anys ho estaria celebrant amb un concert, el Tradicionarios li hagués dit de tot menys amic. No m'ho esperava gens, no. És que jo crec que aquestes coses... Un fa les coses i després te n'adones del que ha passat i tal, però un fa les coses d'una determinada manera. No ho fa amb ànim de marcar una fita o de passar la història o de... No dic que això m'hagi passat a mi, però vull dir que... Colom va descobrir Amèrica i després un cop va estar allà va fer l'estratègia. O sigui, primer fas la cosa i després dius, hosti, pues mira que bé que ha anat això. Doncs va ser una mica això, però no, conscient no ho era. De veritat, realment no. I... Sempre no he sigut mai massa conscient. Sempre he sigut un home d'acció més que de reflexió.
2: I Oriol, si escoltes el disc avui dia, quines emocions et desperta? Són igual de rebel de fa 50 anys?
3: Ara? Uh-huh. No, igual no. O sigui, sóc jo amb la ingenuïtat dels 23 anys o 24 que tenia, però no els tinc. I llavors... Hi ha moltes coses que no les faria igual, ni molt menys, però m'hi reconec. O sigui, jo ho he fet, ho entomo, sóc així, però no penso igual, he canviat, en fi... No crec que fes una cançó ara que es digués bèstia, que sóc com una bèstia, més aviat diria jubilat, que estic jubilat. No, això és una acudit barat. Però vull dir que no. Sóc el mateix, però tinc una altra manera de pensar, sí.
2: Doncs bé, estem celebrant aquests 50 anys de la sortida d'un disc icònic dins de la història de la música de casa nostra, Bèstia, que va realitzar en aquell 1976 en directe l'Oriol Tramvia. Recordeu també que, com dèiem, el proper 2 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Oriol Tramvia actuarà al Tradicionarius, al CAT de Gràcia, i com abans ell mateix comentava, amb un munt d'amics i amigues, no, Oriol?
3: Sí, sí, sí. Sí, això de fet no és cap reconeixement, si t'hi fixes. O sigui, nosaltres el que fem és una festa. És una festa de dir, mira, el que vam fer quan érem joves i tal i qual, llavors... Però el concepte és de festa. Llavors aquesta festa, doncs això, començarà a les 20, ho presentarà tot la Mònica Van Campen, i esperem que vingui molta gent i que s'ho passin bé, perquè serà... com les galetes, això, variades, o sigui, hi haurà molta gent de diversos camps.
2: Sabem ben segur que estarà ben recolzat aquest dia l'Oriol Tramvia al CAT. Oriol, gràcies un cop més per haver-hi visitat aquests micròfons, els d'Actualicat, i et desitgem, dins de la teva jubilació, el millor possible de totes les coses que segur que encara han de venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Va, Corissa!

0: notícies a Actualicat.
1: Quimi Portet, que la setmana passada va tancar l'edició 2027 del Mercat de Música Viva de Vic, ha anunciat a través de l'ACN que després de 8 anys sense treure disc, confia poder-ne publicar un de nou l'any vinent.
2: Bueno, el fet de tenir 130 cançons a la meva carrera en solitari ens permet triar, remenar una mica, no? Sempre anem canviant cançons, agafem aquesta altra. Disc nou no en tinc des de fa temps, i la veritat és que espero l'any que ve treure'n un. Tinc un disc mig embastat, que si Déu vol, doncs durant el 2027 el trauré, si tot va bé.
1: En aquest sentit, Quimi ha explicat que té moltes músiques que ja li funciona, però admet que allò que més li costa de fer són les lletres.
2: Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres constantment. Actualment, no puc negar, i ho he dit sempre, que quan vas fent anys, costa més trobar el moment d'escriure i lletres que et motivin. Músiques em van sortint sempre, en surten molt, perquè és un joc, hi ha una part purament lúdica en el gravar cançons sense lletra, que això surt sempre, i en el meu cas sempre m'ha sortit.
1: El 2027, doncs, ens portarà nou disc del músic, guitarrista i cantautor Quimi Portet.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Algunes novetats discogràfiques aquí a Actualicat. Comencem a Sant Cugat del Vallès, amb la cantautora Aina Rabassa, que ens presenta la seva primera cançó, Érem Roselles. En destaca per la seva lletra poètica i una melodia que evoca tendresa i també nostàlgia.

Una formació que també ara comença com a tal, Columba. La cançó que ens fan arribar és Udols, amb lletra i música de Martí Ferrer Argemí, està inspirada en la sèrie francesa El Col·lapse.

és el torn per a la Meritxell Neddermann, que el pròxim 16 d'octubre treurà el seu nou disc, que portarà per títol Clàssic Electrodrama. Mentrestant, ens deixa aquest tas. Mira'm, un crit a fer callar el soroll exterior per entregar-se per complet al present.

Gavina.mp3 torna amb Sortir a buscar-te, avançament del que serà el seu segon disc, que sortirà al febrer de 2027. Sortir a buscar-te ha estat produït per Joan Pons, el petit de Caleril. Gavina.mp3 inaugura una nova etapa.

iHalis porten temps girant, però com a grup de versions. Ara han decidit ensenyar-nos el seu primer tema propi, Ballo sense tu. Així sonen els biguetans iHalis.

Hem d'aprendre a cuidar els petits detalls. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Brou amb la seva nova proposta després de Malasua. El títol d'aquest nou avançament de colors. Amb ells us deixem. Amb ells acabem les novetats d'aquesta setmana.

0: Notícies a Actualicat.
1: I una darrera notícia que volem destacar avui des d'Actualicat. El tema Sanit i és dia de la mallorquina Júlia Colom ha estat escollida millor cançó en la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó que es va donar a conèixer aquesta passada setmana en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. El jurat n'ha destacat la composició, la instrumentació, la sonoritat i la interpretació, així com la capacitat de la peça per transmetre un estat d'ànim i un anhel existencial. La cançó forma part del disc Paradís de la mallorquina del 2025, el segon disc seu. El guardó va néixer amb l'objectiu d'homenatjar Marc Lloret, teclista i membre fundador dels Mishima i del Festival Pop Art, així com director del Mercat de Música Viva de Vic durant 13 anys i que ens va deixar al febrer de l'any 2025. El guardó ha rebut 150 propostes en aquesta la seva primera convocatòria.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la renovació del projecte educatiu de ciutat, el PEC, l'instrument estratègic que ha de guiar les polítiques educatives locals durant els pròxims anys. El document, fet a través d'un procés participatiu que ha durat 3 anys, parteix de la premissa que l'educació no es limita a l'àmbit escolar, sinó que involucra l'espai públic, les entitats, els serveis municipals i les famílies, sota el principi de que tota la ciutat és qui educa. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
4: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat. Connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
3: Tots els grups de l'oposició han votat a favor al punt proposat pel govern de PSC i en Comú Podem, però, això sí, tots ells han coincidit també en la demanda que les línies generals estratègiques que marca aquest pla es tradueixin en accions concretes, pressupostades i calendaritzades. En aquest sentit, el govern ha confirmat que ja ha començat a treballar en 3 dels 14 projectes del pla, relatius a la SAFA, la comunicació o la inclusió de la formació professional al carnet 360.
5: El PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara doncs, ha quedat pendent de valoració. Així ho ha explicat el portaveu socialista Rafa Güeto als grups municipals opinant de Ràdio Rubí. Güeto considera que el projecte sí que és veritat que continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin. Hem de recordar que el pla funcional està previst que s'aprovi durant el mes d'octubre, tal com va explicar la consellera de Salut, Olga Pané, la setmana passada, en la seva visita aquí a Rubí. Aquest futur equipament donarà servei també a Sant Cugat i a Castellbisbal, recordem-ho. Segons la previsió actual de Salut, després de l'aprovació d'aquest pla funcional, la licitació del projecte executiu podria arribar durant el 2027.
6: I en esports, estrenar com a local de la Unió Esportiva Rubí en Lliga Elit després de la derrota en la primera de les jornades davant del Viladecans. Serà diumenge a les 4:05, un partit que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i que els enfrontarà al Martorell, equip que estrena la Lliga Elit. Encara en futbol, la primera catalana visita dissabte a les 6 de la tarda del Juventut 25 de setembre al Fundació Terrassa després de l'empat en la primera jornada i després de guanyar en l'estrena en la segona jornada de segona catalana. Dissabte a les 6 l'Olímpic visita el Pallejà.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Rubí es prepara per un gran esdeveniment amb la música rock per bandera. La mítica entitat musical rubinenca Rubí Rock ho té tot gairebé gestit, preparat per les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol. Compte enrere definitiu per una moguda que promet ser històrica. Per això hem convidat els nois de Rubí Rock perquè ens desgranin al complir tot allò que envoltarà aquest macroesdeveniment. Però abans d'això que succeirà el proper dia 3 d'octubre, arriba una altra proposta multidisciplinar, el Peacock Rubí Art Festival. 9 anys després de la darrera edició, la Rubí City recupera aquest esdeveniment artístic expositiu on la música també serà protagonista. Avui tornarem a recomanar-vos diferents concerts que

Els que esteu ara mateix connectats a radiorubí.cat en directe des de l'emissió del divendres a les 7 de la tarda, esteu veient el logo del Picoco, una de les imatges gràfiques d'aquest festival, d'aquest Rubí Art Festival, que és una mostra col·lectiva d'art multidisciplinari emergent, contemporani i transgressor. De fet, ja a aquestes hores, si ens escoltes a temps real del divendres a les 7 de la tarda i no estàs fent un rescat tipus podcast o similar, doncs t'he de dir que ja ha començat aquest Peacock Rubí Art Festival. Què és el Peacock Rubí Art Festival? Doncs ens diuen que després de 9 anys des de la seva última edició, el festival torna amb una selecció especial d'artistes a la qual es reunirà o reuniran alguns i algunes de les protagonistes que van participar en les tres edicions dutes a terme fa una dècada, a més d'altres artistes emergents. La intenció és mostrar el recorregut i l'evolució que han dut a terme durant aquests últims anys, amb el propòsit d'un cop passada aquesta edició de retrobament tornar a la convocatòria totalment oberta, la convocatòria que realitzava el festival anualment. En tot cas, està claríssim que és un Peacock Rubí Art Festival que recupera l'essència d'allò que fa 9 anys encara es feia. La darrera edició, com hem dit, era fa 9 anys. A més, per acabar d'engestir la definició, ells asseguren des del Peacock Rubí Art Festival que consideren que el Peacock Rubí Art Festival és multidisciplinari pel fet que hi conviuen diferents disciplines artístiques repartides en espais diferents i en diferents dies. D'una banda, l'exposició on estan totes les obres d'art plàstiques i visuals i paral·lelament la música, la performance, les arts audiovisuals, la dansa, etc. Els horaris d'obertura perquè podeu gaudir del Peacock Rubí Art Festival, hem de dir que és totalment gratuït 100%, doncs avui divendres 25 de setembre, des de les 6, ja ha començat doncs, l'esdeveniment del Peacock i estarà fins la 1, demà dissabte, de 12 del migdia a 1 de la matinada. I el diumenge, des de les 11 del matí fins a les 6, no, fins a les 16 hores, fins a les 4 de la tarda. I la resta d'obertures del celler a la resta de dies, que no són específicament en aquest cap de setmana, doncs dijous i divendres de 17 hores, des de les 5 fins a les 8 de la tarda-nit, i dissabte de 11 a 2 i de 5 a 8 de la nit. I finalment el diumenge d'11 del matí a les 2 del migdia. Són els horaris del Peacock Rubí Art Festival. Ja sabeu que es celebra a la plaça del celler, a la sala César Martínez i, com no, doncs, evidentment, dins del marc espectacular del celler cooperatiu de Rubí. Bé, doncs ja està inaugurat el Rubí Art Festival. I què és el que estarà succeint ara mateix? Doncs que una dona, una cantautora multidisciplinar estarà prenent possessió del Peacock Rubí Art Festival. Deixem que soni. Fins i tot la podem veure en format visual des de radiorubí.cat, des del nostre web. Deixem que soni ni més ni menys que l'Alba Luz. L'escoltem, la veiem, la gaudim amb el seu tema El Mapa.

És meravellós poder escoltar, poder entrar en contacte amb l'univers artístic d'aquesta dona que ja ha vingut més d'una vegada al Ruby Sound. Tots la coneixeu, és l'Alba Luz, cantautora, poeta, actriu i terapeuta rubinenca. Sí, terapeuta de Gestalt. És una dona que doncs ara mateix deu estar acabant la seva actuació musical a l'espai del... com es diu? La plaça del celler, no? O sigui, a la plaça en si que hi ha al davant del celler cooperatiu. Està presentant En l'arrel. Ja sabeu que és, ha nascut d'un poemari, d'un espai propi, doncs influenciat pel folklore iberoamericà, llatino-iberoamericà, on el rock i la cançó d'autora doncs combina la perfecció amb la dolçor i la intimitat de la poesia, amb la fusió de gèneres que componen el seu univers musical. Estic llegint literalment de la nota de premsa que ens han passat els amics i amigues del Peacock Rubiar Festival. Ens venia molt de gust escoltar l'Alba Luz, que ja sabeu que és una cantautora magnífica que sempre té les portes obertes del Ruby Sound, com tots els artistes i bandes rubinenques. Us recomanem que escolteu sencer el seu treball. De seguida continuem donant una repassada interessant a aquest Peacock Rubiar Festival.

Continuem donant una volta pel Peacock Rubí Art Festival. Hem escoltat l'Alba Luz, que és la que inaugurava les actuacions musicals en aquest festival, i podem fer diferents recomanacions. Hi ha fins a 10 activitats musicals directes en aquest esdeveniment multidisciplinar com és el Peacock Rubí Art Festival. Per exemple, una de les actuacions que us recomanem és Gaudí de Camaleònica, que és un projecte musical establert a Barcelona que connecta amb territoris i memòries, combinant ritmes afrobrasilers com la samba i el funk brasiler amb el trip-hop i les guitarres texturitzades. Percussions, harmonies, beats i veus s'entrellacen creant un llenguatge musical propi que connecta amb públics diversos. Camaleònica traça tot això i molt més. Ho podreu gaudir des del Peacock Rubí Art Festival el dissabte a les 20:56 a la plaça del Celler, a la part exterior on hi ha el gran escenari. Més en recomanacions que ens podem donar, per exemple, Gaudí Més, que és un rubinenc i un dels fundadors de Peacock. Estem parlant d'un home vinculat a diversos projectes culturals i musicals. És un cercador incansable de joies sonores amb una filosofia ben clara. La música també pot ser una manera de pensar, sentir i compartir. No us ho perdeu amb Gaudí Més, una altra de les propostes que teniu que tenir molt en compte dins el Peacock Rubí Art Festival. Cosoners per Urok. Atenció, Andrés Sauté és un enginyer de so i compositor afinat a Barcelona amb una àmplia trajectòria experimental a través de projectes com L'Endrom, Esquelet i Humà. Fundador del segell Hedonic Reversal i Bicefal Festival, ha portat la seva música a escenaris claus importantíssims com el Sonar, Mira o Mutec. Actualment enfoca el seu projecte com a cosoners amb una electrònica de club de tall percussiu, disseny sonor d'alta definició i autèntica precisió rítmica. I ja que parlem d'aquest artista, què us sembla si escoltem una miqueta d'aquesta proposta que ara mateix us acabo de comentar? Des del Peacock Rubí Art Festival. Cosoners, featuring Urok. Ho escoltem perquè sapiguem què és el que fa aquest senyor i com serà protagonista del Peacock Rubí Art Festival. Ja tenim per aquí la gent de Rubí Rock, que està al·lucinant amb això que estem presentant-vos, eh? Però és que també tenen preparats ells una moguda ben important i que serà protagonista en el programa, eh? De seguida els hi donem pas. Ara gaudim una miqueta d'això i després un parell de recomanacions més i deixarem enrere el Peacock i tothom cap allà directament a gaudir d'aquest festival multidisciplinar.

0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Ja veieu que la proposta està plena de directes i de lives interessantíssims com això que estem escoltant. També és veritat que radiofònicament de vegades costa una mica de punxar aquesta música durant molta estona perquè és difícil que arribi a tots els públics, eh? Però és una de les propostes superinteressants que podeu trobar en el Peacock Rubí Art Festival a ritme d'això que us explicava, d'aquest artistasso que formarà part també de les actuacions i de tot allò que succeirà a l'espai del celler a ritme de Cossoners. Més en recomanacions. N'hi ha moltíssimes, eh? Per exemple, la que lidera el Mickey, Polar Bee Chaser. Mickey Landstrom, el Mickey de Cuchilla i de Cepana, el Mickey de... que forma part de formacions mítiques de la seva rubinenca, com Ninja Pastori. Doncs ell treballa amb loops de guitarra. Sí, i ha canviat, doncs, segons diuen, de forma divertida en aquesta nota de premsa, ha canviat dos Satisfyers per una caixa de ritmes i un cinte. És un enamorat dels ossos polars. El seu primer crush estaria entre Chanqueta i el professor Soroski de la fama, mítica telesèrie, déu-n'hi-do. Malgrat que li digués això, que no es fa música, és una altra cosa. És, segons aquesta nota de premsa, masturbació. En tot cas, és un univers de one-man music electrònica i experimental sorollosa guitarrera amb el senyor Mickey Landstrom, Polar Bee Chaser, una altra de les recomanacions que no us podeu perdre dins del Peacock Rubí Art Festival. Tendint cap al trip-hop, s'arrencarà amb punk industrial i electrònic, inclús alguna pinzellada de flamenco i alguna versió super deconstruïda. És únic i també formarà part d'aquest Rubí Art Festival. Déu-n'hi-do, eh?, la moguda amb Cossoners. Superinteressant, superevolutiva i per menys preparades de l'electrònica d'autèntic luxe. I per tancar aquest espai de recomanacions musicals del Peacock Rubí Art Festival, escoltarem a Cid de Palma, un rubinenc que ha donat la volta pel món i que té un treball molt interessant. I estem fent tot el possible, acabant de quadrar coses, perquè vingui aquí al programa i pugui estar amb nosaltres i explicar-nos el seu projecte. De moment, gaudim una miqueta de la seva música i veiem el seu videoclip des de radiorubí.cat, des de la nostra web, i de seguida doncs acabarem d'explicar-vos quatre coses d'ell i donarem pas als amics i amigues, en aquest cas tres amics, de l'agenda Rubí Rock.
0: Rubí Sound amb Robert Fernández.

Estem escoltant a Cid de Palma, cantant, compositor, multiinstrumentista i productor, nascut a Rubí, amb arrels granadines, resident ara mateix a Barcelona, que doncs, va revelar la seva distintiva proposta musical amb el llançament del 2023 del seu àlbum El lloc de cremar, o igual és la traducció literalment ara mateix que m'ha fet el navegador, en català. En tot cas, aquest senyor anomenat Cid de Palma a nivell artístic doncs serà un protagonista del Rubí Sound de les properes setmanes. Doncs ho intentarem, farem tot el possible perquè vingui per aquí i pugui compartir aquestes sonoritats que fluctuen entre el indie, el rock, el pop i amb textures electròniques que realment ens té doncs, enamorats. Molt interessant aquest treball de Cid de Palma. Recordeu, també estarà dins de l'espai del Rubí Art Festival, del Peacock Rubí Art Festival, que ja ha començat i que serà protagonista. Evidentment, no cal que us diguem que en aquest festival no només trobareu música, clar que sí, trobareu moltes exposicions, molts performances i moltes coses que fan únic el Peacock. Ens n'alegrem moltíssim de que retorni aquest festival, aquesta mostra multidisciplinar d'art aquí a Rubí i que finalment doncs, pugui ser protagonista dins de l'escena i que remoguin moltes coses i siguin molt bones, perquè la cultura sempre, sempre és recomanable, la cultura és vida. Tothom cap al Peacock. Una forta abraçada a la Laia, a l'Enric, que s'ho han currat moltíssim. I Laia, Enric, ens veiem aquí en el Rubí Sound quan vulgueu. Vale, guapos.

0: Ni una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set. Són 12. Sí, sí, 12 les hores de rock que han preparat els amics de Ruby Rock. Un esdeveniment que cada dia és més a prop i que reunirà a un munt de bandes amb un sol i únic objectiu. Crear una jornada màgica i omplir el bosc de Can Oriol de la millor música, del millor rock, evidentment. La cita està marcada pel proper dia 3 d'octubre i de ben segur que no decebrà als seguidors del gènere i a tots els amants de la música en viu, els que els hi va la festa, en definitiva. I per obrir boca i parlar de tot això i d'aquests detalls d'aquest macroesdeveniment, hem convidat a dos integrants de l'entitat rubinenca. Semblava que anaven a ser tres, però finalment són dos. És que la vida és improvisació i fluctuació. Què tal, Guillem? Com estàs?
1: Hola, què tal, maco? Tot bé?
0: Molt bé. I ara que et veig encara més. Ja, bé, no? Quan jo veig el Guillem aquí en el Ruby Sound, és que definitivament ja ha començat la temporada, ja estem amb tot rodat i sí, anem cap endavant.
1: Sí, sí, sí, que guai. Molt bé, no? Moltes ganes de tornar a estar aquí, evidentment. Veure que tot continua i endavant.
0: Clar que continuem. 13a temporada, tio.
1: Sí, sí,
0: són 13
1: sí, sí,
0: anys, eh? Sí, sí. Te'n recordes allà quan pensaven en fer el primer Ruby Sound que vam fer a l'espai 14-13? Vam fotimer d'anys.
1: Ja són 13.
0: Mare meva, si és que el tiempo pasa volando.
1: És una passada.
0: I avui tenim un special guest star inconmensurable. Javi Rodca, què tal, com estàs?
2: Hello, hello, que guai, encantat d'estar aquí.
0: Escolta, com és possible que encara no haguessis vingut al Ruby Sound?
2: Pues jo no sé, anava, bueno, lo que comentaven abans, poder m'han fet moving o algo.
0: Jo,
2: a mi m'agrada tot això, però... Però no ha coincidit, eh? Igual que els meus companys d'avui, pues, per la feina, ja saps tu, però sí, sí.
0: Apropa't al micro, no siguis...
2: Sí, ara.
0: Que tu no ets gens...
2: Se m'escucha
0: que tu no ets gens tímid, eh?
2: No.
0: Bueno, potser més, ja veurem, ja. Més de guitarra que no tant de micro, o també cantes, tu?
2: No.
1: Fa coros.
2: Faig coros, però bueno, ja saps, lo justet.
0: Lo justet per no molestar i acompanyar, no?
2: Sí, fa una mica de colchón allà i ja, però...
0: Bueno. Molt bé, nois. Escolteu, com està l'entitat? Com està la gent de Ruby Rock? Que jo sé que esteu en fase de reformulació, que heu tingut sí. com a seu, com a espai principal a 14-13 durant molt de temps i ara sí, però no, però sí. Expliqueu-m'ho millor
1: bueno,
0: vosaltres com està la cosa.
1: Molt ràpid, no? En certa manera, l'espai 14-13 és un espai que ho vam dir l'altra vegada, que per nosaltres ara mateix no compleix les expectatives que tenim. I, evidentment, hi ha una sèrie de mancança molt gran allà en l'equipament, que s'està treballant segons l'Ajuntament i tal, però que, igualment, no volem anar a la 14-13 fins que no estiguem segurs que allò compleix totes les garanties. No obstant, nosaltres volem fer coses i continuem fent coses.
0: Ho sabem.
1: Evidentment.
0: Heu estat un temps així una mica en stand-by, sí. Preparant. I, clar, quan finalment jo rebo la informació de 12 hores de rock al bosc de Can Oriol, dos escenaris i tot el tinglado que teniu preparat i que ara ja sé que estàvem fent aquests nois
1: evidentment, aquestes ganes
0: tot aquest temps.
1: No desapareixen de continuar fent coses en aquesta vegada. I aquest any aquestes hores de rock van agrupades, doncs, clar, amb un mega festival per fer honor també, no? En certa manera...
0: Com el podríem festival... denominar? Mega festival, macrofestival? Perquè, clar...
1: Festival, sí.
2: Bueno, sí, sí, això ja el títol ho diu, 12 hores de rock.
1: 12 hores de rock.
2: El festival serà, sí, això.
0: Ja, però esteu en un lloc obert, xulo, especial, icònic, també,
1: sí,
0: dins
1: si
0: de l'espai rubinenc.
1: Robert, si tirem una miqueta d'hemeroteca... Els primers Ruby Rocks es van fer en aquest bosc.
0: A les arrels pròpies de...
1: Sí, estem parlant de l'any 85, 86, es van fer aquestes 12 hores o el festival Ruby Rock es feia allà.
0: Uh-huh.
1: I crec que ha sigut un bon enginy, una bona trobada, aquest any iniciar-ho allà, també.
0: Llavors, més de 40 anys després de l'inici d'entitat, que ja són 42, quan
1: són? I és
0: una
1: de les, és una de les raons...
0: 42, no?
1: Una raó de les... És una de la raó fonamental del ressorgiment del Ruby Rock d'aquests últims anys. El voler arribar fins a construir un festival.
0: Però sou conscients en quin tinglado us heu fotut? Vull dir que...
1: És un concert més amb una barra de bar.
0: No. Parlem. Javi.
2: Sí.
0: És un xapalante.
2: És un xapalante.
0: I ja ho entenc, perquè Guillem té aquesta actitud, eh? Però jo sé que el Guillem és un dels tios que millor s'ho preparen, eh?
2: Sí.
0: I ell sap que teniu 12 escenaris, que teniu 12 bandes, que tindreu, a més, si no m'equivoco, food trucks, tindreu també un espai de merchandising, no sé, ho tinc per aquí tot apuntat,
1: sí.
0: Parada de bar, evidentment, una o dues tindreu, no? Perquè
1: farem, una... Al final fem una molt gran.
0: Una molt gran.
2: Una barra gran.
0: Que estarà ja enmig dels dos escenaris, potser?
1: Bueno, això...
0: Com ho fareu? Perquè, clar, pot venir molta gent, eh?
2: Sí, després ho parlem, si vols. Hi ha un plano de situació ben fet. Escolta, hi ha un projecte d'allò...
0: Ho sé. Però és un festival més, un concert més? No.
2: Ho prenem així, però realment, una mica per posar-te en antecedents, has de pensar que portem amb aquest projecte des del 23, que va ser la primera instància que vam fer. O sigui, que hem tingut més de temps de
0: 23,
2: molt de temps. De l'any 23.
0: De l'any 23. Pensava que és un dia 23 d'un mes o
1: alguna cosa. Sí, no.
0: De l'any 23 és que esteu intentant trobar l'oportunitat, sí. Mare meva.
2: Llavors, per circumstàncies, amb l'Ajuntament, però bueno, sempre amb col·laboració, però per una qüestió o una altra, al final, fins aquest any no hem pogut assolir-lo. Però bueno, que ens ha donat temps també per treballar-lo, agafar experiència també en les festes majors i d'allò, per això per Guillem diu, això és una barra de bar i un concert, vale?
1: Però... Bueno, aquest tipus de filosofia és la bona, no? Però sí que és veritat que, com Javi comenta, el tema de la preparació que portem no és d'ara, no és el moment, no és una idea tonta sorgida en qualsevol puesto, sinó que ha sigut premeditado i pensat a consciència.
2: I com t'explicava, que realment va ser, crec, el motiu o un dels motius principals de per què es va reactivar el Ruby Rock, perquè portàvem aquest projecte, teníem en ment, volíem fer això que estàvem parlant abans, reviure aquelles 12 hores que s'havien fet als finals...
1: Finals del 80, quasi 90.
2: Una mica, doncs, amb la tradició local, aquella que havia de fer rock cada any, i amb un espai natural, i allò, bueno, aquest va ser una mica el motiu d'activar aquesta nova etapa del Ruby Rock. O sigui, imagina't, està treballada, hem tingut temps...
0: No, ho sé. Sí. De fet, anava per aquí. Vull dir que, clar, quan et planteges això... Tu ja tens experiència, teniu prou experiència en crear, doncs, aquests festivals que es van enllaçant, doncs, diferents artistes en espais ja determinats, però potser sí que aquest espai era més en un lloc cèntric, amb una infraestructura pròpia de la festa major que ja coneixíeu. Clar, aquí esteu creant tot un món nou, un univers que ja el teniu, evidentment, apamat a nivell tècnic i sabeu quines infraestructures tindreu, però, vulguis o no vulguis, estar en el bosc de Can Oriol és un avantatge... O és un inconvenient? O mai se sap ben bé cap on tira?
1: Creiem com un gran avantatge. Per què? Perquè aquest és un punt de partida. Evidentment, això no es queda aquí.
2: Creiem una entitat pròpia, diguéssim. Aquí serà un espai concret i realment la gent, doncs, ràpidament ho vincularà a les 12 hores, Ruby Rock.
0: L'objectiu és aquest, potser?
2: Sí, la idea és consolidar-lo, està
0: consolidar
2: clar.
0: Consolidar aquestes 12 hores? Sí, I us heu plantejat una fumada de l'estil 24 hores de rock?
1: Bueno, tot pot arribar, però sí que és veritat que almenys plantejament inicial d'aquestes hores, 12 hores de rock, que no és nou, que ja fa molts anys que estem, la idea principal i sobretot un dels primers requisits és aquesta continuïtat. ¿Vale? És donar-li... Per això està posada la primera edició, saps què vull dir?
0: És la primera pedra del projecte.
1: Això mateix, evidentment...
0: Però no vol dir que no estigui ben feta i que no tingui prou de dimensió, sinó que dius, bueno, pues, això ho hem de consolidar i a partir d'aquí, evidentment... si ha de créixer, doncs que creixi, si han d'haver-hi quatre escenaris, que hi hagin quatre, i totes les infraestructures i logístiques.
1: Evidentment, sorgiran problemes que resoldrem, passaran coses que es podran resoldre...
0: Home, per això és la vida misma.
1: Evidentment.
0: La vida misma del directo.
1: I l'any que ve la idea és un creixement ja, està programat una miqueta un creixement natural, i que crec que a nivell d'identitat aquest bosc és perfecte, doncs, per mantindre, doncs, tot aquest festival de 12 hores.
2: Bueno, jo personalment, d'entrada, em conformaria en consolidar-lo, de fer aquest any que surti bé, sisplau, fer una mica després un balanç de tot de com ha anat, de que ojalà, doncs, siguin 8.000 persones, no? Que seran...
0: Podrien ser-ho. Espai n'hi ha.
1: I d'espai n'hi ha, no?
0: Però... Ara mateix no faig una visió total, perspectiva total del que pot ser, però molt per gran. Capacitat no tindríem problemes ni molt menys.
2: Està molt xulo.
0: Vull dir, també, això també pot quedar superxulo i també pot ser un hàndicap. Crear l'ambient...
1: No, jo crec
0: que... Quina previsió teniu? Perquè, clar, comenceu pel dematí, a primera hora,
2: Sí, dos quarts d'una.
0: Exacte, tant a l'escenari principal com a l'escenari alternatiu. Sí. I a partir d'aquí aneu evolucionant aquestes actuacions diurnes, per dir d'una forma més clara.
1: Sí.
0: Feu una pauseta per recuperar...
1: No, sobretot són per proves de so i això que s'han de fer.
0: I per acabar de coordinar tot allò que després engegareu a partir de la tarda.
2: Però, en les parades aquestes continuarem amb els food trucks, amb el mercadillo, amb el merchant, fotocola, hauran cosetes, es podrà dinar tranquil·lament i a la barra de bar. Vull dir que la gent, si volgués...
1: Quan està tot el dia.
2: Sí, podria quedar-se allà amb nosaltres tot el dia.
0: Clar, i a més, doncs, si teniu familiars que siguin religiosos, doncs, dils i posa'm una espelmeta a no sé quina verge o el que sigui, que no es llueva, no?
2: Vaja, vaja, ja està.
0: Que
2: ja,
0: no faci vent de mal, i les d'aquestes.
2: Ja ha tret el tema, xungo.
0: Bueno, no, tio.
2: No, però mira, per això crec que tu...
0: És que és inevitable. Comentar. A més, en aquella època, doncs, hi ha aquest sí, punt que dius... Ii!
2: A l'octubre, sí. Va canviant, el clima i tot, i esperem que no, però... Però tenim un plan B, tenim un plan B per si mira.
0: Mira, que posa cara al Guillem de sí, hi ha un plan B, però...
1: Bueno, esperem
2: sí, que no és lo seu, no és lo seu, però tal. És un plan B amb previsió, imagina't que en una setmana o en un d'allò pues, hi ha una previsió de que, escolta, hi ha un percentatge molt elevat de que no surti bé, doncs ens traslladaríem cap a la petanca. Això és el que... la idea inicial.
0: Que està molt a prop d'allà, no?
2: Bueno, no molt no? a prop, però està al poble Rubí també, i és un espai gran.
0: Ai, pensava que estava ubicat per la,
2: no,
0: per la zona.
2: No, la petanca està a l'altre costat de la Riera. Allà, sí. No sé si saps explicar-li més o menys.
1: Sí, on hi ha la deixalleria, més o menys. No?
2: Ah, sí, la deixalleria, exacte.
1: Però, bueno, que igualment el plantejament està fet allà a Can Oriol i jo crec que...
0: Que no passarà res dolent, que anirà tot de nassos.
2: Bueno,
0: hi haurà un temps espectacular.
2: Vinga.
0: Farà el temps justet perquè podeu treballar tranquil·lament, sense problemes. Tingueu solete, el que faci falta, perquè la gent es pugui doncs, estar doncs, amb comoditats i, a més, gaudir de la bona música. De la bona música i de 12 hores de rock. I quin rock! Què us sembla si fem una mica un recorregut per aquests artistes de luxe que heu doncs, contractat per aquesta gran moguda?
2: Hem de parlar de les bandes, sobretot. Sí,
0: home,
2: sí,
0: clar,
2: sí.
0: Perquè estem parlant del festival, i el festival està molt bé, i sí que a mi m'agrada molt també parlar de la gent que s'ocorre com vosaltres, com tota la gent de Ruby Rock, com la gent de l'Ajuntament que està ajudant a fer aquesta infraestructura, perquè moltes vegades els consumidors d'aquests esdeveniments no són prou conscients de tot el que suposa. Què passa, rockero, que te veo ahí?
1: Que no le pone el silencio.
0: Pon el silencio, que está en la radio.
2: Venga,
0: voy a poner música mientras tú lo silencias. Mala meva.

0: Mare meva, quin rotllasso, no? Quin bon rotllo, quin feeling, quines vibres, no? Rock, essències també de funky, jo què sé, aquí detecto moltes coses i molt xules. Això que estem escoltant són The Grassland Sinners. No seran els primers a actuar en el festival, de fet seran els segons, abans actuaran els Inner Fool, si no m'equivoco, i ho faran a escenari gran, a escenari petit, perquè anireu combinant totes dues configuracions. Senyor Javi Rodka, digue-me
1: sí,
0: vostè.
1: Exacte, sí? Són els Grassland Sinners, sí, com tu deies, una barreja de blues, rock, soul, amb un rotllo molt xulo.
0: I
1: sí, comencen al matí a les dues. Abans, com deies, els Inner Fools a l'escenari gran. I entremig de les dues bandes, que serà una sistemàtica que farem durant totes les 12 hores, entre canvis de bandes, deixarem un espai de mitja hora per a l'escenari alternatiu, donar-li cabuda a aquestes bandes que estaran en aquest escenari, de bandes més locals i així. O sigui, al matí tindrem ja tres bandes.
0: L'objectiu és 12 bandes, 12 hores. Que ningú pensi que aniran tocant una darrere l'altra al mateix lloc, sinó que en aquests dos espais, per cert, quina distància hi ha entre els espais, els escenaris?
2: No, estan apropets, El tema és, sobretot, que volíem és una continuïtat entre banda i banda.
0: Vale, i perquè no hi hagin espais d'espera...
2: És molt xulo això
0: de crear... Acaba una banda, actua l'altra a l'altre escenari.
2: A l'escenari alternatiu.
0: Que lujo, no?
2: Molt I aquest escenari alternatiu, pues sí, és molt més petitó, és més cuco, més petitó, però sí que és veritat que el que volem és un tipus plug and play, una miqueta més desenfadat, no tan serio com un escenari principal, i que també crea gent molt propera, no? Que estigui molt al davant i aquesta és l'essència de l'escenari secundari, com l'escenari segon. No és perquè sigui secundari sigui el millor o el pitjor, sinó simplement entre canvi de banda i banda...
0: Però vamos a ver, un és més gran que l'altre...
2: Sí, y uno tiene más medios que el otro, evidentemente.
0: Vale, llavors,
2: però la filosofia...
0: Sí, sí, que no ha de ser despectiu ni pejoratiu, que quien actua en este es mejor que el otro.
2: Això mateix.
0: Per exemple, aquesta banda actua en l'escenari principal o al secundari?
2: Al principal.
0: Al principal. Per
1: en la Grassland Sinners, sí, al principal. És una superbanda. Són d'aquí prou, però...
0: Són andanassos,
1: Tenen trajectòria, sí.
0: Molt guapo, molt guapo. Aquest so que serà protagonista, recordeu, el dia 3 d'octubre. Marqueu-lo d'una forma especial a la vostra agenda.
1: Sí, sí.
0: Si ja teníeu plans, anuleu-los tots.
2: Todos.
0: Tot anuleu. Tenemos que ir a ver el rock del Ruby Rock. Heu d'anar, i a més, en un lloc, un espai xulo, plena de natura, no està molt lluny de Rubí. Vull dir que... Heu pensat que jo podia estar a tope, tope, tope, tope, tope?
2: Sí.
0: Sí?
2: I tenim aquesta previsió.
0: Aquesta és l'aspiració màxima.
2: El que volem és que
0: estigui a
2: tope.
0: Omplir-lo fins a dalt.
2: A dalt, la bandera.
0: Vinga.
1: A veure si
0: aquí li donarem suport, ja ho estem fent, però ho continuarem fent. De fet, la passada setmana ja van començar a donar-li suport directe o indirecte per moure la moguda.
1: A veure si acabem els barrils. Tot
2: sí, tot net.
0: Barrillàndia, clar, 12 hores, imagina't.
2: Hòstia, Barrillàndia és bon nom, aquest.
0: Barrillàndia total. Mare meva. Bé, més bandes, més protagonistes. Jo vaig saltant, Si em deixo alguna cosa pel mig,
2: sí.
0: Vosaltres m'aneu comentant coses. Hem dit que hi havia tres bandes principals o tres bandes que pel matí, per la jornada matinal, serien les protagonistes, no?
2: Sí.
0: Inner Fool començarien, The Grassland Sinners, i després The Hard Groove Band seria l'altra banda que també hi seria o no?
1: Sí, The Hard Groove. Sí,
0: també pel matí, no?
1: Sí. Són dins de les bandes que diem, no són locals perquè són de Sabadell, però són socis Ruby Rock,
0: bueno.
1: Que és una mica el criteri aquest que... Bueno, que
2: sí, bueno, el Rubés de Rubí, però sí que s'hagin allà a Sabadell, però són bandes de socis de Ruby Rock vinculats a Rubí tota la vida.
0: A veure, que no és imprescindible que siguin 100% rubinenques, ni molt menys.
2: Sí.
0: Però sí, hi ha vinculació, hi ha bona química.
2: Però és una música
0: bon
2: que fan versions que crec que per la matinal està més que perfecta.
0: A veure, de conya.
1: Ah, mira, hi ha un tema que no hem parlat, que al matí...
0: Ten cuidado, que aquí se graba todo,
1: Se graba todo.
0: I no se dita nada, tal com lo digues saldrà.
1: No, a part que és bona cosa, eh?
0: Ja.
1: Ens acompanyaran, vindran a visitar-nos l'entitat, els socis del motoclub Cowboys al matí, amb les motos, i faran una mica per, bueno, romplir així.
0: Això crearà rotllo...
2: Això crea romanticismo puro.
0: Rotllo rockero.
1: Sí.
0: Bona gent, per això?
1: Sí.
0: No, dic perquè hi ha gent... que van con les motos, que són àngels de l'infern. No, no, no, no.
2: No,
0: que la gran majoria de gent que van amb motos i que fan aquestes trobades i que,
1: amic,
0: i que surten por ahí són supereducats, més educats que la resta fins i tot de...
1: Ja de tot, eh? Ja
0: de persones. Ja de mira, fa molts i molts anys jo potser no havia entrevistat molt a bandes de rock i de heavy i tot això i, bueno, pensaves, vale, a veure com són, quin feeling. I me l'ha donat amb el temps que la gent més intel·ligent, la gent més educada, la gent està vinculada al món del rock i del heavy.
1: ¿Has visto?
0: Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. I no és, no és postureo, eh? Clar,
1: m'ho
0: faig a venir en un moment adequat. No ens hem d'enganyar. Però és veritat, eh? Vull dir, ho dic per trencar tòpics que algú pugui
2: sí,
0: tenir.
2: Sí, aquesta és una molt bona notícia també. Per part d'ells ens va fer, fa moltíssima il·lusió que puguin col·laborar. Ho van fer en un Ruby Rock, amb un matinal...
1: Una festa major.
2: Aquella, no sé com es diu.
0: I mola molt. Mola molt.
1: Sí, sí, sí. Amb el Fernando, que és el president dels Cowboys, ja vam... Ja, això que diu el Guillem, ja vam venir a Festa Major una matinal i va estar molt xulo.
0: I què vindrà amb les choppers aquelles xules, claro, les motos grosses aquestes, claro, amb les carles?
2: Vindrà amb la meva Yamaheta.
0: I tu aparcas allà, com a professional, al backstage?
1: Aparca una mica
0: currar.
1: Lluny, a la part de baix.
2: Verano Azul, saps que tira la bicicleta al Verano Azul.
0: Mare meva, estàs sonant més música, què és això que sona? Sona en Saturna.
2: Oh!

0: I per art de màgia, por birri birloque, que deien en plan viejuno, ja estem a tarda-nit. Escolteu, ja ha canviat la cosa, perquè el 3 d'octubre a les 8, si no és de nit, gairebé.
1: Ja és mig fosquet.
0: Allà es veuran més ja tots els focus i tot el tinglado, començareu a tirar fum perquè era l'ambientillo. I començarà la jornada, podríem dir, o la part més nocturna, o ja hem tingut coses per la tarda.
2: Hem començat.
0: Sí, no?
2: Sí, hem fet una parada, una paradeta, per lo que deia Guillem, de les proves de so, inevitables, que bueno, tenim allà una hora i mitja, però després a l'escenari 2 ja haurem tingut dos bandes.
0: A les 7, On Air Music Band.
2: Toma ya, ¿veus? Te lo saps de
0: memoria.
2: Sí,
0: estoy informado. Molt bé. Luego voy un poco improvisando, pero para eso te tengo a ti.
2: Molt bé.
0: Para eso estás tú, Javi.
2: On Air, exacto. Joves locals, que a mi em fa molta il·lusió que aquesta gent... aquest grup, que tingui l'oportunitat d'estar en aquest festival.
0: Que xulo.
2: Perquè em recorda que quan jo començava és allò que puges aquí i ja això... Queda...
0: No fa gaire.
2: No fa gaire.
1: Dies, sí.
0: Això, fa dos dies.
2: Això queda gravat a foc i bueno, sí, feia il·lusió.
1: És molt xulo. Perquè sobretot veus que també no està tot perdut, saps? Que a vegades penses això... Dius,
0: que costa molt trobar bandes de rock joves, tu. Bueno, què està passant?
1: I és l'esperit, més que res, aquesta... actitud, no? Sí. Tot allò.
2: Per això estem nosaltres els grans una mica per fomentar, ajudar i potenciar aquestes coses.
0: I ja tenen nou disc o fan versions?
2: Què fan aquests nois? Crec que, bueno, jo he vist una mica l'evolució, fan versions, estan tot just, jo diria, no sé si començant, però que portaran un any. He vist que com han anat fent coses. I
0: Bautismo de Fuego.
2: I bé, ja han fet algun concert, no fa gaire... unes hores, però bueno, bé, és una oportunitat per a la gent jove.
0: Que xulo. M'alegro moltíssim de que dongueu aquestes oportunitats i que aquestes bandes puguin pensar. Jo vaig començar al damunt d'escenari a 12 hores de rock. Què em dius? No puede ser. Imagina't, dintre d'uns anys estarà més que consolidat, serà un esdeveniment que tothom voldrà venir
1: del món mundial. I tots els músics tenim el primer dia, saps? Quan van tocar, tots tenim aquest primer dia.
2: Tots allà cagarroneals.
0: Cagarroneals, pobra. Bueno, està molt bé, tu.
2: Està molt bé.
0: Forma part del procés, també.
1: I tant.
0: Cagarroneals amb il·lusió.
2: A veure, qui va després? A veure si tu saps.
0: De Momento Rock Band.
2: Ah, De Momento.
0: De Momento.
2: Molt bé, també.
0: Quin Momento?
2: Són amics, també, de...
0: De l'entitat.
2: De l'entitat, sí, són socis, tot allò, aquesta part, hem dit que sí. Bueno, també fan versions, hard rock, molt bé, també, molt bé. Aquests ja han fet, portaran, no gaire, jo diria que un parell d'anys.
0: Dos actuacions, perdó, que t'interrompi, a l'escenari alternatiu, eh?
2: Sí. Exacte.
0: Perquè mentre s'acaba de perfilar tota la posada en escena de la resta de bandes, doncs hi ha gent ventillo i la penya...
1: La idea és continuar escalfant motors, no?, en certa manera.
2: Sí, Saturna és una banda, certa entitat, doncs que ja tinc un horari, doncs que ja la gent assegura més afluència i escolta, i bueno, i anem reomplint.
0: Perfecte, magnífic. I llavors sí, Saturna sí que començarà a les 8 a l'escenari gran. Allà començarà la jornada totalment nocturna, per dir-ho d'alguna forma. Jo tinc per aquí un vídeo i un àudio d'una banda que no és la primera vegada que em sembla que ja ha vingut amb nosaltres.
2: A veure.
0: És d'aquelles que jo he gaudit d'anunciar més d'una vegada. Corazones Eléctricos, vamos!

0: Corazones Eléctricos, això que està sonant ara mateix és La Destilería. Aquesta banda és una banda molt important, també molt xula, eh? M'agrada molt com sonen, i el rotllo, aquella energia, aquell so gairebé orgànic, no?
1: Sí,
0: que dius,
1: sí.
0: Està vivo, no?
1: Querido Pau Monteagudo, que ja és una de la família, però que ens coneixem molt, tenim bona relació, sempre que li diem fa esforços per venir, hi ha una comunicació molt bona, i jo crec que hi ha un carinyo mutu. A part que es nota, es transmet cada vegada que parlem, i encantats de que estigui
2: sí,
1: un altre cop amb
2: nosaltres. Sí, sí, socio-honorífico, quasi.
0: I en el fet de fer esforç, vols dir que també ells s'adapten, que el seu cachet
2: clar,
0: el rebaixen, que s'enrotllen, que us estimen, ens estimem, i com hi ha bon rotllo, doncs...
1: Mira, pell de gallina.
0: Pell de gallina.
2: I realment...
0: Clar, corazones... és que són bandes que deuen tenir un cachet de tira pa atrás.
2: Van tirant, però sí que és veritat que per nosaltres és un gran diamante a puntito d'explotar, sempre ho hem pensat.
1: Sí,
2: eh?
1: Creiem molt en ells i jo desitjo...
2: Que han d'explotar,
1: que realment...
0: D'on són aquesta banda?
1: Són de València.
2: València.
0: I sonen molt bé. I què dius? Que a punt d'explotar...
2: Què vol dir? Que és un diamant en bruto...
0: A nivell de programació de grans festivals potser no ha arribat a on
2: fet,
0: ens mereixen.
2: N'ha fet, però pensem que
0: és que sonen massos, això.
1: Estan picant pedra, però jo tenim esperances de que donin el salt important.
2: I ho faran. No?
0: I serà gràcies, entre altres coses, a entitats com vosaltres, doncs, que us heu donat suport i que ells... Quan correspost amb aquesta actitud, no?
2: Sí.
0: Quin bon rotllo. 9:15, 21:30, Corazones Eléctricos. Electrificant a tothom. Que ningú s'espanti, que no hi haurà cap descàrrega de veritat. Vinga, recta final del Ruby Sound, recta final d'aquest especial dedicat a repassar, a preparar-vos per les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol. Oi. Això és diabòlic, eh? Això sona... Recién sacado de la ruta 66. ¿Qué está pasando?
2: Está que cruje.
0: Hemos hecho un pacto con el diablo y no pasa nada.
1: Eso es el platform, eso son los ciclonautas. Poca broma aquí.
0: Una gran banda. ¿Qué ens pots explicar d'ells? Tens informació que ens puguis
1: dir? Sí, bueno, es un trío hispano-argentino. Realment hi ha dos components de Pamplona i el Mai, el cantant líder, és argentí, afincat al País Basc també. Bueno, pues es un rock anglo, una barreja entre anglosajón, rock urbano, nacional y argentino. Pero bueno, ya tenen trayectoria, aquests han bregat molt.
2: Que sí que
1: és. I bueno, jo crec que també és un honor tenir-los aquí.
2: És un honor i que siguin, en certa manera, caps de cartell, no? En certa manera és la millor manera per començar a fer un festival.
0: I ja que estem parlant, de quina hora seria això a les 11 de la nit?
1: A les 11, sí, el millor horari, jo diria, no?
0: Sí, a priori sí. També hem de veure com evoluciona el dia, però jo crec que la gent allà estarà... Com hi haurà 8.000 persones, no farà fred, estarà tothom encantadíssim de la vida, tot fluye, tot és fantàstic.
1: Temperatura ideal, 22 graus.
0: Si por fantasear y por pensar que todo es fantástico, no perdemos nada.
2: No, hay que pedir.
0: De fet, jo crec que és el primer pas perquè sigui viable, vull dir...
2: Si la teva
0: actitud...
2: Hem de pensar en gran.
0: Clar, no penses en gran i no penses en positiu, el més probable és que succeeixi tot el contrari.
2: Clar.
0: És a dir, que som-hi i ho tindrem fàcil amb bandes com aquesta que estem escoltant ara mateix.
1: Vols algun detall més d'aquesta gent, així és perquè la gent ho sàpiga?
0: Sí.
1: Mira, simplement el baterista d'aquest és l'Alen, a Jordi és el nostre interlocutor, sí. És el mateix baterista de Marea. Però jo crec que és un...
0: Que dius?
1: Sí.
0: La mítica, on la segueix.
1: Sí.
0: Madre mía.
1: I a part, doncs, és el director d'una discogràfica, d'una productora. A veure com es diuen, se llama Dromedario Records. Tu la coneixes,
2: sí,
1: no?
2: Sí, Dromedario.
1: Uh-huh. Vale, ja pareix.
0: La productora de música rock o... Sí. El gènere o...
1: Sí, sí, i això, i volia comentar-te que lo tenia aquí. Mànager de Robert, encara, que va morir. i manager de Marea. O sigui, és un... És
0: gent
1: un...
0: veterana, amb trajectòria, sí, sí, amb
2: aquest
0: qualitat.
2: Aquest té solera, té solera.
0: Sí, sí, solera. Està, gran solera, gran
1: molt,
0: solera.
1: Molt vinculat al món del rock i espectacles, molt professionals. Molt
0: deu ser molt xulo, també, estar al backstage amb tota aquesta gent, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Vosaltres, que us encarregueu de que tot surti bé i que teniu ganes... que coordinar això, que també serà una odissea, eh? Tenir 12 bandes que es vagin movent pels backstages, que en general... són gent que tenen més trajectòria o menys, més experiència o menys, però el que tenen són aptitud. Ja saben on venen i segur que s'integren i no van de divos, o sí. Us trobareu
2: no,
0: també...
2: No, no, jo crec que trobarem gent molt propera, ho
1: fins
2: sabem.
1: Ara la interlocució i tot és supercorrecta, super... Bueno, molt bé, molt amable.
0: Hi haurà un bon càtering i hi haurà cervesa, doncs pues, ala.
2: Bueno, el càtering, no? Encara ho hem de parlar, però les cerveses...
0: Home, algú ho hem de menjar? Digo jo.
1: Los quicos.
0: Los quicos, no?
2: No hi jabalís per ahí.
0: Passeu pel Mercadona i trobeu quatre coses.
1: Mare meva.
0: No, mare,
2: que sí, que sí. Estaran...
0: Segur que tindran el que necessiten.
2: I tant.
0: I molts d'ells també us diran, bueno, podrem cenar o... i si no, que se'n vagin o els hi porteu material dels food trucks, que en sí, podem parlar clar. Hi hauran diversos food trucks o exacte, un, com en diran, de diferents tipus? Ho sabeu ja, això?
1: Sí, això s'encarrega el nostre company Pasqual. Mira, ja donem
2: el que sí que és veritat que tenim, bueno, hi ha food trucks que ja estan tancats, que no, estem parlant d'hamburgueses, frankfurts, una mica el menjar batalla,
0: saps? Però de qualitat,
2: i,
0: no?
2: Sí, tenim una també de creperia, em sembla que és també, per fer el postret i
0: una
2: això.
0: Mica més dolç, no?
2: I...
1: Sí, hi ha tres, no que jo sucar, sabia, no? Hi ha tres, sí, amb los típicos, les hamburgueses, frankfurts i entrepans variats.
2: Sí, sí.
1: Bueno, sí. Aquest any hem decidit, o per aquest esdeveniment, de fer una mica així, deixar-lo amb professionals, diguéssim, perquè havia l'opció de fer nosaltres,
0: ja, però,
1: de mirar, però no.
0: Clar, perquè... tu imagina't que finalment venen els 8.000 que diem.
1: No,
2: sí, bueno,
0: clar, n'hi ha. No. Pa tot el lío que tenéis ja muntat com per acabar de controlar tota aquesta...
2: Sí que ara anem un jabalí de por ahí, eh?
0: No, crec, és que tal com estan avui en dia els jabalís, els ports anglars són... segur que venen de festa, eh? Perquè els hi va
2: segur,
0: a festa...
2: Segur.
0: Que ets malparits, perdó. Que se me'n va una mica. És que ja els he agafat una mica de mania.
2: Va.
0: Però, bé... estem escoltant música i estem veient també a la vostra pantalla ja, i ara en primer pla, a tots aquells que estigueu connectats a Ràdio Rubí, al nostre web de radiorubí.cat, amb el Visual Ràdio, i que estigueu en directe, a més, en l'emissió dels divendres a partir de les 7, tots esteu veient la darrera banda, The Last Band, que actuarà en el festival, si no m'equivoco. És així o no?
1: Exacto.
0: Carolinox.
1: Carolinox. Sí, aquests tancaran el festival, efectivament.
0: Allí en lo más alto.
1: Exacto. Sí, després de Sin City després de...
0: Ah, clar, que no tinc a Sin City aquí.
2: Sí,
0: ¿cómo puede ser?
2: Que, tienes que ver, ¿no?
0: Que soy malo, ¿eh? Has visto no, cómo lo dejabais sufriendo.
1: No, y ahora, ¿no? Després enumerarem totes les bandes de l'altra que ens falten alguna, ¿eh? Perquè tothom...
0: Sí? Doncs no ens deixem a ningú perquè tenim 3 minuts.
1: Ah, pues mira, pues...
0: Venga, vamos allá.
1: Llegim.
0: És que aquí, amb l'emoció, escoltant grans bandes, i és que era impossible posar música de tothom. A part que hi ha alguns que tampoc tenen música ja editada com a tal pròpia.
1: Vale, pues aquí ens falten, perdona.
0: Sí, no, Javi, tot teu, tu ets l'autèntico amo.
1: Vale, pues sí, a l'escenari 2 hem dit On Air, i de momento ho hem nombrat.
0: Sí.
1: Després tindríem Reultimàtum, que també són de Rubí, i col·laboradors Rubí Rock, l'Esteban...
0: Sinónimo de lucro, també.
1: Sinónimo de lucro, el nostre amic Miki, de Terrassa, que és soci Rubí Rock, també, té diverses bandes, però en aquesta ocasió participarà en Sinónimo de lucro. I los Carolinox, que acabes de nomenar. I a l'altre escenari, pues, et faltava, doncs, això, Sin City, que això és una mica... pues bueno, assegurar que la gent del poble que ens segueix, doncs que, bueno, per si algú es queda amb ganes de rock and roll de l'escenari principal, quedarà saciat.
0: Home, vamos, Sin City, claro que
1: vamos.
0: Sí.
1: Second Shooting.
0: Quina gran banda, el Sin City, una de les bandes més reputades, bandes tribut d'ACDC,
2: sí.
0: I especialment en aquella època mítica, de l'època de Bon Scott, on tu, Javi, milites des de fa molt de temps, i estàs ahí dando el callo con los Sin City, que de ben segur que us ha donat moltes alegries i encara us donarà moltes més.
2: I tant.
0: Són d'aquelles bandes, Guillem, que tu les convoques en un festival i saps que...
2: Eso es un premio fijo, tío.
0: Premio seguro. Gracias. Te va a tocar, gracias. Seguro.
1: Gracias.
0: Esclar que sí. Nois, el temps passa supervolando. Sí. Desitjar-vos que tingueu moltíssima, moltíssima sort.
1: Moltes gràcies.
0: Molta feina tindreu per davant. Encara que vingui el Guillem i digui és un festival i ja està con una barra. No.
1: Aprofito ràpidament per recordar-te que t'hem fet una oferta, tu te la penses, no la direm més, a veure què passa.
0: La tindrem molt en compte.
2: I llavors també convidar-vos a tots a participar, l'entrada és gratuïta. I anem a passar una tarda i una nit, 12 hores.
0: 12 hores magnífiques de rock, de bon feeling, de bones vibracions i de molt bona música. Que vagi molt bé, una abraçada ben forta a tota la resta de components de Ruby Rock i endavant. 12 hores si és que facin falta, nois, ja ho sabeu. El dia 3 d'octubre! Nosaltres ja marxem, el temps passa volant. Tornarem la propera setmana amb més sorpreses i més promoció de tota l'escena musical rubinenca. Porteu-vos molt bé i recordeu que ens podeu trobar, retrobar de nou en el podcast propi d'àudio a Ràdio Rubí, al web de radiorubí.cat i, com no, també en la versió visual també tindreu el podcast visual des de vídeos, des de l'espai de vídeos de radiorubí.cat. Fins la propera. Sigueu bons minyons, bones minyones. Que no ho aconseguiu? Doncs dissimuleu.

0: Bon vespre. Com cada 25 de setembre, Rubí homenatja les víctimes de la Rierada del 62. I ara escoltem els titulars d'aquest vespre. Un acte institucional, com sempre, emotiu, ha servit per no oblidar la tragèdia que ara fa 64 anys va canviar per sempre la història de la ciutat. Institucions, entitats i veïns han fet una ofrena floral davant una espelma i el cartell amb els noms del centenar de víctimes que han pogut identificar a dia d'avui de la Rierada del 62. A més, per primer cop els ha acompanyat un nou mural de Miquel Huert. En la plana política, la decisió de vendre els antics cinemes va protagonitzar el ple municipal d'ahir dijous, tant dins com a fora de la sala Enric Vergés. Mig centenar de persones reclamaven una millor gestió dels equipaments públics davant l'Ajuntament, mentre que dins l'oposició aconseguia aprovar una moció que demana que aquest gran espai cèntric de les Torres no es vengui a una empresa privada. Encara en política local, però fora del ple, avui us explicarem la posició del PSC respecte al futur hospital per al qual reclamen que Salut no renunciï als quiròfans per a operacions ambulatòries. Ho ha explicat el portaveu socialista al programa Els grups municipals opinen, que ha iniciat la temporada aquesta setmana amb Rafael Goeto. I abans d'entrar en matèria, connectem amb el Lluís Mi Pérez, el nostre meteoròleg de referència, que ens explicarà quin temps tindrem aquest cap de setmana de la Mercè.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogó arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció, perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Avui, 25 de setembre, s'ha celebrat l'homenatge a les víctimes de la Rierada de 1962. En l'acte institucional del 64 aniversari, la commemoració ha estat presidida per primer cop pel nou mural de l'artista Miquel Huert, que homenatja la solidaritat veïnal durant l'episodi històric. L'homenatge ha comptat amb el testimoni de diversos supervivents, com la veïna Joana Méndez o la Pilar Puig, de 89 anys, que ha recordat en declaracions a Ràdio Rubí la pèrdua de quatre familiars i el rescat de la seva família durant la nit del diluvi.
2: El record d'aquell dia, el record d'aquella nit, el record de les persones que van faltar, que se'n van anar quatre de família. I nosaltres perquè ens van treure per al pis de sobre, per un forat, que l'habitació havia més de 2,5 metres d'aigua. No podíem sortir. I això es recorda tota la vida. Tota la vida.
0: Així mateix, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha posat en valor en el seu Parlament la capacitat de la ciutat per organitzar-se i reestructurar-se després de la tragèdia.
3: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques, és un aprenentatge. Per nosaltres, la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que en aquests moments tenim una riera que s'ha treballat molt, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la ciutat i les ciutats per les que passa la riera. És impossible que passi el que va passar a 1962.
0: L'acte ha inclòs la tradicional ofrena floral de l'Ajuntament, les entitats i la ciutadania, i el recordatori de la representació de l'obra de teatre Metamorfosi al Casino, que es fa aquest vespre i es repetirà també demà dissabte a les 8 de la nit. La idea dels grups de teatre que porten aquesta actuació, Esbarjo i la Càmera de Teatre, no és només fer un homenatge a les víctimes de la Rierada de Rubí, sinó també homenatjar els afectats per la Dana al País Valencià fa gairebé 2 anys. La jornada d'avui en recorda les

0: es manifestaven a la porta del ple per reclamar una millor gestió dels espais públics. El manifest, Per una ciutat viva, protegim els nostres equipaments públics, té el suport de prop d'una vintena d'entitats i de persones a títol personal. El text reclama al govern municipal una política d'espais públics més eficient i denuncia que el consistori té molts equipaments en desús o infrautilitzats, mentre que algunes entitats no disposen de local o el que tenen és insuficient. També es demana la participació de la ciutadania i les entitats en el disseny de l'ús d'equipaments. Escoltem a representants del CRAC, Rubeo Diablorum i Guspira, ahir, just abans de llegir el manifest.
1: Ara mateix a Rubí tenim tres grans espais que són públics, que s'han comprat amb diners públics, que són els antics cinemes, la Torre Massana i Supersona. Aleshores, són uns espais públics que s'han pagat amb els diners de tot Rubí, però que no s'estan destinant a cap activitat ni a cap entitat.
2: I les colles de cultura popular, Diables entre altres, que fem teixit al territori i que preservem la cultura d'aquest país, ens trobem que any rere any no tenim local.
3: Més que res perquè la nostra entitat cada cop creix més a nivell de donar espai a infants que, això, que vinguin al cau i veiem que això no evoluciona. De fet, el local cada cop està més deixat.
0: El manifest demana aturar la venda dels antics cinemes i fer un procés participatiu perquè la ciutadania pugui fer propostes de l'ús de l'espai. Finalment, el manifest també demana l'elaboració d'un pla d'urgència per als equipaments públics. En la mateixa línia que el manifest, la moció d'AUP demana aturar la venda dels antics cinemes, fer un procés participatiu per decidir de forma col·lectiva el futur de l'espai, incorporar-lo a les properes convocatòries del Pla de Barris, així com explorar altres formes de finançament per rehabilitar-los. Tots els partits de l'oposició van votar a favor de la moció. Marina Dolcet, portaveu d'AUP, Toni Garcia, de Veïns, i Montse Soler d'Esquerra coincidien que s'estava perdent una oportunitat pel barri i per la ciutat.
4: Que és una oportunitat única per dotar les Torres d'un equipament de referència, no només pel barri, per dinamitzar el comerç i la vida social i per cosir la ciutat connectant el barri de les Torres amb el centre que està a un carrer i varia molt la realitat.
5: Si aquest edifici no era l'adequat, per què han necessitat més de 20 anys per descobrir-ho? I si era adequat, per què ara el posen a la venda?
6: Malauradament, portem ja molts diners públics mal invertits en la Superson, en l'antic local de la Caixa, en les Torres Massana.
0: El govern, de la seva banda, explicava que posen a la venda els antics cinemes perquè les prioritats i la realitat social del barri ha canviat i perquè els informes desaconsellen fer una despesa tan elevada per rehabilitar l'espai. La regidora, Mari Carmen Alarcón, responsable política de projectes estratègics i de serveis socials, va insistir en deslligar l'acció comunitària al barri dels espais físics, però el més contundent en la seva resposta va ser el portaveu del PSC, Rafa Gueto, que va acusar a tots els partits de l'oposició d'hipòcrita.
7: Mai han fet una proposta respecte als cinemes, ni d'inversió, ni de despesa, absolutament mai. Vostès només fan servir aquest tema per erosionar el govern.
0: Finalment, la moció va tirar endavant amb els vots favorables de tots els partits de l'oposició. La portaveu de l'AUP demanava que, si no hi havia ofertes de venda, el govern repensés el projecte. I seguint en política, pel que fa a la resta de mocions, es van aprovar la que es proposava per Junta de Portaveus i la d'Esquerra, i es van tombar la del Partit Popular. Ens dona més detalls la Belén Tierno.
8: El Partit Popular demanava diverses accions per reduir l'incivisme als carrers i places de la ciutat. Han tingut el suport de Vox i Veïns i les abstencions d'Esquerra i l'Alternativa d'Unitat Popular. El vot contrari de l'equip de govern, però, ha tombat la proposta. Els populars asseguraven en el seu text que Rubí té normativa per evitar els actes incívics, el soroll i altres problemes a la via pública, però demanaven més accions al govern per fer complir les ordenances, imposar sancions i cobrar-les. En aquest punt, el portaveu d'en Comú Podem, Andrés Medrano, i la regidora socialista de Seguretat, Marta Oliva, han insistit que sí, s'estaven imposant sancions davant les actituds incíviques i que fins i tot s'estaven revisant algunes ordenances per reduir-les. Tant l'equip de govern com alguns partits de l'oposició han acusat el PP de fer córrer bulos sobre temes de seguretat o d'incendiar les xarxes amb missatges alarmistes. El ple també va aprovar per unanimitat una moció de Junta de Portaveus per demanar al govern central que es modifiqui la legislació per permetre que les persones que han cotitzat més de 40 anys es puguin jubilar de forma anticipada. I finalment, la sessió plenària també va aprovar un text d'Esquerra Republicana que reclamava que s'investiguin les morts i els abusos patits al servei militar obligatori i que es repari a les famílies afectades. Van votar a favor Esquerra Republicana, en Comú Podem, Veïns per Rubí i l'Alternativa d'Unitat Popular. La proposta ha tirat endavant amb l'abstenció del PSC.

0: El PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatòria. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara ha quedat pendent de valoració. El portaveu socialista, Rafa Gueto, ha fet una valoració prudent dels canvis anunciats per la consellera de Salut, Olga Pané, i ha assegurat que el PSC continuarà reclamant que aquesta prestació formi part del projecte definitiu.
1: El tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara, i insistirem en aquest fet.
0: El nou model de futur CAIS preveu serveis com consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, atenció intermèdia, diàlisi i rehabilitació ambulatòria. L'objectiu és també reduir els desplaçaments dels rubinencs a l'Hospital de Terrassa i a Mútua Terrassa. Gueto considera que el projecte continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin. El pla funcional està previst per aprovar-se durant el mes d'octubre.
1: Nosaltres fem una valoració prudent, positiva, en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre, i per altra banda ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid.
0: El futur equipament donarà servei també a Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. Segons la previsió actual de Salut, després de l'aprovació del pla funcional, la licitació del projecte executiu podria arribar durant el 2027. Aquest divendres es dona tret de sortida a la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival al Celler, organitzat per Acció Cultural Rubí. Seran tres dies amb exposició col·lectiva, música, performance i audiovisuals en aquest festival d'art que pretén ser multidisciplinari, transgressor i contemporani. Feia 9 anys, de fet, que no se celebrava aquest esdeveniment cultural a Rubí i ara torna amb 19 artistes a l'exposició col·lectiva i 21 actuacions. La primera activitat ha començat avui a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició col·lectiva, que es podrà veure a la sala Tines del Celler fins al 11 d'octubre. Els coordinadors Laia Oller i Enrique Ranz han explicat al programa Rubí al dia que el retorn del festival s'ha impulsat arran de la creació d'Acció Cultural Rubí i que la voluntat és que aquesta edició no sigui puntual. L'organització vol reprendre les convocatòries obertes i fer que el Peacock es converteixi en un esdeveniment anual. A més, els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel es preparen per a les festes anuals d'aquest carrer, que ja és el 46è any. Les celebracions inclouen la tradicional pinta de gegant i comportaran talls en el trànsit dels cotxes durant el dia dissabte 26 i diumenge 27. I fins aquí les notícies. I donarem pas... Merci. Fins aquí les notícies d'avui. Ara escoltarem els esports amb la veu de Cisco Lara i per estar més informats, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i a la nostra web. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens posem al xandall i a l'emissora municipal, a Ràdio Rubí, després de la informació general, esports en divendres, mirant cap al cap de setmana. Ens toca revisar el futbol de categories superiors amb Lliga Elit Primera Catalana i Segona Catalana, a més de l'arrencada en waterpolo del Club Natació Rubí Femení. Els nois ja van encetar la setmana passada doble jornada per als dos equips de la nostra ciutat. Hi ha també Liga Élite, primera jornada que es viurà a la nostra ciutat. Parlem de l'Hockey Club Rubí Cent Patins i la pista Francesc Calvo. Són els temes principals d'aquest programa, en el qual a la seva recta final farem l'habitual revisió de la resta de partits per al cap de setmana. Vinga, va, posem-nos en marxa, que hi ha molta feina per endavant.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem parlant de la Unió Esportiva Rubí. Comencem parlant d'un equip, el rubinenc, que mirarà de sumar els primers punts en l'actual temporada pel que fa a la Lliga Elit. I és que, recordin, van caure en l'estrena davant del Viladecans. Al seu terreny de joc 2-1 s'enfronten. El Viladecans estrenava categoria. És cert que la primera campanya, la 23-24, ja van jugar a Lliga Elit. Doncs aquest diumenge, en horari de tarda, recordin, 4 i 5 minuts, el podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, un partit que també es transmetrà a través de la xarxa, a través de la televisió. D'aquí el motiu del canvi d'horari per rebre a un Martorell que, en el seu cas, sí que estrena la categoria. Per primera vegada, aquesta és la quarta temporada de Lliga Elit, jugarà el Martorell en aquesta categoria, encetava el seu camí amb un empat a casa davant del Sabadell B, i es veurà les cares amb una Unió Esportiva Rubí que en els últims 20 anys només, doncs, els últims 25, en aquest segle XXI, només s'han vist les cares en un partit. Va ser a Territorial Preferent la temporada 2003-2004, llavors va guanyar Can Rosés la Unió Esportiva Rubí. Ara la història és força diferent i els dubtes de l'arrencada, doncs, que a veure per on surten per a aquesta Unió Esportiva Rubí, que entrena un Blai Martí que no acaba d'agradar-li l'horari, sí que veu coses positives, en definitiva, que pensa en que la Lliga és com és i s'ha de saber acceptar. L'escoltem.
2: Ho vaig dir, crec que pel playoff, crec que és un horari inadequat per jugar a futbol, les 4 de la tarda. A Dora em fa molta gràcia perquè tornarem a veure Nino i gent amics de la xarxa, o sigui que contents. Però és que és igual, al final l'horari m'és igual, ve Martorell, serà un equip complicat. Continuo jo amb les meves coses, que és que tenim un inici més complicat del que la gent es pugui pensar, però millorem el que hem de millorar, d'aquí es reposarà bé. Dimarts tornarà a sortir el sol a Can Rosés i treballarem per donar una alegria a la nostra gent que avui ha vingut i no ha fallat.
1: Perquè també s'ha de tenir paciència, ja se sap. I la primera jornada ho va mostrar amb molts empats. Serà de nou una temporada en la qual tots els equips ho hauran de treballar molt per assolir permanència, primeres places en aquesta categoria de Lliga Elit, que arriba una segona jornada que tindrà, més enllà del partit dels nostres a casa i que podran seguir a Ràdio Rubí, aquests altres enfrontaments. David Burillo.
3: Argentona, Viladecans, Ingerlín, Atlètic Sant Just, Sabadell, Manlleu, Vall, Sant Mauro, Turó, Peira, Can Vidalet, Vic, Horta i Castelldefels, Prat.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
1: Quant al Juventut 25 de setembre, cita en dissabte tarda. A les 6, visita la Fundació Terrassa 1906, és a dir, el filial d'un Terrassa que juga a la segona ref, és a dir, un partit que es disputa en un recinte maco per jugar, però que les condicions de la superfície no acaben d'afavorir, evidentment, el 20. Escoltem l'entrenador, el segon entrenador, el Cristian López.
5: El més complicat és el camp que tenen, que juguen ahir a l'Estadi Olímpic de Terrassa, que és gran, molt gran, i també és un equip molt jove que acaba de pujar també, però jo els conec de l'any passat perquè era un dels possibles rivals quan estava a Can Fatxó que es podia haver tocat i al final no va ser, i els vaig estar seguint. És un equip molt jove que juga molt bé a futbol i que competeix molt bé, i bueno, nosaltres anirem allí amb les nostres idees a competir el partit de la millor manera possible i a intentar guanyar els 3 punts.
1: Tots dos equips arriben a la cita després d'haver-se estrenat amb empat. Els de Terrassa van aconseguir, doncs, un punt amb l'1-1 en la seva cita, mentre que, recordin, el Juventud 25 de setembre empatava davant del Balaguer a 0 en un partit al qual van fer tots els mèrits per fer-se amb la victòria. Només els va faltar el gol. Així que si torna a desenvolupar un nivell de joc com el que es va veure en l'estrena al Municipal del 20 i el passat cap de setmana, es pot optar a la victòria en aquesta cita d'aquest dissabte tarda. Serà a les 6 amb un Juventud 25 de setembre que ha començat amb bon peu de joc, a veure si el pot mantenir en aquesta jornada de competició. Serà la número 2, a Primera Catalana, i el grup 2. Els altres enfrontaments, David?
3: La Seu d'Urgell, Gimnàstic Manresa, Balàfia Castellà, Ripollet Alpicat, Natació Terrassa Molletense, Balaguer Unificació en Llafià, Igualada Porreig i Pirinaica Joanenc.
6: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I qui va començar amb millor peu la Lliga en Segona Catalana i el grup 4 va ser un Olímpic de Can Fatxó que mirarà aquest dissabte a les 6 de la tarda, doncs, de continuar pel bon camí. Es veure les cares amb el Pagejà, un rival que la primera jornada va perdre la seva cita, per tant, tindrà ganes ja de donar com a mínim una primera alegria i demostrar el bon camí cap a la permanència per part del conjunt del Baix Llobregat. L'Olímpic de Can Fatxó que va guanyar 2-1 en la seva cita davant del Navàs en un partit en el qual el conjunt del Richard Jiménez va mostrar una gran capacitat competitiva, tot i que va començar, diguem-ne, que amb certs dubtes, va anar de menys a més fins poder remuntar el 0-1 del conjunt del Bages. Així que mirarà de mantenir la línia ja, sobretot d'una segona meitat en què es va veure un molt bon equip, un equip competitiu com els que sempre té un Richard Jiménez, que confia en fer molt bona feina en la cita que tindran aquest dissabte a les 6 de la tarda del terreny de joc del Pagesia. L'escoltem a l'entrenador de l'Olímpic.
7: Nos da este triunfo, no nos da nada, porque al final nos da un punto de inyección para seguir trabajando, pero nosotros no seguimos en el mismo camino, trabajando otra semana. Trabajaremos para el fin de semana el partido que viene y seguir compitiendo.
1: Perquè el Richard, al final, diguem-ne que tots els partits, evidentment que coneix els rivals i busca, doncs, les seves febleses per tal de potenciar el millor del seu equip, però sempre confia en el fet d'un aspecte clau per a ell, com és sempre tenir els seus jugadors al 100% d'atenció sobre el terreny de joc per tal de competir al màxim possible. Així que sigui qui sigui el rival, es jugui on es jugui, l'Olímpic de Can Fatxó del Richard Jiménez busca aquest camí. Grup 4... Segona jornada en Segona Catalana masculina del futbol. Els altres enfrontaments del cap de setmana.
3: El Prat Marianao Poblet, Sector Montserratina Terlenca Barcelonista, Molins de Rei Sallent, Espluguen Gavà, Gironella Corbera, Navàs Planadeu i Atlètic Sant Just Júnior.
8: www.radiorubí.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubí.fm.
1: En waterpolo, doble cita per a l'estrena del conjunt femení. Retorn a la Divisió d'Honor l'any passat a Primera Nacional, després d'una dècada en la màxima categoria, i ara de nou entre les millors del waterpolo estatal que juga un Club Natació Rubí que s'estrena amb aquesta doble jornada. Ja saben que enguany, amb motiu de les competicions de seleccions, també de les competicions internacionals dels clubs, s'ha com refet la mena de treballar dels calendaris. Hi haurà més d'una doble jornada, és a dir, que es juga dissabte i diumenge, per exemple, en l'estrena d'aquesta divisió d'honor femenina amb el Club Natació Rubí, que dissabte a 6:15 de la tarda rep el Club Natació Terrassa, és a dir, davant del conjunt de la ciutat veïna, i diumenge també juga a casa a 12:15 davant del Club Natació Catalunya. Aquí potser hi ha una mica més la lluita per la permanència, el partit de dissabte és una miqueta més complicat i, en definitiva, doncs, que s'enceta el camí cap a la salvació d'aquest equip que ha tornat a la màxima categoria del waterpolo. A veure com li van les coses. Com que tenim dues jornades, el que fem és amb el David Burillo revisar una d'elles, com és, per exemple, la de l'estrena, la de demà dissabte, jornada 1, divisió d'honor del waterpolo femení, més enllà del partit de les nostres davant del Terrassa, també es disputen...
3: Catalunya, Tenerife, Cheide, Mataró, Mediterrani, Atlètic, Barceloneta, Real, Canoe, Sant Feliu, Sant Andreu i Horta Sabadell.
1: I la següent jornada, la de diumenge, tindrà Sant Andreu Tenerife Cheide, Mataró Atlètic Barceloneta, Sabadell Sant Feliu, Terrassa Real Canoe i Mediterrani Horta com els altres partits que es disputaran.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I tres quarts del mateix també pel que fa al conjunt masculí, que té doble cita. La primera d'elles, impossible. Demà dissabte, a 3:15 del migdia i a Barcelona davant del totpoderós Atlètic Barceloneta. La de diumenge és una altra història perquè és un duel directe davant del Real Canoe, rival que amb el qual ha de lluitar per la permanència i s'ha de tenir en compte, tot i que el Rui Thiago també comenta que la Lliga només ha fet que començant de passar moltes coses.
10: Partido para disfrutar de jugar contra los campeones de Europa, ¿no? Y después en casa contra Canoe, partido de nuestra Liga, un rival directo. Pero tampoco hay que ahora estar aquí a enfocarnos en Canoe. No, nosotros hacer lo nuestro durante la semana, seguir creciendo, mejorando y estar en Canoe un partido, competirlo y esperemos ganarlo y si no, seguir, pero no acaba la Liga en Canoe.
1: I és que són 22 jornades les que tenen per endavant i aquest cap de setmana es disputaran dues, per tant seran 3 en total. Recordin que els nostres van acabar amb derrota en l'anterior jornada de competició, l'estrena davant del Club Natació Barcelona, condicionats per una porteria amb l'Octavi, l'argentí que encara no hi serà per aquest cap de setmana, a veure com li van les coses, però paciència, sense cap mena de dubtes. Recordin, dissabte 3:15, que visiten el conjunt de l'Atlètic Barceloneta, diumenge al migdia Sabadell, Club Natació Rubí, Real Canoe.
6: Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: I en hoquei, patins en línia, primer dissabte espectacular de Liga Elite, amb doble enfrontament de l'Hockey Club Rubí 100 Patins. És cert, però, que motivats per una demanda que es va fer a través dels tsunamis per mirar si es podia avançar la cita en categoria femenina, no coincidiran massa en horari, perquè les noies juguen a la pista Francesc Calvo aquest dissabte a les 3 de la tarda davant del conjunt de Barcelona. Els nois ho faran en l'horari habitual de les 8 del vespre. Comencem parlant de les noies davant dels tsunamis. Després de l'estrena en victòria 0-7, contundent davant del Tres Cantos, miraran de continuar per aquest camí en la segona de les jornades. Ja saben que el conjunt femení és sempre un dels que es troba a la part alta de la fase regular, si no és que la guanya, perquè ho acostuma a fer. Un equip que disputarà l'últim dels partits abans de l'aturada per al Mundial, ja que moltes de les jugadores dels 100 patins marxen a disputar aquest Mundial amb la selecció espanyola. Aquesta jornada abans de l'aturada és la número 2 i més enllà de la cita de les nostres de dissabte a les 3 tindrà aquests altres enfrontaments també, David Burillo.
3: Panteras Metropolitano, Ángel Sagunto Tres Cantos, Tucans Almàssera i Lobas Granja Pinilla Madrid.
6: A Ràdio Rubí Esports 99.7 FM.
1: I en categoria masculina, estrena de Liga Elite a casa, tot i que és la segona jornada de competició. I és que recordin, el conjunt de la nostra ciutat va ajornar la cita davant del Tres Cantos per al pròxim cap de setmana, quan ja arriba l'aturada per seleccions. Així que diguem-ne que han canviat, han variat una miqueta doncs, aquest inici, però vaja, res d'important, més enllà de que les dues jornades s'actualitzaran el pròxim cap de setmana. En aquest, doncs, cita molt complicada i difícil per part d'un Hockey Club Rubí 100 Patins que rep a casa el Molina Esport, ni més ni menys que el dominador d'aquesta modalitat esportiva a nivell estatal i europeu, però atenció, rival al qual els nostres en la final de la Supercopa els van guanyar. Per tant, pot haver-hi una doncs, victòria en aquesta cita, que a més es juga a la pista Francesc Calvo. També ànims de revenja per part de Molina Esport, que es va quedar sense el títol de Supercopa. En definitiva, espectacle gran el que ens espera aquest dissabte tard. Tarda serà a les 8, quan es disputi a la pista Francesc Calvo aquesta segona jornada entre Hockey Club Rubí 100 Patins i Molina Esport. La resta de la jornada es completa amb el Valladolid Metropolitano, Castellón, Espanya, Erizos Rudos, Tenerife, Guanches i Alas de Sagunto, Tres Cantos.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I marxem recordant ràpidament que en handbol hi ha estrena del 20 a Tortosa, mentre que en voleibol estrenes del volei femení masculí. Les noies a Olot, els nois a casa. casa diumenge al migdia i tenim el derbi en tercera catalana, Penya Blaugrana, Ramon Llorenç, Olímpic de Can Fatlló, mentre que el Rubí ve visita el Mirasol, Baco Unión i el 20B al Vistalegre. En cap de setmana amb estrenes a casa del CEP Sant Jordi, dissabte les noies i diumenge els nois, i l'Esportiu Rubí juga a casa els dos partits aquest cap de setmana en futbol sala, les noies davant del Sant Pablo, els nois davant de l'Everest Prosperitat. Dit això, el David Burillo i un servidor Escolar García us desitgem bon cap de setmana.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja, a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat, per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que, mira, que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs, hi ha molt, molt d'esforç hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
2: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. En aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
2: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
2: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
2: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd dues terceres parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
2: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no? En muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déus, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona, tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment.
1: Eh?
3: Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Els trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
4: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa, molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'Ermita Cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic, amb uns absis preciosos, i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
4: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
4: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
4: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
4: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè es va bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
4: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
4: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 1-20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
4: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
4: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
4: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: parc de Torres del Paine a mi m'agrada molt. És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial. Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno, això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi Chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament un Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al Mirador Britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Continguts en xarxa.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sur desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, la capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al

havanera del Mareny, o també és coneguda com a havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

Tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia, Mos Peteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar amb una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que podem dir ja castellanes, de Castella i Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando Havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb la ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín y Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

Com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Ah, segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ya tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta a manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Continguts en xarxa.

0: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
1: Ràdio Rubí.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Ràdio Rubí.
5: Són les 11 de la nit.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitoria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: De tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos, polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Abril Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, en som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu contents.
0: Home,
1: us he portat no. aquest obsequi, que us farà feliç.
0: Com, gràcies.
2: Benvingut.
0: José Mari Vaquero aquí.
2: Nicaragua, el partit.
3: L'has de guardar.
0: Home, guardarem aquí. Com
4: estem? Què tal, maco? Com vaig? Oye, no veies com va les companyies,
0: Hola, no, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
5: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, no haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argall va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de la Olga Viza? Com es deia, el de la Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant, i tant.
7: Televisió Catalunya participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del Canal Olímpic. Que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord, fantàstic.
6: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: pensando bien.
1: A María Luisa Solá. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, María Luisa, que usted sabe que puede contar conmigo. Això és de Mario Benedetti.
0: De frisson, de caresse, de pauvre promesse, à quoi bon se laisser reprendre.
2: I és que avui tenim amb nosaltres a María Luisa Solá, actriu de doblatge de Sigourney Weaver, però també és la veu habitual de Helen Mirren, Susan Sarandon o Diane Keaton. I amb ella volem parlar de la professió, de la vida i de tot plegat entre amics amb l'Assumpta Vitòria i un servidor, i la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. María Luisa, com estàs?
3: Hola, bona tarda, bona com
2: tarda,
3: esteu?
2: Bona tarda, com estàs?
3: Molt bé, aquí esperant i ja està, ja estic amb vosaltres.
2: Escolta'm, un plaer tenir-te amb nosaltres.
3: Gràcies, molt amable. Per mi també és un plaer tornar a estar amb vosaltres, perquè altres vegades ja hem estat i hem parlat.

0: Com sempre, el senyalen, el critiquen, però a ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, a ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el
1: teu
2: single, sí.
1: El teu primer single, yeah. I vas estar, amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb empenta.
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles, sí, que passen?
2: De desamor, millor
1: que. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a Enarge. /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar, corre, ves cap allà i que callin, com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No?
1: No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sabia que estem mi abogado, no vull fer reclamar.
1: Un abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estem mi abogado, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre s'hi vinxa, no? S'hi vinxa, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi.
1: El rei de TikTok amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però l'Allende gran cantant i actor...
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma. Las noches son largas, no puedo pensar. Luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja n'hi ha
6: prou. Bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en vista un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Venga Monjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple. No te des cuenta, siempre estás en... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Si se te acercan y le des la hora. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ya sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: ellas, los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
2: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
3: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga.
4: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
5: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I gràcies, com sempre, per ser-hi, gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

0: És mitjanit.
1: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Passa gairebé un minut de les 9 del matí, és 25 de setembre. Bon dia, Rubí. Arribam aquest divendres amb les notícies més destacades de la jornada i amb un programa que avui té molt present el que va passar ahir al ple municipal. Repassarem les qüestions que van marcar la sessió i precisament avui, quan es compleixen 64 anys de la Rierada del 62, xerrarem també de com es prepara Rubí davant del risc d'inundacions.
1: Ens acompanyarà el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica, Andrés Medrano, per explicar-nos tots els detalls del nou pla d'actuació municipal d'inundacions.
0: I torna l'escàner setmanal amb Albert Soler, que analitzarà l'actualitat a partir d'una paraula que farà de fil conductor. A veure quina serà.
1: I entre notícia i notícia, una mica de curiositats amb Sabies què? I la recomanació musical del Robert Fernández.
0: Després arribarà la tertúlia, avui amb Lídia Juste, Rosa Latorre, Maria Àngels Ruiz i Joan Manuel Fernández.
1: I a la tercera hora, cinema, Marc Barceló, que ens parlarà des de Sant Sebastià de l'última hora del festival, amb la presència del cinema català i de les estrenes com Bola Negra.
0: I també recuperarem la figura de Toni Grau amb Pep Borràs i César Font, que ens presentaran l'exposició d'homenatge a l'artista.
1: I acabarem mirant què ens proposa la biblioteca amb totes les activitats que tenen programades per als pròxims dies.
0: Actualitat, memòria, prevenció, cinema, cultura i molt més.
1: Tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Començam amb el Rubí al dia.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: El ple de setembre ha aprovat per unanimitat la creació de l'L8TAT, una nova línia de transport a demanda que connectarà urbanitzacions com Can Barceló, Sant Mús i Ximelis amb la resta de la xarxa de transport públic. La previsió és que entri en funcionament al gener.
1: La venda dels antics cinemes ha tornat a generar debat al ple de setembre. Tots els grups de l'oposició hi van votar en contra i també s'ha aprovat una moció per aturar la venda i reclamar un procés participatiu sobre el futur de l'espai. Ahir, una cinquantena de persones es van manifestar davant de l'Ajuntament.
0: I aquest divendres comença al Celler la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival, que torna a la ciutat després de 9 anys amb 3 dies d'exposicions, música i arts escèniques. I dissabte i diumenge, al carrer Sant Miquel celebrarà la 46a edició de les seves festes amb la tradicional pintada gegant.

0: I abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam amb el temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la aquest divendres i, de fet, de pluges no n'esperem. Tampoc núvols importants. Per tant, avui, si de cas, cap a l'Ebre, un matí una miqueta més carregat i aquests núvols prims que aniran deixant el sol velat estones. Però ja diem, sense cap mena de pluja, poc vent en general i una temperatura contrastada. Matí fresquet, tarda de calor. I, de fet, avui en farà més que ahir, sobretot a gran part del prelitoral, de l'interior del país i també les comarques de Lleida i les valls del Pirineu. Temperatures aquesta tarda gairebé d'agost. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui què està passant a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres pendents de diverses incidències. Recordem que continuem amb aquest vehicle incendiat, en aquest cas un camió, a la AP7, a l'altura d'Avinyonet del Penedès, que en sentit sud doncs deixa un carril de circulació tallat en direcció Tarragona i fins a 8 quilòmetres de retencions intermitents. També recordem que tenim ja la retirada del vehicle accidentat a Bàscara, a la AP7, que en sentit nord deixa un carril de circulació obert i 4 quilòmetres de retencions. També continuem amb retencions intenses de fins a 4 quilòmetres a causa d'un altre accident, en aquest cas a la Ronda Litoral de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, a l'altura de la Barceloneta, on també està allà un carril de circulació. Des del Vallès també tenim un vehicle variat per la C-58 entre Montcada i Reixac i Barcelona, que ja deixa el vehicle al voral, però encara continua provocant 2 quilòmetres de retencions intermitents. Pel que fa a les retencions habituals, doncs a hores d'ara, força fluidesa en general arreu de la xarxa viària catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: El ple de setembre va aprovar aquest dijous per unanimitat 3 punts que permetran crear una nova línia de bus urbà de transport a demanda. Es tracta de l'L8 TAT, que donarà servei a les urbanitzacions més allunyades, com serien Can Barceló, Sant Mus i Ximelis, on actualment no arriben les línies L3 i L7. La nova línia tindrà 5 sortides fixes diàries entre setmana i també permetrà reservar el servei prèviament a través d'una aplicació mòbil o per telèfon fins a 30 minuts abans del trajecte. La previsió del govern és que entri en funcionament al gener de l'any vinent. El cost dependrà de l'ús que en facin els ciutadans i se situarà entre 1,7 i 2,4 milions d'euros durant els 7 anys que resten del contracte del servei d'autobús municipal.
1: L'L8 connectarà les urbanitzacions amb la resta de la xarxa de transport públic i també amb equipaments com el CAP Sant Genís i Rubí Forma, on es podrà enllaçar amb altres línies. Tots els grups de l'oposició van votar-hi a favor, tot i reclamar que una vegada entri en funcionament se'n faci un seguiment periòdic per comprovar si respon a les necessitats dels veïns. Escoltem el portaveu del PSC, Rafa Gueto.
2: Aquesta nova línia ens permet, primer, no haver d'allargar la línia 3 i la línia 7, cosa que faria més lent el trajecte a les persones que ja ho utilitzen. Segon, ens permet també arribar a zones avui poc cobertes i evitar recorreguts buits quan no hi ha passatgers i, per tant, ser més eficients.

0: una millor gestió dels equipaments públics. El manifest, impulsat amb el suport de prop d'una vintena d'entitats i persones a títol individual, reclama aturar la venda dels antics cinemes, obrir un procés participatiu sobre el futur de l'espai i elaborar un pla d'urgència per als equipaments públics de la ciutat.
1: També es va aprovar una moció de la UP en aquesta mateixa línia. La proposta plantejava aturar la venda, incorporar els antics cinemes a futures convocatòries del pla de barris i buscar altres vies de finançament per rehabilitar l'espai. Tots els grups de l'oposició hi van votar a favor. Marina Dolcet, portaveu de la UP, Toni García de Veïns i Montse Soler d'Esquerra coincidien que s'estava perdent una oportunitat pel barri i la ciutat. El govern municipal defensa, en canvi, que la venda respon a les necessitats actuals del barri. Hi ha uns informes que desaconsellen assumir el cost de rehabilitació de l'edifici. Durant el debat, el portaveu socialista Rafa Gueto va acusar l'oposició d'hipocresia en les seves crítiques.
0: I el ple també va aprovar per unanimitat la renovació del Pla Educatiu de Ciutat, el PEC, que ha de marcar les polítiques educatives locals dels pròxims anys. El document parteix del principi que tota la ciutat educa i implica escoles, famílies, entitats, serveis municipals i espai públic.
1: La nova versió s'ha elaborat entre el 2023 i el 2026 amb la participació d'una vintena de serveis municipals, els consells escolars d'infants i adolescents i de la gent gran, centres educatius i entitats. El procés ha definit nous reptes educatius, 14 nous projectes relacionats amb qüestions com la inclusió, la igualtat, l'equitat i el civisme. Escoltem la regidora d'Educació, Sònia García.
2: El que avui aprovem no és només un document, sinó és el full de ruta compartit que ens ha de permetre coordinar millor tot el que ja s'està fent a la nostra ciutat, connectar els diferents agents educatius i avançar amb una mirada més comuna. I també és una eina per continuar treballant per la cohesió social i l'equitat.
1: Els grups de l'oposició també van votar-hi a favor, però van reclamar que les línies estratègiques del document es concretin en actuacions amb pressupost i calendari. El govern ha explicat que ja treballa en 3 dels 14 projectes relacionats amb la SAFA, la comunicació i la incorporació de la formació professional al carnet 360.
0: I en l'apartat de mocions, el ple va tombar la proposta del Partit Popular per reforçar les mesures contra l'incivisme. El PP va comptar amb els vots favorables de Vots i Veïns per Rubí, mentre que Esquerra Republicana i la UP es van abstenir. El govern hi va votar en contra i va defensar que ja s'estan imposant sancions i revisant algunes ordenances.
1: En canvi, es va aprovar per unanimitat una moció per reclamar al govern espanyol que modifiqui la legislació i permeti la jubilació anticipada sense penalització a les persones amb més de 40 anys cotitzats. I també va prosperar una moció d'Esquerra per investigar les morts i els abusos patits durant el servei militar obligatori i establir mesures de reparació per a les famílies afectades. La proposta va tenir vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya, en Comú Podem, Veïns per Rubí, la UP i l'abstenció del PSC.
0: I deixem el ple per xerrar d'activitats de cap de setmana. Aquest divendres comença al celler la quarta edició del Peacock Rubí Art Festival, organitzat per l'Acció Cultural Rubí. El festival torna a la ciutat després de 9 anys i proposa 3 dies d'activitats vinculades a diferents disciplines artístiques, amb exposicions, música, dansa, poesia, teatre, performance i audiovisuals. Hi participen 19 artistes en l'exposició col·lectiva i hi hauran 21 actuacions.
1: La inauguració serà avui a les 6 de la tarda a la sala de tines del celler, on es podrà visitar la mostra fins a l'11 d'octubre.
3: Primer de tot, a la sala de tines hi ha l'exposició col·lectiva, que és la de 19 artistes, i llavors fora a la plaça i a la sala César Martinell, que és la de baix, hi haurà concerts i performance. En total són 24 hores de programació. Clar, són 19 artistes a l'expo, però 21 actuacions. Crec que és, no? 21.
4: Sí.
3: I llavors pues, arribes al celler i des de que arribes fins que marxes no paran de passar coses.
1: Escoltàvem a Laia Uller, una de les coorganitzadores del festival. La programació continuarà dissabte i diumenge amb actuacions, tallers, altres propostes. Entre les activitats de diumenge hi ha un taller d'escultura col·laborativa amb fang, un mural de collage i un taller de maquillatge de fantasia. A les 12 del migdia, a més, la Lombarda Films estrenarà la seva nova minissèrie, Paquetes Espaciales. El festival obrirà avui a les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia fins a 1 de la matinada i diumenge d'11 del matí a 4 de la

0: I acabam amb una altra cita del cap de setmana. Els veïns i veïnes del carrer Sant Miquel celebren dissabte i diumenge la 46a edició de les festes del carrer. Les activitats començaran dissabte a les 8 del matí amb la decoració del carrer, enguany dedicada a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort.
1: A les 7 de la tarda hi haurà el concurs de postres per Gaudí i a 2:15 de la nit començarà la botifarrada popular. Diumenge les activitats començaran a les 10 del matí amb una xocolatada i a partir de les 11 arribarà un dels actes tradicionals de la festa, la pintada gegant. La jornada acabarà amb la paella de l'Adela a les 3 de la tarda. I atenció, perquè les activitats comportaran afectacions al trànsit. El carrer Sant Miquel estarà tancat dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 1:15 de la matinada. Diumenge el tall es mantindrà de 10 del matí fins a les 7 de la tarda.

0: I ara, com sempre, arriba el moment dels esports, a punt d'un cap de setmana ple d'activitat esportiva, i ens ho explica el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia a les portes d'un nou cap de setmana que ens trobem ja, i per tant mirem cap a un dissabte i diumenge amb més competicions esportives, les quals en revisàvem unes quantes en el dia d'ahir. Avui ens toca mirar cap al futbol de categories superiors amb la Unió Esportiva Rubí, que s'estrenarà com a local en la Lliga Elit en l'actual campanya. Mirarà de recuperar sensacions i de sumar els primers punts després de la derrota a Viladecans el passat cap de setmana. Diumenge, a les 4 i 5 minuts, començarà el partit davant del Martorell, un altre equip que s'estrena en la Lliga Elit en l'actual campanya. El partit en diumenge tarda és pel fet que serà retransmès a través de la xarxa. Un futbol masculí que en primera catalana tindrà les cites per a dissabte, al igual que en segona catalana, tots dos equips a les 6 de la tarda. El Juventud 25 de setembre visita la Fundació Terrassa 1906, a l'Olímpic de Terrassa, que jugarà l'equip del Santi Fernández, que arriba després de l'empat en la primera jornada i després d'haver guanyat en el primer dels partits en segona catalana, l'Olímpic de Can Fatjó, que farà la primera visita, en el seu cas, al Pagejà, per mirar de seguir el bon camí encetat en el passat cap de setmana. En waterpolo, doble cita per al Club Natació Rubí en tots dos casos. Les noies s'estrenen en divisió d'honor en l'actual campanya aquest dissabte a casa i davant del Terrassa diumenge, segona de les cites, a 12:45. El partit davant del Terrassa serà 6:45 de dissabte, mentre que els nois juguen dissabte al matí a 11:45 davant del tot poderós Atlètic Barceloneta diumenge, partit aquest important en la lluita per la permanència, a 2:45 a Sabadell i davant del Real Canoe. I pel que fa a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, estrena dels nois davant del Molina Esport en Liga Elite. Partit complicat el que disputaran a casa dissabte a les 8 de la tarda. Tindran un partit abans de l'aturada pel Mundial. Les noies jugaran l'últim dels partits abans de l'aturada. Rebran aquest dissabte a les 3 de la tarda els Tsunamis.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
2: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
1: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
3: Era això, sempre volem massa i necessitem...
2: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
3: El que buscava tenia ben a prop.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Avui es compleixen 64 anys d'una de les tragèdies més greus de la història de Rubí, la Rierada de 1962, que va provocar la mort de centenars de persones. Precisament en una data tan simbòlica i coincidint també en la represa de les obres del Col·lató del carrer Cadmo, xerram de prevenció i de la capacitat de resposta de la ciutat davant d'un episodi d'inundacions. L'Ajuntament ha aprovat un nou Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions, una eina que ha de permetre preparar millor Rubí davant d'aquest risc. Per conèixer tots els detalls del pla, ens acompanya Andrés Medrano, que és el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Rubí. Bon dia,
1: molt
0: Andrés.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. I vos?
0: Bé, així m'agrada, en mallorquí. I vos? Per començar, Andrés, què és exactament el nou Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions i per què ha decidit l'Ajuntament de Rubí elaborar-lo ara?
1: Doncs és un document que va molt al detall del que hem de fer si tal vegada tenim un episodi d'inundacions o de pluja forta. Però va un detall absolut operativament, per això és un pla d'actuació. La A és molt important, actuació. Determina, més enllà de fer un estudi hidrològic, dels riscos, de les possibles situacions, determinar els punts conflictius, què ha de fer cadascú i com ho ha de fer en el moment que hi hagi una alerta. Arriba fins i tot al detall de tenir redactats els comunicats que s'han de fer arribar a la població. És a dir, no deixa marge a la improvisació, perquè en una situació d'aquesta mena el que no es pot és inventar sobre la marxa. Ha de quedar molt clar a través del coneixement de la ciutat, de la xarxa, dels torrents, de la riera, de l'històric i de les dades que ens puguem proveir en cada cas, què ha de fer cadascú i de quina manera. I a més, amb una priorització de recursos, què s'ha d'atendre primer, evidentment, primer situacions de persones, després de béns, d'infraestructures, quins són els punts on s'haurà de tallar el trànsit previsiblement. És a dir, no deixa marge a la improvisació, per això és un document de 600 pàgines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, que detalla què ha de fer cadascú en cada moment, que determina, més enllà dels punts conflictius, que podem imaginar que són els punts on s'acumula aigua o la pròpia xarxa no la pot empassar, per tant, es pot produir una inundació local, però també parla dels punts de vigilància. Això és molt important. Quan tu tens un episodi de pluges, el que has de fer és anticipar-te al màxim el que passarà. L'única manera d'anticipar-te al màxim el que passarà és tenir totes les dades. I el que hem aconseguit ara, el que hem desenvolupat a través del projecte Readapta en col·laboració amb Veolia, és integrar les dades de Rubí al sistema Argos. El sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia de diverses fonts, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi, aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie d'avisors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Uh-huh. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla, el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés. I també permet, amb aquesta traçabilitat de la presa de decisions i traçabilitat de les dades generades, aprendre de cada episodi. És a dir, cada episodi ens generarà una informació objectiva dels diferents punts de sensorització de la xarxa que ens permetrà saber si els llindars que hem establert de partida són els que toquen, si els hem de revisar, si hem de donar més importància en algun punt de sensorització que en un altre, tot plegat de la mà de la realitat física de la ciutat. Fins ara, les actuacions amb inundacions estaven molt centrades en el que és l'eix principal, que és la riera. Però la xarxa hidrogràfica de Rubí és molt àmplia, és molt complexa, està formada per torrents, travessa zones, algunes d'elles habitades, i per tant cal tenir tot això molt en compte. Uh-huh. Per posar un exemple, el carrer Avellaners, el pas del torrent de Can Solà, doncs és un punt d'actuació prioritària, perquè sabem que és un punt on es poden produir inundacions. És més, si tirem enrere, és un punt de prevenció, perquè el que també diu aquest pla i determina són els punts conflictius on plogui o no plogui, de manera regular s'han de fer actuacions per estar preparats per quan arribi el flux d'aigua, que arribarà en un moment o un altre, doncs estigui en condicions òptimes.
0: Això és el que volia preguntar-te. Hi ha zones a Rubí que siguin especialment vulnerables?
1: Lògicament, o sigui, l'estudi hidrològic ho determina i l'estudi hidrològic no és cap sorpresa. El que marca són diferents interaccions dels cursos d'aigua amb infraestructures, és a dir, quan travesses un pont, quan passes a prop d'una via fèrrea, quan estàs a tocar d'una zona ja sigui habitada o industrial, i què passa amb diferents períodes de retorn. Què és un període de retorn? És la probabilitat que en un temps determinat aquella zona es pugui inundar. Aquest pla contempla períodes de retorn molt amplis, de 500 anys, 5 segles. És a dir, coses que, per probabilitat, haurien de passar, podrien passar una vegada cada 500 anys. I per què les contempla? Perquè no podem descartar que aquest període de retorn s'hagi d'anar revisant. Tenim el canvi climàtic, malgrat que alguns ho neguin, i és possible que el que era abans un període de retorn de 500, d'aquí no gaire sigui de 100 o de 50. Per tant, el pla no pot obviar aquestes situacions que podríem considerar pràcticament impossibles. Perquè la història, i avui és un dia important, i el present recent, o sigui, les situacions recents d'altres llocs d'Espanya, ens diuen que el que semblava impossible no és impossible. Per tant, hem d'estar preparades
0: per actuar. I cada vegada es produirà més. Ahir xerràvem amb el meteoròleg Lluismi Pérez i ja ens deia que plourà, per exemple, enguany, que no passi res, però que plourà amb molta mala bava, ens deia.
1: No té per què, però cada cop és més probable. I tenim una història que hem de recordar cada dia. I llavors el que hem de tenir són plans de reacció molt detallats. Insisteixo, no podem improvisar. Hem de tenir clar què ha de fer cadascú en cada moment, abans, durant i després. Abans per previndre i estar preparats, com a tenir aquest pla, i fer actuacions físiques en diferents punts de la ciutat. Durant, doncs com activar els protocols, qui ha d'anar, què ha de fer, està detallat a cada punt què cal fer. Si, per exemple, hi ha alguna zona de naus industrials al sud del municipi que en un període de retorn llarg es podrien inundar, doncs està indicat que aquelles naus s'haurien d'evacuar, per exemple. Uh-huh. Altres punts quilomètrics o de carreteres o de carrers ha d'haver-hi alguna autoritat, agent o element allà per evitar el pas de vehicles. Tot plegat està molt desglossat en el pla.
0: Uh-huh. Andrés, i en quin moment s'activa aquest pla d'actuació municipal d'inundacions? Quins són els indicadors o avisos meteorològics que fan que es prengui aquesta decisió? Si s'ha de prendre en algun moment, esperem que...
1: Correcte, correcte. Doncs és una cadena d'activacions que ve donada per les dades objectives. Primer, les de previsió. Evidentment, tot això està coordinat amb l'INUNCAT, que el que ens ha de fer quan hi ha aquesta alerta és també el nostre sistema estigui en prealerta. Si aquesta prealerta es veu confirmada per una pluja real i la sensòrica de punts d'aigües amunt, especialment, ja marquen que pugui haver-hi alguna avinguda, doncs llavors és quan es posa en marxa tot el que és la cadena del comitè de coordinació, les actuacions, el temps de reacció, l'activació dels diferents agents. Estem parlant de l'empresa que gestiona l'aigua, estem parlant de policia, estem parlant de protecció civil, de brigada, i també els avisos a totes les entitats i instal·lacions i edificis que puguin ser més susceptibles de ser afectats en un període d'inundacions.
0: Uh-huh. Quins recursos té actualment Rubí per actuar davant d'una inundació? Personal, vehicles, bombes d'aquestes per treure aigua, les barreres...
1: Doncs els recursos són de tota mena. És molt important el que hem comentat de la sensòrica per anticipar-nos. El que s'ha fet a través del projecte Readapta, que ha portat endavant l'Ajuntament en col·laboració amb Veolia, és sensoritzar molts punts de la xarxa de manera que abans no sabíem objectivament què estava passant, si no estàvem allà mateix, i ara sí que ens podem anticipar. Això ens permet optimitzar els mitjans. Què s'activa o què tenim per activar quan es produeix un episodi d'aquesta mena? Evidentment, tots els agents, els agents de la policia local, de la protecció civil, amb tots els seus vehicles, bombers. Evidentment no és el mateix una alerta que afecti només al municipi o que afecti a més municipis. Si afectés només doncs, a una zona més concreta, és possible tibar de recursos de la resta de la comarca. I això inclou també agents molt importants, com per exemple podeu ser vosaltres. Comunicació, què s'ha de comunicar, com s'ha de comunicar...
0: Això també t'ho volia preguntar. Com es comunicarà a la ciutadania si es preveu aquesta situació de risc? Com es farà? Perquè ara estem acostumats a rebre aquests SALER que ens assusten més que una altra cosa.
1: De la gestió dels SALER jo no entraré.
0: No, no.
1: No entraré perquè no és una competència municipal en aquest moment i sí que és cert que és un sistema molt nou i que s'està ajustant. I que si t'arriba un avís i no passa res, molt malament. I si passa alguna cosa i no t'arriba l'avís,
0: també
1: molt
0: malament.
1: I en aquesta modulació, doncs, tothom està aprenent. Jo sóc més partidari de rebre alertes,
0: sí,
1: de sobres,
0: i tant.
1: Si després no passa res, doncs no passa res. Però millor estar previngut de més que no de menys. Uh-huh. I llavors, municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatges o zones de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades, i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
0: Avui està prevista la represa de les obres del col·lector de carrer Cadmo. Quina relació té aquesta actuació amb la prevenció d'inundacions a Rubí?
1: Doncs és una prevenció d'inundacions local, per dir-ho així. Històricament, el carrer Cadmo, per la seva orografia, havia tingut unes aportacions d'aigua impossibles d'absorbir pel sistema. La claveguera principal, tot aquest col·lector del carrer Cadmo, ja es va fer en el seu moment, ja es va fer fa uns anys. Però ens va quedar pendent una part final de l'obra. Una part final de l'obra que són les grans cambres de retenció que estan entre el que és el col·lector i el col·lector principal que va tocar de la riera i fins i tot la pròpia riera. Quan hi ha un episodi de pluges molt i molt forta, arriba un moment que la pròpia xarxa de clavegueram ja no s'ho pot empassar. Llavors, com es gestiona aquesta aigua sobrant? El que ja no es pot, que es feia fa anys, és doncs, que la que s'obre, que vagi a la riera directament i que passi el que passi.
0: Que és quan puja la riera tant?
1: Sí, però aquí el problema no és que pugi la riera tant, perquè si puges perquè plou molt, sinó les possibles aportacions contaminants que fem a la riera. Si directament baixa el clavegueram. I per això aquesta cambra és un sistema molt complex, que el que té és una primera cambra d'aportació, una altra de retenció de sòlids i després una de recollida d'aquests sòlids i enviament al que és el propi clavegueram després de que passi l'episodi de pluges. De manera que el que surti al medi ambient sigui aigua, sense tota aquesta retenció d'aquests sòlids, tots aquests elements, que si no tinguéssim aquest sistema tan sofisticat anirien directament a la riera per aportació. I això, què millora la relació amb les inundacions? Doncs millora qüestions com la d'aquest edifici o de l'escola Bressol Sol Solet, etcètera, etcètera, que fa que puguem canalitzar tota aquesta aigua cap on toca i no a punts baixos, com són els d'aquests edificis que, si no, tindrien un risc i que històricament doncs, s'han vist afectats. Què hem de fer perquè l'aigua no vagi a un punt baix? Generar un altre punt baix, que és el d'aquesta cambra. Evidentment, aquestes obres ens hagués agradat que s'haguessin acabat fa molt de temps. Es van aturar per motius aliens, perquè ja es va veure que el monument tenia algunes esquerdes, el monument d'homenatge als afectats per la rierada, i llavors era vital que aquest monument no es deteriorés més. I com que les obres que començaran ara impliquen unes perforacions, per tant, generen unes vibracions per la instal·lació de grans pantalles de formigó que han de conformar aquesta cambra, doncs hi havia un risc cert de que si portàvem a terme aquesta obra amb el monument, amb l'estat que estava, es malmetés més encara. I per això es va fer el que es va fer, això ha produït un retard, i en els propers dies, setmanes, ja començarem a veure moviments d'aquesta gran obra que ens permetrà, finalment, tenia acabat tot plegat, recuperat la part de l'àrea d'esbarjo per a gossos i recuperat el pas del carrer del costat.
0: Uh-huh. Més enllà de Cadmo, quines actuacions preventives necessita Rubí per reduir els riscs d'inundacions? El nou pla inclou obres concretes?
1: El nou pla, evidentment, és un pla d'actuació d'inundacions, però a banda el que tenim és un manteniment del que són torrents, un manteniment del que és la riera i un manteniment del que és la xarxa de clavegueram. Cadascun d'ells té diferents actuacions. La xarxa de clavegueram té un pla d'inversions que en la major part de les ocasions el que fem és ampliar la capacitat. Ara mateix hi ha unes obres al passeig de la riera i el que estem fent allà, més enllà de renovar tot el col·lector, és ampliar la seva capacitat. Perquè eren sistemes pensats per una aportació X i que ara hem de redimensionar progressivament. El que són els torrents. Parlava abans del torrent de Can Solà i el carrer Avellaners, punts negres de risc d'inundació. Què fem allà? Doncs allà s'ha fet una escullera, s'ha de fer un manteniment continu. A la pròpia riera, recentment, hem tingut tota una intervenció entre carrer Conflent i pont del carrer Cadmo, eliminant canya, eliminant tot una sèrie de presències de canya americana, que això és un factor que greuja l'efecte de les inundacions, perquè quan ve una vinguda forta d'aigua, aquesta canya es trenca, s'arrossega i genera dics de contenció de l'aigua que el que provoquen són situacions de risc augmentat. Llavors, en tot aquest tram hem actuat i ara, doncs, si vingués, quan vingui una vinguda, no es trobarà aquest obstacle i podrà fluir d'una altra manera.
0: Uh-huh. Ara, abans ens explicaves lo de que el pla contempla el retorn a 500 anys, però també xerràvem del canvi climàtic i els episodis de pluja intensa que poden ser més irregulars. Clar, aquest retorn de 500 anys amb el canvi climàtic canvia un poc, ja no és la previsió que teníem. S'ha tingut en compte aquest escenari per dissenyar el pla?
1: Sí, precisament per això hem anat a aquest punt de 500 i no més avall, perquè sabem que no és impossible que el que, com deia abans, el que estava previst o està previst o era probable que passés cada 5 segles, ara passi cada segle o cada 50 anys. I per això es contemplen aquests escenaris. I els protocols ja estan detallats perquè què farem si arribem a aquest màxim? Tu, quan has de fer una previsió, t'has de posar en el pitjor. Evidentment, a l'estudi hidrogràfic, les pluges normals, doncs el conjunt de punts conflictius, de punts de vigilància o d'actuació prioritària, no sempre s'afecten tots. Només s'afecten els més susceptibles. Però tu has de fer un llistat com si s'afectessin tots i entenent que la pluja arribarà al màxim. I llavors, veient on estarà aquest màxim, doncs incloure aquests punts, que és molt improbable que estiguin afectats, que mai en normalitat es veuen afectats, però que tu en el teu pla has de contemplar. Uh-huh. I en funció dels indicadors que tinguis, doncs donaràs avís o no donaràs avís. Si és un episodi de pluges, depèn dels litres que estiguin caient, depèn de l'aportació que estigui arribant, activar fins a cert punt o fins a un altre.
0: I ja per acabar, hi ha alguna manera que els veïns puguin consultar aquest nou pla, saber si viuen en una zona de risc, conèixer els canals oficials?
1: Aquest nou pla, ara, igual que teníem l'altre, que era bastant menys detallat, el que farem és tot el seu procés d'aprovació. Dins d'aquest procés d'aprovació poden haver-hi algunes petites modificacions i és vital que els veïns, veïnes i activitats tinguin coneixement. És més, el propi pla ja contempla fer conèixer. O sigui, té un pla de difusió prèvia. De manera que aquests agents, aquestes persones, aquests habitatges, aquestes indústries amb cert risc estaran més informades, no de que hi ha un pla, sinó què hauran de fer si n'hi ha un pla. I quines mesures d'autoprotecció hauran de tenir en marxa. Si en un edifici doncs és previsible que en una situació d'alarma es pugui veure afectada una planta baixa, doncs aquella planta baixa, aquell negoci, aquella instal·lació que pugui haver allà, ha de tenir un pla d'autoprotecció que està detallat dins del pla d'actuació municipal.
0: Uh-huh. Molt bé, Andrés, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest pla, aquest nou pla tan ampli i que serà de ben segur de molta ajuda per a la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.

0: I arriba la secció de l'escàner setmanal d'aquesta setmana. Ens estem rient perquè quan l'Albert s'ha assegut a la cadira ens ha deixat sense l'Albert, que ha acabat al terra petitó. Bon dia, Albert.
1: Estic perdent alçada per centímetres, per moments.
0: Les tres.
1: Sí, no, ha sigut una setmana una miqueta intensa. Intensa.
0: A banda d'aquesta setmana intensa que hem tingut a la ràdio, sobretot tu, bueno, tu i el nostre tècnic, el Robert Fernández, que també ha estat
1: una mica tots.
0: També hem tingut moltes notícies i avui ens vens a fer aquest escàner, no, Albert?
1: Exacte, com sempre. Intentaré venir cada setmana, i si no, vindrà un company i ho farà, però en principi vindré sempre jo, per fer aquest resum de la setmana, com diem, a la meva manera, intentant trobar una paraula que faci de fil conductor, fil invisible, diguem-li com vulguem. A vegades és més visible, a vegades és més invisible, ja ho veureu. Avui crec que és un dels dies una mica invisibles, però ja ho veureu. I res, 5 notícies de la setmana, intentant lligar-les d'alguna manera, per això, per algú que s'hagi despistat durant la setmana, doncs els hi fem ara un recap,
0: un
1: que es diu.
0: Exacte.
1: Un resumet, i ja està.
0: I en quina paraula has triat?
1: Doncs mira, avui la paraula de la setmana l'he escollit en honor i record a les prop de 600 veïnes i veïns de Rubí que van morir avui fa 64 anys. Per tant, la paraula d'avui serà riarada.
0: Molt ben triada aquesta paraula, però a mi... Ai, com has trobat les notícies? Perquè, clar, tenim una notícia, la de l'aniversari, però...
1: El que et deia de l'invisible, doncs ja ho veuràs.
0: Vale. Va, som-hi. Primera notícia de la setmana.

0: Com deia al principi, avui, 25 de setembre, és un dia assenyalat al calendari de Rubí. Cada any la ciutat recorda aquelles 600 víctimes amb un acte al barri que porta el nom del fatídic dia. I aquesta tarda doncs, no serà una excepció, evidentment. Es farà a les 6 de la tarda la tradicional ofrena floral de partits, entitats, veïns, a la plaça 25 de setembre, situada, com dèiem, en el mateix barri. La ciutat també recordarà aquell dia, aquest vespre, al casino, a les 8 del vespre, amb la interpretació de nou de l'espectacle Metamorfosi, que és una lectura dramatitzada de textos, de testimonis rubinencs que van sobreviure a la Rierada. L'espectacle Metamorfosi es va estrenar el 2012, precisament pel 50è aniversari d'aquell fatídic dia. I pel que em van explicar, es va estrenar aquí, entre els passadissos, entre els dos, entre el bullidor, el passadís, vaja, el que hi ha entre el bullidor i l'escardívol, entre els dos edificis, doncs aquí es va estrenar. I fa dos anys, quan va haver-hi la Dana de València, doncs van decidir, entre l'Àngel Miquel, la Maite Checa, que van venir aquí amb el Toni a explicar-ho, doncs van decidir que calia recuperar perquè ningú s'oblidi que Rierades com aquella, com la que vam patir a Rubí, doncs a València es va repetir i que encara es poden repetir qualsevol lloc, i d'això també n'has parlat ara amb el propi Andrés Medrano, amb el regidor.
1: Exacte, per evitar-ho, és que n'hem de prendre molta consciència sobre això.
0: I l'Àngel Miquel també va explicar, com et deia, que van estrenar aquesta lectura dramatitzada. No és ben bé una obra de teatre, però és una lectura dramatitzada aquí entre els dos edificis. I per què? Doncs perquè van ser els únics edificis que van quedar dempeus després de la Rierada. De fet, em va explicar una cosa l'Àngel Miquel mentre estava esperant per baixar, per entrar a l'entrevista, i em va dir que en una aula de l'Edra hi ha la marca encara de l'aigua, si no l'han tapat, on va arribar l'aigua, al punt on va arribar l'aigua, però que l'edifici es va mantenir dempeus, els dos únics que es van mantenir dempeus aquí al costat de la Riera.
1: Per tant, podem estar tranquils, nosaltres, mentre si cau molta pluja i nosaltres estem aquí de dins, estem salvats.
0: Aparentment, sí.
1: Va, segona notícia.
0: Aquest diumenge al matí, si passegeu pels carrers de Rubí, aneu en compte amb la riuada de bicicletes que hi haurà. Se celebrarà la 26a bicicletada del mercat i acostumen a participar-hi doncs, uns 400-500 ciclistes. Veurem aquest any a veure si arriben a la xifra rècord de l'any passat. Com sempre, cal inscripció prèvia a la parada de l'arboristeria major del mercat. La sortida serà a les 9 del matí des de la mateixa plaça del mercat. Farà un circuit circular i tornarà al mercat. La pedalada, com sempre, té un caràcter popular i lúdic, evidentment no competitiu, ningú guanya i ningú perd. És un trajecte bastant fàcil per compartir un matí sobre rodes. I com és habitual, també, la jornada comptarà amb l'animació de la companyia Letal, la companyia de teatre Letal, que acompanyarà doncs, els participants al llarg del recorregut, dinamitzant i fent una mica de gresca. La bicicletada és... Realment, ahir ho comentava en el ple, l'únic acte que es fa a la ciutat per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat. I compte, i el més important, a l'arribada de les bicicletes, totes les persones que hi participin rebran un entrepà de botifarra i una beguda. I seguint la tradició, se celebraran també sortejos cedits per les parades del Mercat Municipal i per la botiga col·laboradora d'enguany, que és la Roda Mestra del carrer Montserrat.
1: Idò, haurem d'agafar sa bici, no?, aquest diumenge.
0: Exacte.
1: Tercera notícia.

0: Aquest dimecres, una riuada de col·laboradors de la ràdio va omplir la sala càmera del casino per a la presentació de la nova temporada d'aquesta casa. És el que explicàvem abans al principi, que ha sigut una setmana intensa per la gent de la ràdio. I més enllà de les novetats, que ja n'hem parlat, com la incorporació de dos programes diaris de la xarxa, el Rambla 54 i el Connectats, et vull destacar un detall que fa temps que és així, és a dir, no és una novetat, però ho vaig posar en valor dimecres i volia tornar-ho a posar en valor avui. Aquesta riuada de col·laboradors, perquè a la ràdio som 12 treballadors, entre periodistes i tècnics i l'administrativa. Però aquestes 12 persones no podríem omplir sols una graella de 24 hores, 7 dies a la setmana, sense l'ajuda dels col·laboradors. A Ràdio Rubí tenim 25 programes que ens fan persones de la ciutat de manera desinteressada. Per hobby, per passió per la ràdio, pel motiu que sigui, però que ens permeten tenir una programació més variada i més rica. A l'acte de presentació de dimecres va ser sobretot un homenatge a ells i elles un agraïment públic. Hi ha programes que fa 1, 2, 3, 4 anys que es fan. Els més joves són les Hildes, l'Itu què tal o la gent normal. Però és que en tenim molts programes, veterans o veteraníssims. L'Actualitat ja fa 10 anys, els Murphys en porten 20. I és que, però és que l'Ara i sempre del Josep Puigventós, 46, i el Presència Cristiana, 45 anys en antena de manera ininterrompuda. Per tant, és una barbaritat de fidelitat, de constància, i gràcies a aquesta riuada de col·laboradors que van venir dimecres al casino i a tots els que fan que la ràdio, que Ràdio Rubí sigui el que és.
1: I tant, un agraïment infinit a tots ells. Va, quarta notícia de la setmana.
0: Doncs parlant de riuades de persones, el cap de setmana passat els carrers de Rubí es van omplir per a les diferents activitats dels tocs de Sant Roc o Festa Major Petita, per altres, aquí hi ha cadascú. Hi ha gent que no li agrada que es digui Festa Major Petita, però en tot cas, de les dues maneres. La cultura popular va inundar els carrers i la ciutadania va respondre. Escoltem com ho explicava en Manel Puigventós, membre de Foment de la Sardana, dissabte a la plaça Doctor Guardiet.
2: Els carrers estaven molt plens, ja a la plaça 11 de setembre ja hi havia molta gent. El seguir per Sant Isidre, Sant Pere, Sant Cugat, Pérez Mendia i a l'entrada a plaça també igualment molta gent, alguns participant, la majoria mirant, a dintre plaça molt plena, l'entrada a plaça ha sigut molt, molt dinàmica, sense interrupcions, crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, 10.
0: I per riuada, la dels gegants d'arreu de Catalunya que van passejar pel carrer Fondo el diumenge al matí en la 33a trobada gegantera de Rubí, coincidint, a més, amb el 70è aniversari del Roc i la Paula.
1: Doncs anem ara a l'última notícia de la setmana.
0: Doncs les riuades de queixes per l'últim anunci de la consellera de Sanitat sobre el nou hospital de Rubí. La nova demora en els tràmits de licitació, el nou canvi de nom, ara se'n dirà CAIS, Centre d'Atenció Integrada en Salut, i la possibilitat que no hi hagi ni tan sols quiròfans. Així ho valorava aquesta setmana Joaquim Òdena, de la Coordinadora per la Sanitat de Rubí.
3: Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions.
0: Pel que fa als quiròfans, ahir el portaveu del PSC, Rafa Hueto, va explicar en aquest estudi que lluitaran i defensaran davant de la conselleria que aquest CAIS Vicente Ferrer tingui almenys un quiròfan per a cirurgies ambulatòries. Veurem si se'n surten.
1: A veure com se'n surten d'això. Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest resum i aquesta mirada general de les notícies que han passat aquesta setmana. Ben trobada la paraula de la Rierada.
0: I tant. Bon cap de setmana a tothom.
1: Moltes gràcies. I nosaltres passam ara a... No marxeu perquè vendrà la tertúlia i vos deixam en la recomanació musical del Robert Fernández, que avui, a més, també ens fa de tècnic.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Música electrònica moderneta, així, per situar-nos en allò que succeirà avui mateix, aquest cap de setmana, a Rubí, al Peacock Rubí Art Festival. I tu et preguntaràs exactament què és el Peacock Rubí Art Festival. Doncs és una mostra col·lectiva d'art multidisciplina i, a més, doncs, emergent, contemporani i transgressor. Això, que ja feia 9 anys que no es feia a Rubí i que el trobaven a faltar, afortunadament l'hem recuperat i serà protagonista aquest cap de setmana. De fet, aquesta mateixa tarda-nit començaran doncs, les activitats expositives on podreu trobar doncs, pintura, escultura, performance, actuacions de dansa i de música, evidentment. I, a més, amb protagonisme rubinenc. Per què? Perquè en aquest Peacock Rubí Art Festival s'han encarregat de doncs, recopilar allò que van fer les primeres edicions de fa 10, 11 i 12 anys. Allò que va funcionar en artistes multidisciplinars doncs, també tenia una interacció purament rubinenca de formacions i de bandes que van actuar en aquestes darreres edicions. Una miqueta recuperant aquella essència bàsica, doncs retornen i ho fan fent coses especials, com per exemple la nostra recomanació musical, que no us perdeu l'actuació d'una mítica banda que retorna a Rubí. Sí, sí, literalment retorna, perquè feia anys que no estaven en actiu. Són els Límite. Els tenim, el David Feinos, el Josep a la guitarra i cors, el David a la guitarra i veus, el Martí, el Vinyolo a la guitarra i cors i l'Alan a la bateria i cors. Tots ells hi seran de nou. Sí, a Rubí. S'ajuntaran de nou, recuperaran aquella essència teenager de quan érem molt joves i triomfàvem en temes com aquests que escoltem ara mateix. Reencuentro. De fet, el nom ens va, doncs, de fàbula, de perles, per retrobar-nos amb ells, uns anys després de que la banda ja es dissolgués de forma definitiva per gaudir de la bona música, de la música rubinenca i a Rubí. I, a més, el Peacock Rubí Art Festival. Si voleu més informació, us emplacem a recuperar l'entrevista del Rubí el dia que va fer ahir el company, el Toni Bravo, i, com no, a buscar per xarxes, per l'Instagram, Peacock Rubí Art Festival. Ah.

Us deixo en companyia d'aquests mítics Límite Rubí i recordar-vos que l'actuació que faran a la plaça del Celler serà demà dissabte 26 de setembre a les 22 hores. Rock urbà a ritme de Límite.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
4: Minutet que passen de les 10 del matí en aquesta segona hora d'avui, divendres 25 de setembre, del programa Rubí al dia, que hem començat doncs amb tota la informació que té a veure amb la nostra ciutat i anem ara mateix a escorxar-la una miqueta, a analitzar-la amb els nostres tertulians, però abans anem a saber de què parlarem amb Pamela Martínez. Bon dia.
5: Bon dia una altra vegada, Toni. Doncs jo avui tornaré a tirar cap a casa perquè sempre s'ha de granar. Voltes escombrar.
4: Granar, no, escombrar. Granar.
5: Nosaltres granam.
4: La granera, sa granera.
5: Exacte, sa granera l'utilitzem i granem cap a casa perquè m'agradaria que xerréssiu un poquet sobre aquesta nova graella que tenim i que vareu estar molts de vosaltres a la presentació aquesta que vàrem fer dimecres i que vàrem gaudir molt i, bueno, perquè ens expliqueu un poquet què vos pareix aquesta novetat d'aquesta temporada.
4: Em va fer molta gràcia perquè teníem al darrere el Joan Manuel, que
5: sí,
4: ara parlaré.
5: Sí,
4: que ara. A mi em deia.
5: He
4: de xerrar, no em tocarà sortir. No, ja veuràs que no. I des d'ahir a l'Albert Soler... Sí.
5: El primer a sortir a xerrar.
4: A xerrar, ara explicarà.
5: No li va fer molta gràcia, va sortir allà, que bueno... va ser molt divertit.
4: No, espera't, potser, jo li vaig dir, potser pel teu càrrec sí que sortiràs. Te'n recordes? Que t'ho vaig dir. Dic, potser sí que et tocarà.
6: Sí.
4: Mira, puc.
5: A banda...
4: Perdó.
5: A banda d'això, també, de la polèmica de la venda dels antics cinemes que hi ha hagut dins i fora del ple, perquè ahir va haver una manifestació just a la plaça quan estàvem fent el ple, però de dins del ple també es va xerrar d'això i també va ser un debat interessant, si més no. I, clar, a banda dels antics cinemes, un poquet fer, no sé si vos ho heu mirat un poquet, si heu llegit Ràdio Rubí, els diferents temes de que va passar, que es van xerrar ahir al ple municipal, com la línia de l'autobús L8 cap a les urbanitzacions, que feia molt de temps que s'estava demanant, també l'aprovació del projecte educatiu de ciutat, i a banda d'això, també... Avui torna al Pico. Ja m'explicareu què vos pareix aquest retorn. I n'hi ha molts temes més, però ja vos ho deixo a la vostra elecció i el que vagi sortint. Lo que vaya surgiendo, que diuen.
4: Doncs moltíssimes gràcies per proposar aquests temes. Ja sabeu que podeu participar en el telèfon del directe 93-588-59-60, 93-588-59-60. Avui no està el José Malagón, que el tenim malalt, li enviem una abraçada, eh? Ahir el pobre al matí ja estava entre Vito Corleone...
5: D'una setmana, ja malalt, porta una setmana, pobre, aguantant fins que ha petat.
4: Però ahir estava ja sense veu, estava el pobre amb tots els mocs, amb febre. O sigui, t'enviem una abraçada molt gran... I al control tècnic, doncs, tenim a Robert Fernández, que ens saluda. Bon dia. Doncs anem a la tertúlia.
5: Endavant.

0: Som-hi, que la taula s'acaba d'incorporar per l'entrada. Ha entrat així derrapant la Lídia Juste, i començo per ella, pels galons.
1: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Maria Àngels Ruiz, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Ah, que bé, avui els divendres.
2: Avui he fet un extra.
0: Has fet un extra, és veritat. No, és segona vegada.
2: Oh, aquesta setmana. Sempre, no? Sí, mm.
0: Joan Manuel Fernández, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Rosa Latorre, bon dia.
4: Bon dia.
0: Comencem justament per la presentació de la temporada 25-26 de la ràdio de la Graella, que vosaltres doncs, hi vau estar. Doncs us expliquem una mica què us va semblar a l'acte, què us va semblar a la Graella. Abans feia broma, Joan Manuel, una miqueta, sí, sí. Em dient, ostres, tu, però clar, és que és la cosa de tenir un càrrec, no?
3: Sí. Ja veus, un supercàrrec. Fa gràcia això, que tens un càrrec. Hòstia, espera,
0: institucional.
3: Que no m'he
0: enterat. Bueno, mira, estàs fent... Has sortit a la banqueta. De la banqueta has sortit a substituir la
3: banqueta. Però som part d'una cosa més global, vull dir. Mm.
0: Sí,
3: que sí, que és el que dones la cara, això, sí. Sí. Potser sí, clar.
0: Què?
3: Però
0: què,
3: res més.
0: Què us va semblar?
3: Molt bé, molt tranquil·leta, just el que tocava... I el contingut content, el contingut de la programació, que és una mica continuista, no?, de l'any passat, però molt bé, s'estan fent coses noves, hi ha noves propostes que s'estan tirant endavant, contents i feliços, cada vegada hi ha més col·laboradors, que ja ho vaig dir a l'altre dia a la presentació de la programació, que és una de les emissores que, i potser la que més, més col·laboradors té, no? Clar, i això és fantàstic, cert. Perquè això vol dir participació, vol dir pluralitat, no. Que és el que s'ha de buscar.
1: Era una de les coses que em destacaven allò, companys de Sant Cugat, precisament la nit de la presentació de la temporada. Deia, com és possible que tingueu tants col·laboradors, no? Dic, és que aquesta ha estat una marca de la casa, sí. Molt important. Vull dir, sempre hem pensat que la ràdio era de la ciutat i per la ciutat, no? Vull dir que, malgrat hi ha hagut molta gent que ha pensat que érem la ràdio de l'Ajuntament, doncs evidentment l'Ajuntament financia i l'Ajuntament és qui demana la llicència, no? Perquè és una administració la qual ho ha de demanar, però que aquesta és una ràdio per tota la ciutat. I aleshores sempre hem pensat que hi havia d'haver moltes veus. I aleshores, a més, tenim un teixit allò associatiu impressionant, i tu deies, perquè jo vull fer un programa de jazz, si hi ha l'associació de músics de jazz, que en saben molt més que jo, no? Vull dir, potser el que no sabien fer era ràdio, sí. Però els hi més o menys els hi ensenyàvem, no? I com això diria, doncs moltes de les entitats que hi participen, i després individualment, evident, perquè he passat estudiants de periodisme, ha passat moltíssima gent per aquesta casa, i és cert que és una de les riqueses que té la ràdio.
3: I em fa molta gràcia, a més, o em fa ser més content, perquè ara que sembla que la cosa està molt tenue a nivell general, doncs aquí al revés, no? Aquí s'està tirant endavant coses, i nous projectes, i moltes ganes de tothom de fer coses.
0: Vam destacar-ho, i molt, a la presentació, és que de tertulians... ara ja faré, doncs, que ara estava escrivint justament per fer aquestes rodes, no? Perquè són més de 5,
1: clar,
0: moltes vegades a les tertúlies, no? Són prop d'una 30.

0: I després tots els col·laboradors que fan programes, no?
1: Clar, és que és el que deia, la Rubí parla a través de la ràdio, no? No només la ràdio parla
2: sempre
1: a través de
2: Rubí,
1: sinó Rubí està parlant a través
2: d'aquesta ràdio. Sempre vam dir que en un món en què cada vegada hi hauria més globalització, no? I que hi hauria més possibilitat d'accedir a 50.000 canals d'arreu del món, etcètera, etcètera, al final... quan tu busques la informació de casa, sempre busques la informació, a més qui te la pot donar és allò, el que és més proper, no? I el que és més proper, el que... I Ràdio Rubí ha tingut sempre un tronc molt definit, molt clar, que ha estat informatius, esports, tal. A partir d'aquí s'han anat configurant programes, no? Però la informació, sobretot, ha estat bàsica. Per què? Perquè enteníem, no?, que probablement si passa alguna cosa a Rubí, home, si és una cosa d'aquelles lletges i tal, sempre sortim les notícies, sempre, Però si és una cosa bonica, o és una activitat, o és no sé què, costa mitja vida sortir als grans mitjans. Per tant, qui t'ho explicarà? Doncs el que està a prop de casa. Però és que, a més, si passa qualsevol cosa important, jo és que no sé quina paraula li diria, qualsevol cosa molt gran, al final qui corre i qui pot informar serem nosaltres, no podrà ser algú altre, perquè és la proximitat, no? I per tant, això... és un valor en alça, crec que deies. No? Ara es fan més coses... És que jo crec que el món local, en global, cada vegada té més importància. Per què? Perquè és això, però jo escolto la BBC, escolto el no sé què, però quan vull saber Rubí, dic, ep, el meu mitjà.
0: I més com està situat Rubí, no? Que Rubí és una població en quant a habitants bastant important, que podria ser capital de província de l'Estat o... òbviament, capital d'una comarca d'aquí de casa nostra, i a més estem envoltats...
2: No li diguis a Sabadell i Terrassa, això,
0: clar, estem envoltats de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, i Barcelona a mitja hora, no? Llavors que nosaltres podem treure la nostra veu allà on sigui, clar, costa molt. Només com diu la Lídia, no? Quan hi ha una mort, quan passa un desastre, llavors sí que podem sortir. Però vaja que ni a TV3, per exemple, hem de saber la temperatura que fa no sé a on, de no sé on, d'un poble que ni coneixia, perquè tenim uns quants a Catalunya, a prop de 1.000, i de Rubí mai surt.
2: No. Ostres. És que, clar, jo, pel que tinc entès...
0: Una cosa tan bàsica,
2: hi ha com una, aquesta. Hi ha una remuneració econòmica perquè això surti, no? Vull dir, perquè tu tinguis una càmera o perquè tinguis els que pugui sortir el temps, això té una despesa, jo ho sé, per la de la Vall Fosca,
3: Sí, que vols dir que paga l'Ajuntament?
2: Clar, no.
3: L'Ajuntament posa la càmera?
2: Bueno, hi ha un acord, suposo, amb allò, però clar,
3: perquè
2: sí.
3: Perquè surti.
2: Sí, claro. Sí, sí. És una manera més de primera, de tenir visibilitat, i segona, de tenir el territori amb ells també, si els hi convé, perquè els hi convé saber quin temps fa, però també hi ha la de la Vall d'Aran, per exemple, i és tres quarts del mateix. Vull dir que és una miqueta...
3: Aquí la nostra càmera és el Lluís Mipérez, des de la xarxa, que ens fa el temps.
2: A més,
0: no ens serveix el que ens dona la temperatura de Terrassa, per exemple.
2: Ah, no?
0: De Sant Cugat. No, perquè i jo tinc l'exemple d'on vaig néixer, a Puerto Real, que està al costat de Cádiz, i no té res a veure la temperatura, i estan tocant,
2: Mira,
0: de Cádiz i de Puerto Real.
2: Mira nosaltres i Castellbisbal. Castellbisbal és un dels llocs que sempre fa més fred o fa més calor. És un dels llocs, no sé per què, per la seva orografia, per no sé què, està estudiat i et treuen de tant en tant l'exemple. Castellbisbal és un dels punts i tu dius, està aquí a costat, doncs són...
4: Varia. A vegades està plovent a Sant Cugat, a Bots i Barrals, i aquí no
2: pot plovar. Clar, això sí.
0: Bueno, i estem parlant de temperatura, que podríem parlar...
2: De molts fenòmens. De mil coses.
3: Bueno, hem començat fent la roda de presentacions. I així vostè, Maria Germit, Joan Manel Fernández, Rosa La Torre. Bon dia, també.
2: Sí, bon dia a tothom. Bon dia. Sí,
3: comencem a xerrar. No?
5: Sí, el que passa que com que jo no vaig poder assistir
2: a
5: la presentació, doncs poca cosa puc dir.
2: Jo crec que bé, no?
3: Bueno, però estem parlant una mica del que és la ràdio local, la importància de la ràdio local. Home, per a Rubí com a mitjà, que tenim dos mitjans. Tot Rubí Diari, se'ns han quedat en dos, ara. I en més, se'ns han quedat en dos. Tot Rubí Diari i Ràdio Rubí.
5: Home, no, tota la trajectòria de Ràdio Rubí ha estat reconeguda bastantes vegades en premis i coses així. Vull dir que s'estan fent les coses bé, jo crec que sí. Que s'estan fent les coses bé, hi ha una aprovació variada, es dona sobre la porta a que algunes entitats puguin fer el seu programa, puguin... Jo em sembla que és el que s'ha de fer. El que li interessa a la gent de Rubí, bàsicament són les coses de Rubí.
3: Clar, són moltes les entitats.

0: que jo crec que, sí. No sé si me'n deixo algunes, però des de, per exemple, il·lustració, que clar, portem només dues setmanes, ens queden encara dues setmanes més per el que seria el primer mes, des de la temporada, que vam començar el 14 de setembre, però des de les més que són de tradició i costumari popular, que és bardançaire, gegants, castellers, diables, sardanes, tot el que, a més, per exemple, hi tindrem una secció d'il·lustració, per exemple, amb els sketchers que vindran la setmana que ve, tenim aquí un grup que hi ha d'esquetxers que es diu Rubinc.
1: Sí, són la gent que no, que fa...
0: Sí, que es dedica, doncs hi tindrem també amb il·lustració, no? Mm-hmm. I intentem a part dels que són, els que podem veure més en festes, doncs aquelles que no són tan conegudes també, no? De forma que tinguem aquest mapa.
1: De fet, ara jo crec que el que al final queda, o sigui, el que al final cal, no? És dir, hi ha molt rubinenc que ha vingut a viure a Rubí, que encara... li costa allò saber quins són els serveis que té la seva ciutat i per tant la possibilitat que sap que o interessar-se o saber que té això una emissora de ràdio, etc, les entitats que fan. Perquè encara hi ha gent que diu, és que jo no me n'esvento, que també dius, home, posa-hi una mica d'interès perquè potser, no? Però sí que és veritat que Rubí és una ciutat on han anat venint a viure gent cada any, vull dir, constantment anem, ara potser no sé com anem, però hi va haver una època que anàvem a 1.000 per any, vull dir, saps allò que dius, hola, vinga. Clar, tota aquesta gent que a vegades s'instal·lava, jo què sé, jo conec gent allà dalt, per exemple, a prop de Can Rosés, no? Tota aquella zona dels Nius, em sembla que és, no?
2: Els Nius, sí.
1: I et deia, és que no ens n'han... Ja, però és que esteu allà dalt, sí, però has d'intentar assabentar-te'n. I crec que es va intentant facilitar això. I dic que es va intentant perquè no sempre s'aconsegueix al 100%, no? Saber què fan a la ciutat, quines activitats hi ha, tal, però clar, vull dir, realment estan a xarxes, estan... La gent fa un munt de coses perquè te n'assabentis.
0: I que tenen moltes ganes. Aquesta setmana em va sorprendre molt, hi va haver... Estem fent la secció de cinema, per cert, a partir de les 11 connectarem en directe a Donosti amb el Festival de Sant Sebastià, perquè tenim un col·laborador que fa cinema que és redactor del diari de Sant Sebastià.
1: Ah, molt bé.
0: I després hi ha un altre rubinenc que és, va participar com a jurat de jove del Festival de Sant Sebastià, que va venir fa 3 dies a les 7 del matí. I van trucar, perquè jo havia parlat amb ell, no? Escolta, t'agradaria fer la secció de cinema una vegada al mes? I llavors va venir a les 7 del matí, o sigui, es va aixecar a les 6 i alguna cosa per venir a les 7 del matí, per conèixer el que, per poder xerrar, i estava molt il·lusionat. O sigui, jo parlaré de cinema...
1: Això, Toni, això se li diu il·lusió.
0: És brutal. Parlaré de cinema, però que jo no sóc un especialista, però jo cada setmana vaig a la biblioteca, hi ha joies a la biblioteca aquí de Rubí, aconsellaré una que és meravellós, i jo pensava, hosti,
1: però això és il·lusió, clar. Això és il·lusió, ganes...
0: Abans d'anar-te, que vinguis, perquè jo li vaig dir, escolta, quan vinguis un matí... doncs vine, tindré 10-15 minuts perquè vaig molt atabalat, per si vols t'ensenyo la ràdio i parlem un moment, no? Però em vaig quedar amb aquesta història de vol participar, és jove, ofereix propostes d'aquí de Rubí, no només parlar de la cartellera, sinó també del que hi ha a la biblioteca, i aquesta il·lusió, que això a mi em conquereix totalment. O sigui...
1: Ha d'entrar, no? Vull dir, jo crec que ha d'entrar gent jove, i em van veure força en la presentació de la temporada, perquè és cert que a les tertúlies venim gent que ja no tenim, entre cometes, ocupació laboral, no? Perquè si no, no podríem seguir aquesta hora.
3: És que l'hora és fotuda.
1: L'hora és fotuda, en aquest sentit, l'hora és fotuda, no? Per tant, que, clar, tot aquest jovent es vagi incorporant, tant sigui perquè ve a col·laborar, perquè ve a fer pràctiques, perquè ve a fer programes, perquè és fantàstic que s'ho vagi fent seu i que ho visqui amb il·lusió. Sí. Hem sigut joves, em diu moltíssima il·lusió per tirar endavant, no? Una cosa, doncs, ara es toca.
3: Jo el que haig de reivindicar és la proximitat que tant reivindiquem quan parlem de fruita, verdura, vins i coses d'aquestes, però també en els mitjans de comunicació, no? Tot i que això no vol dir que estiguis desconnectat de la resta del món. Vull dir, per exemple. Jo sí que vaig a un centre comercial, però jo consumeixo la major part de coses de Rubí, ja siguin de proximitat o ja siguin botigues de Rubí. A mi em passa... Jo em compro, per exemple, 3 o 4 revistes cada mes, no? I a vegades estic a Barcelona, les veig, dic, no, ja me la compraré a Rubí.
1: És fer ciutat,
3: que no
1: és tenir,
3: res,
1: és tenir aquesta,
3: no costa res,
1: aquesta voluntat de fer ciutat.
0: I que el més local acaba sent el més universal. O sigui, aquesta il·lusió, aquesta passió, aquest comprar, podem parlar de Rubí, però és que es pot parlar de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat. O sigui, qualsevol persona que ens escolti se sentirà identificat, li canviem l'etiqueta en molts termes, d'aquests conceptes que parlem que són universals. No? Que,
1: I fer comunitat.
0: Moltes vegades parlem, sí, parlem de local, però és que qualsevol altra ciutat s'ho sentirà també com a seu el que estem dient, no? Que jo crec que això és important.
1: I amb aquesta diversitat que tenim, no? I cada vegada més, perquè hi ha qui diu, oh, és que ara tenim molta més diversitat de procedència, de gent que abans. No, abans també va venir moltíssima gent de molts llocs i tal. I doncs, clar, el mitjà local, en aquest cas, jo... Avui es compraré cap a la ràdio. La ràdio, doncs, ajuda a fer, a teixir comunitat, a teixir allò, aquest veïnatge, no? I aquest que coneixes, i aquest coneixes. Vull dir, quan sents, doncs, això, altres veus, altres maneres d'explicar i altres formes, no? I vaig veure que, doncs, que hi havia gent, sempre hem tingut, jo crec que molta gent o gent que havia vingut a viure a Rubí feia poc i que, d'alguna manera, doncs, volia expressar-se, no? I recordo la Nancy Carrillo i el seu programa que mirava el món, no? I que parlàvem amb gent d'arreu de Llatinoamèrica, doncs, entre altres coses. Per això vull dir que vas teixint...
0: És que nosaltres fa 5 anys en aquest programa, quan jo ho conduïa també, aquí hi havia una secció que era la de l'Abril Rea, que parlava
1: sí,
0: d'immigració,
1: uh-huh.
0: I que després es va passar a parlar... Però, i amb Abril Rea anàvem portant situacions que estaven vivint els immigrants, també de com s'anaven formant aquí, i ja teníem aquesta part de aquestes noves persones que són benvingudes.
1: I conèixer
0: aquí,
1: els
0: i
1: teus
0: el
1: veïns, jo sempre dic,
0: exacte,
1: conèixer els teus veïns és el que
0: des
1: pot...
0: De la,
1: és el que ho fa més fàcil tot.
0: Sí. Abril Rea, que és periodista argentina, uh-huh. Que és corresponsal de moltes de les televisions que són de l'Argentina i que ho feia magistralment i sempre portava una persona i portava una persona diferent, migrant, que ens explicava això, des de com havia vingut, quin era els problemes que tenia, com era la seva formació...
1: Sí, sí. És una mica, mica com, com la Nancy, no? Una periodista peruana que arriba a Rubí i que planteja fer El Mundo Sin Fronteras i, escolta'm, i El Mundo Sin Fronteras.
0: Sí, sí.
1: I abans que ells, la gent del Rubí Solidari i que molta
0: és
1: gent, no? Però que sí, que jo crec que ha ajudat així aquesta coneixença, no? D'aquests nous veïns. I això, sí. Això és important.
3: I abans parlàvem de proximitat. També parlàvem de pluralitat, però vull tornar a reincidir, perquè penso que aquí hi ha una participació de tots els colors de manera especial. I ningú es pot queixar de que no té cabuda en aquesta emissora, mani qui mani, i tot el que tu vulguis en el seu moment. Eh? Però el que sí penso que s'ha aconseguit, des de Ràdio Rubí com a mínim, jo no puc parlar d'altres emissores municipals, és aquesta pluralitat.
1: Sí. S'ha tingut molt clar, i jo crec que sí, des del principi s'ha tingut molt clar que aquesta és una porta que està oberta a tothom, fins i tot allò, vull dir, moltes vegades, potser allò, ho dic ara finament, és que no sé com dir-ho, a vegades amb mal de panxa del que feia l'entrevista, però pel que escoltava, però és que aquí tothom ha de poder dir la seva. Vull dir, i per tant...
0: Sí, i vosaltres podeu dir la vostra amb aquesta pluralitat al 93-588-59-60, que després, per exemple, el Manuel Martori,
1: que el vam saludar la setmana passada. Que li
0: sí,
1: vam...
0: el tindrem, la setmana vinent el tindrem directament. Que em deia, hosti, és que jo de vegades vull participar, però dieu el número de telèfon, estic a la botiga, estic fent coses i després
1: Manel,
0: trucar...
1: Sí, no.
0: Intento trucar i ja no me'n recordo del
1: telèfon. Ara ja no me'n recordo, 588 o 699.
0: 93-588-59-60.
1: No, és fàcil, 59-60.
0: 93-588-59-60 és fàcil. 588 el tenim... El
1: que passa que deu estar ocupat a la botiga.
0: Sí, però em refereixo, no?, que de vegades costa també despenjar el telèfon. Ahir va bé ple.
1: Ah, sí.
0: Sí. Anem a pels temes, d'alguns dels temes del ple. A veure què...
1: A veure què diu l'Àngels.
0: Sí, Maria Àngels, no sé, veig sèrie avui, veig què passa.
2: No, els estic escoltant.
1: Clar, perquè no van estar...
2: Som els experts de la ràdio, primer per començar. Tots
0: bueno, els experts
2: sí,
0: estan
2: demà,
0: aquí.
2: Demà.
0: Ah, tenim... Tots. Espera, tenim trucada? Un moment, Maria Àngels.
2: M'espero.
0: Bon... Bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Soc el Jaume Roure.
0: Jaume Roure, bon dia. Com estàs?
4: Pues de moment bé.
2: Ui, de moment.
4: No, de moment, home, tinc 73 anys i soc un malalt crònic.
2: Això no és res. Pues,
4: bueno, de moment bé.
1: Perfecte. Doncs a gaudir del dia, Manel.
3: No, Manel, Jaume,
0: Jaume. Jaume Roure. Jaume Roure.
1: A gaudir del dia, Jaume.
0: Jaume, digue'ns.
4: Primer que tot, feliciteu-vos a la ràdio, a tots els professionals i col·laboradors.
0: Moltíssimes gràcies.
4: I el segon, més que res, jo volia parlar del dia que estem avui. Avui som 25 de setembre.
0: Sí.
4: Per mi és un dia, bueno, de mal record. De la gent que va desaparèixer. Només us puc explicar diverses coses. Jo tenia 9 anys.
0: Estem parlant de la Riera de la 62, eh?
4: Sí. Em faltaven 3 mesos per tenir una veu. Només us diré que aquell dia, ja sabeu, va ploure molt, més de 200 litres per metre quadrat. Us explicaré una anècdota. Només de casa, a casa entrava l'aigua pel pati, passava per la cuina, pel menjador, pel passadís i sortia al carrer.
0: Ah, on estava la... On... Sabries concretar on estava...
4: La llei cantonada... cantonada Sant Gaietà i carrer Nou.
0: Perfecte.
4: És una casa que donava tres carrers. Bueno, a 300 metres d'on esteu vosaltres. El que passa que allò és la part alta i vosaltres esteu al lloc més baix. Llavors, bueno, fora el carrer, de la pluja, l'endemà al dematí, hi havia un esvorant al carrer, un forat, que, i que havia un cotxe. I els carrers estaven sense asfaltar. I, bueno, l'anècdota també és que el meu pare treballava aquí al costat d'on esteu vosaltres, que li deien la pelleria, que era l'arc.
2: Els arcs.
1: Els arcs,
4: I al davant hi havia el matadero.
0: L'escorxador.
4: I la riera, doncs, no va deixar res, va quedar pla. Vull dir, hi havia peces allà de ferro que pesaven molt, doncs no va quedar res. El meu pare, llavors, els cridaven els serenos. Venien uns veïns i li van dir al meu pare que la riera s'havia endut la fàbrica. I el meu pare, bueno, que no s'ho creia, no? Fins que van baixar i van comprovar que no hi era. Però a part d'això, doncs, bueno, aquí vaig a la riera, ma mare també anava a una perruqueria que estava, quan plovia, els entrava aigua allà de la riera, perquè veieu que on estaven les cases, la Lídia ho deu saber tan bé com jo, i, bueno, aquella casa tampoc, i diverses més, no hi eren. I el pitjor de tot, doncs, bueno, l'endemà anar a l'escola i falta de companys que vivien allà a prop, o a la riera, i que, bueno, uns dies després també va tornar a ploure, no a Girubí, sinó més amunt, i vam anar a la carretera de Terrassa, que hi havia una casa, si algú se'n recorda, perdoneu que no és la conya, li deien a Cal Cada Tomàquets.
2: Sí.
4: I en allà es deia la riera. I us diré que la riera feien allà amb una amplada com a mínim de 100 metres. Ho passava plen, però uns dies després. Inclús aquí baix, a l'altre pont, a Can Fatxó, hi havia una senyal d'on havia arribat l'aigua. No ho recordo ben bé, però deien que des del fons de la riera fins allà eren 11 metres d'alçada.
0: Jaume,
4: només això.
0: Clar, tu has estat narrant des de com vas viure la rierada el dia següent, les destrosses que va ocasionar. Quines són les... ja que tenim aquest testimoni, quines són les imatges que tu tens, perquè parlaves de la teva casa al carrer Sant Magí, de com entrava l'aigua. No sé quines són les imatges que tu vas recordant i aquells moments que tens, una mica perquè ens podem fer una idea, que avui i demà s'estrena, que són, crec que són 9 anys després, l'obra de Metamorfosi.
4: Ho vaig sentir, sí.
0: Sí, justament que ahir vam tenir a l'Àngel Guimena, el seu director, i a la coordinadora, a la Mariona Checa. Explica'ns una miqueta aquestes imatges que tens per totes les persones que no ho hagin viscut, per poder-nos fer una idea del que va significar allò, aquells moments.
4: Bueno, pues d'elles, diverses coses. Una, per exemple, quan passaves pel cementiri, al cap d'uns dies, pues, veies que les caixes de morts a fora, perquè no cabien a dins del cementiri, que estava a la plaça de la Sardana. Això una. Més que res, és el record. A mi el que em porta el record és cada vegada que plou, penso en la Riera. Se'm va quedar gravat això.
0: Se't desperta.
4: I cada cop que plou penso en la Riera. Així de clar. I més que res, doncs, la gent que va desaparèixer. Segons el monument que hi ha aquí, eren 617 persones mortes o desaparegudes.
1: Sí, sí, no, i no es té clar, la veritat, el nombre de víctimes, perquè llavors no se censava, la gent no se censava i, per tant, no hi ha un registre. Allò, nosaltres, des de tot l'equip que va treballar amb el documental Després de les aigües, vam intentar cercar allò dades concretes i no n'hi ha, és que hi ha sempre, no, es diu entre 600, 700, però podrien ser més, no? Vull dir, i per tant, perquè no hi ha, hores d'ara encara hi ha gent que no ha trobat, evidentment, el seu familiar, perquè evidentment, vull dir, no va ser tan fàcil recuperar els cossos, molts van anar a parar a l'Ametlla de Mar, allò, els pescadors van trobar cossos, o sigui, imagina't. Per tant...
4: Jo els diré una cosa, hi ha un reportatge que va fer el Blai Ferran, que és un...
1: Sí, és sí. Aquest, aquest, Després de les aigües, sí, sí.
4: Exacte. Vull dir que és molt interessant, la gent que hi col·labora, que suposo que la majoria ja no hi són, que expliquen...
1: Sí, la gent... Clar, la gent es anava fent gran, sí, cert, és cert.
4: Sí, sí. Recordo una senyora que vivia en el carrer Francesc Macià, i que deia que el seu pare s'estirava els cabells perquè deia que com es podia construir la Riera.
1: És una gran pregunta, aquesta.
0: Bueno, clar, quan ha passat la Dana del País València, ara farà 2 anys, suposo que tornem a estar en el mateix lloc, no? En certa forma, salvant les distàncies, però tornem...
1: Sí, però...
2: La Riera de Rubí era una cosa... o sigui, tu passaves per allà i era pla. Vull dir,
1: no
2: hi havia ni murs, ni hi havia res de res. Vull dir,
0: sí, però em refereixo a construir en zones que la natura després reclama.
5: Perdona, però aquí, en aquesta ciutat, ara estem en aquestes.
2: Sí.
5: Ara hi ha un projecte de construir a la zona inundable.
2: Sí.
5: I no hi ha manera de que... O sigui, estaria bé que escoltessin aquests testimonis, que suposo que ja els saben, però els hi és igual... Però que ara hi hagi aquest projecte de construir vivenda a la zona de l'Escardívol, que és zona inundable, perquè els criteris que tenia la Generalitat fa 40 anys no són els que té ara, i ells es basen en aquells criteris, que s'hagi construït...
1: I fins i tot, Rosa, amb aquells criteris, hi ha 3 rieres negres a tot Catalunya, i una d'elles és la de Rubí, perquè no saben quin comportament pot tenir.
5: Que s'hagi fet una zona esportiva en un lloc inundable... també, que aquesta ja està inaugurada, que on hi ha el Vapor Nou, també es vulgui, hi ha un projecte de fer pisos, que també és inundable. A mi que m'ho preguntin, o sigui, que el dic que cada 25 de setembre es faci un homenatge perfecte, o sigui, lloable, merescut, i que es recordi i es faci un exercici de memòria d'aquesta gran desgràcia, perquè estan parlant de 700 persones, però és que contem que Rubí, quants habitants hi havia llavors?
1: Llavors potser que hi havia 4, 5.000?
2: 6.000, em sembla.
5: Vull dir que, 6.000, que era una quantitat brutal,
1: del
5: no?
1: Del més que recordo.
5: Vull dir, jo tinc família que se'n va anar, sí. Vale? I que s'estiguin plantejant, o sigui, que el mateix dia fan l'homenatge i continuen tirant endavant els projectes d'edificació en zones inundables, a mi que m'ho expliquin, perquè aquí o hi ha uns interessos amagats a darrere, o de veritat que no ho entenc, perquè hi ha un dit que és ben clar, diu, allà on passa el riu no hi facis el niu, i és que és així.
1: Hi ha gent d'aquella que va ser protagonista, evidentment, del documental, que t'ho deia, diu, jo encara no em puc acostar a la Riera.
5: I menys quan
1: plou. No? I menys quan plou. Vull dir, mira que la Riera continua sent una ferida per la ciutat de Rubí, que encara no hem sabut allò...
0: Clar, no és només el dol del que dius, no? Com estava explicant en Jaume Roura a casa seva, sinó és el dol del dia després, dels dies després després de tot el que ha quedat i que et queda
5: poques
0: marcat.
5: Poques famílies no se'ls va emportar algú, eh?
1: Sí, sí.
5: Poques, eh?
1: I tots no. Tenim històries per explicar al voltant d'allò. Vull dir,
5: llavors fa mal que es vegin que som aquí a la taula, coses, aquests grans aquests projectes, aquestes històries, que t'ho venguin amb aquesta frivolitat, diu, home, per favor.
1: Mm. Fa una mica de por. Jaume. Si més no, com a mínim fa por.
5: Mm. A mi em fa una mica de vergonya, més que por, també.
0: Jaume, que no sé si tens alguna cosa a dir, que estem parlant aquí a la taula.
4: No, no. Només, bueno, em sembla interessant el que està dient la Lídia i la...
0: La Lídia i la Rosa.
4: La Rosa, que, bueno, les conec a les dues i el...
0: El Joan Manel i la Maria Àngels.
4: El Joan Manel. Vull dir que... No sé si la Rosa se'n recorda de mi, però...
2: Segur. Jo, segurament... Jo el Jaume sí que no t'ho heu recordat de mi. Però érem quasi veïns.
1: L'Àngels, vale. A més a més, ha viscut molt a prop.
5: Ah, sí, sí. Vale. Hola, Jaume, ja sé qui ets.
1: Ara,
5: ja.
1: Ara.
5: Ja sé qui ets. Ara
1: ei, sí. Àngels, tu has viscut molt a prop de la Riera, precisament durant molts anys, i has pogut
2: cara,
1: veure.
2: Encara aquell temps estava allà. Al carrer Florida Blanca.
0: Veus, fixa't.
2: Érem quasi veïns.
5: Eres veïna dels meus pares.
2: Dels teus pares.
5: Mira tu.
0: Hem començat xerrant de que la ràdio és aquell lloc de comunitat, de vertebració, i mira justament, truca en Jaume Roura, a Maria Àngels, escolta, que eren veïns, allà estàvem a tocar, ara sí, ja sé què és.
2: Clar, clar, clar.
0: Clar. És aquesta cosa.
2: Ell potser de mi no se'n recorda massa. Era més aviat de l'edat del meu germà, però jo el Jaume Roura sí que el conec de sempre.
4: Encantat,
2: igualment,
1: no,
2: eh?
1: I és certament.
2: Perquè jo, dic, jo vaig néixer al carrer Florida Blanca. I tu anaves a l'escola Montserrat, oi?
4: No.
2: A Ribes?
4: I ara de la competència.
2: Ah, és veritat, és veritat. Anaves a la Ribes.
5: Sí,
2: abans
5: érem Ribes o Montserrat.
2: Sí, però jo me'n recordo, sí, sí. Bueno, de fet, teníem uns parents teus que eren veïns.
4: Sí.
2: Ah, estaven al carrer Florida Blanca, també.
5: Aquest
1: era el Rubí en què, malauradament, nosaltres llavors érem joves, no?
5: Sí.
4: Quan ens coneixíem tots.
1: Exacte, ens coneixíem tots, però hi havia un cert control social. Sí que és... Vull dir, no podia sortir de casa i fer malifetes perquè quan arribava... Abans que tu arribessis,
5: ja ho sabia de casa
1: teva. La informació ja l'havia arribat.
0: Això ho ha viscut, és que això ho hem viscut de petits nosaltres.
1: Per tant, el que de petits o de joves denostàvem, no?, perquè dèiem...
0: Sí, bueno, jo tenia...
1: Ara de gran és diferent perquè ara et trobes la gent pel carrer, no? I ara fins i tot et fa il·lusió. Clar, dius, jo no vols que et controli ningú i això
2: revés,
1: no pot ser,
2: no?
1: Que et conegui tothom.
2: A la que
1: no?
2: Et bellugava, si us adaptava
0: ja està. Com, sí.
1: Abans que arribessis a casa, jo... la mare ja ho sabia.
0: Sí, era un problema. Jo em recordo amb 17 anys que em vaig quedar sense claus, vaig entrar per la cuina i havia una dona al davant que jo deia que era la tafanera. Sempre estava allà i sempre...
2: Saps,
0: amb una cara que jo la veia sempre de mala llet, digue, aquesta dona...
5: I
0: sempre
5: claus?
0: Et controlava, saps? A més, a l'edat etapa, aquesta etapa que ets després de l'adolescència, no? Era horrible. Doncs resulta que un dia vaig entrar per la cuina, m'havia deixat les claus i ja tenia la meva mare dient-me que què he fet, que li han dit que he entrat per la finestra,
2: seus?
0: Que d'on venia, però això era per la tarda, i jo pensava, ja està, la tafanera.
1: Ara també
0: no? Ja
1: ets.
0: Però això és meravellós.
1: Però també perquè... era cert que no et passava res, eh?
0: No,
1: perquè
0: exacte.
1: Perquè hi havia 50.000 ulls vigilant-te, vull dir.
0: Clar, perquè de petit tu podies estar al carrer on estigui, i havia tothom es coneixia, tothom.
1: No,
0: o sigui, tothom era com si fos el teu pare o mare.
1: Exacte, sí, clar, una certa corresponsabilitat, no?
3: Jo sempre ho explico, eh? Em sembla...
0: Digues. Bueno, ara te donarem veu, eh? També, Jaume, digues.
3: Que jo, la Riorada, sent molt petit, no tenia ni 2 anys...
2: Uau.
3: Ni 2 anys que al meu poble... Jo vaig arribar a Rubí, no sé, al 66 o al 67. Al meu poble, el meu pare tenia un bar i tenia tele. Va ser la primera tele que va entrar en el poble, que els diumenges a la tarda, també ho he explicat, feia pagar entrada a la canalla per veure...
2: No, per veure la tele.
3: I jo recordo, amb aquesta edat, de veure la Riorada per la tele.
1: Sí, sí. És que m'han sortit moltes imatges de seguida,
5: fort,
1: eh?
5: Sí.
1: De seguida van venir els del Nodo, no. Mai millor dit.
0: Sí.
1: I, bueno, clar, vull dir, van sortir...
3: No, però
1: hi havia moltes imatges de Terrassa, de Rubí, de...
5: Clar.
1: Sabadell...
3: El que em sorprèn de tot això és que jo era molt petit.
1: Clar, i te'n recordes, no?
3: Jo me'n recordo dues coses de molt petit. D'això i de la mort del meu pare. Mon pare va morir quan jo tenia 2 anys i pico. I jo me'n recordo...
1: Va ser un any...
3: Del dia que va morir, encara que no me'n recordo, que plorava a les faldilles d'una germana meva, perquè plorava. Clar. Però me'n recordo.
1: I va ser un any d'inclemències meteorològiques importants. Home, perquè a l'hivern va nevar. Però una nevada que no hem vist a Rubí...
5: Històrica, sí.
2: Sí. Ni la veurem.
1: Ni la veurem, perquè allò tan alt no, de neu no crec que ho tornem a veure.
0: Jaume, tu te'n recordes d'això?
4: De la nevada, i tant.
3: Sí,
4: ara veig el meu pare de la teulada prenent neu.
5: Nosaltres ens va caure la teulada.
4: Sí, sí, va caure més de mig metre de neu. Com que no hi havia gaires cotxes, tampoc hi havia massa problemes. No. El problema era sortir de casa i caminar.
1: Exacte.
4: I amb els veïns, el que parlàveu ara, doncs amb els veïns vam fer un camí per poder...
1: Sí, sí, amb les pales, anar fent camins per anar sortint de les cases, perquè...
0: Sí, quin temps,
1: En sèrio, és com si estiguessis a la Vall d'Aran. Mai millor dit.
2: Jo recordo que teníem a l'avi aquí, que venia a passar els Nadals amb nosaltres, i ell venia de la Vall d'Aran, clar, evidentment. Més que aneva allà, però deia, jo és que aquesta nevada aquí no la aconsegueixo, i a més, no esteu preparats.
1: No.
2: És que va ser un any de... supermalament, aquest...
5: A més, amb la pluja havien acabat moltes cases malmeses.
1: Malmeses.
5: La casa de la nostra, que també era el carrer Florida Blanca, es va caure amb la nevada, va caure el sostre.
1: És que primer la pluja, després la neu. Saps, allò va ser un any que no sé si era el Superniño o el Niño o el Meganiño, que ara tenim, no ho sé, no sé quin niño era. Però vull dir, clar, és que al final suposo que aquestes inclemències... Per això, vull dir, que no pots predir què passarà amb el temps, no? Vull dir, ara tenim més eines de tota manera per saber coses, no? Però vaja.
0: Bueno, recordem la nevada a Barcelona, que va ser el 2011 o el 2008, 2011, que va quedar Barcelona absolutament aturada. Sí. Jo recordo que estava com ràdio. No vaig poder tornar cap a casa meva. Els autobusos estaven creuats, o sigui, absolut, perquè clar, ja es va formar gel amb la nevada,
1: clar,
0: i va ser...
1: Sí, sí.
2: Hi havia hagut moltes sortides de gent, doncs, que feia, perquè va ser abans de Nadal, amb els sopars d'empresa, i jo recordo qui va...
0: No, la que jo dic va ser el març.
2: A la del març.
0: Va ser la del març.
2: Jo recordo aquella del desembre també, que nosaltres havíem anat justament amb l'empresa, havíem fet el sopar d'empresa, i ens hem quedat tirats. I aquí baix, a lo que és la carretera d'enllaç, de 14-13, hi havia, al dematí, estava tot ple de cotxes, de gent doncs, que havien deixat el cotxe i havia marxat. És que no estem preparats, és veritat.
0: No. Bueno, perquè és que no sé si tornarem a viure amb el canvi climàtic. No sé si tornarem a viure... Bueno,
1: canvi climàtic,
0: o potser, el que diu és que... potser passa...
1: És que hi haurà fenòmens meteorològics extrems.
0: I passarà de forma molt greu.
2: Pot passar, també, eh?
1: Sí, clar. O plourà molt, o nevarà molt, o farà molta calor... Vull dir, tot serà extrem. No hi haurà termes mig, això és el que genera una mica.
5: Però per això aprofito a recordar que no s'ha d'edificar les zones inundables. Que puc ser molt pesada, però no cal edificar a les zones inundables. A més, aquí a Rubí, a mi em sap greu dir-ho, però és que aquí a Rubí no tenim els serveis per molta més gent amb tot el que volen edificar. Vull dir, no sé si és que els volen edificar allà perquè al millor cap de 10 anys ja no hi siguin. Mira si sóc així de... Però és que m'empipa molt aquest tema.
0: No, però hi ha una necessitat d'habitatge, per exemple.
2: És que hi ha necessitat d'habitatge.
0: El Consell Comarcal, el president del Consell Comarcal de...
5: Però és que aquí a Rubí no podem arribar a el que volen arribar, perquè no tenim serveis per això.
0: Però és el que passa. El president del Consell Comarcal de la Garriga també va estar parlant justament de que estaven al límit, també, perquè ja no podien absorbir més gent perquè no tenien prou habitatge.
1: Però,
0: ja
1: però
0: no
1: aquesta és la dinàmica. Clar, Barcelona expulsa gent.
5: Sí.
1: I això és
5: que
1: això és com un dominó. Barcelona expulsa, i s'expulsa, evidentment, cap a l'àrea metropolitana. Ah. L'àrea metropolitana, que a vegades fa fer més gran. Sí. Però és que, escolta'm, tenim amics que viuen zona i potser pensava que estava en el quart cinturó. Doncs aviat no ho serà el quart cinturó. Aviat serà...
0: Cada vegada s'està primant més, eh?
1: No, clar, cada vegada la distància i clar, llavors, si tens gent a distància, que més o més això, necessites vivenda, jo vull que el meu fill visqui a Rubí, no? L'altre dia una persona que té càrrec aquí a la nostra ciutat ho deia, no? Vull dir, jo vull que els meus fills visquin a Rubí, no? I dius, ja, però... A veure com ho fem. Estic d'acord amb la Rosa de dir, a veure com ho fem. Fem-ho bé, si podem.
5: Jaume. No t'agradaria que visqués en una zona inundable el teu fill?
1: No, no el deixaria.
0: Espera, anem, que tenim el Jaume d'aquí de fa mitja hora, l'home que va estar parlant.
1: Ai, sí.
0: Jaume, vols dir alguna cosa més?
4: Només ara m'ha vingut a la memòria un gran locutor de ràdio, precisament, d'aquí de Catalunya, el Joaquim Soler Serrano.
0: Sí.
5: Així que va venir.
4: La persona que va recollir,
2: que va recollir,
4: va començar l'endemà,
2: sí,
4: per la ràdio, a parlar per recollir roba, aliments i coses d'aquestes. I, per cert...
1: Que el van fer aturar,
4: el
1: Joaquim, eh?
4: El règim el va apartar de seguida.
1: Sí, sí, i el van fer aturar la recollida, sí, perquè van dir que no era cosa que hagués de fer... Exacte.
4: Pues que sapigueu que un locutor de ràdio, que ja veig que ho sabeu, és que va col·laborar molt amb la a part de tota la resta d'Espanya. De, vull dir que com has passat amb la dona, exactament. Mm. Res més, només és això, és felicitat una altra vegada per tot.
0: Jaume, estem molt agraïts de que justament siguis part d'aquesta comunitat, de que proposis aquest tema tan important a la taula, i ja veus, hem començat, han passat 45 minuts i hem estat xerrant d'aquest tema. O sigui, moltíssimes gràcies per trucar, per la teva participació i per dir, ep, avui és 25 de setembre, jo vull parlar d'aquest tema.
1: Clar,
0: o sigui, molt agraït.
1: I recordem que hi ha un acte d'homenatge, suposo, aquesta tarda, com sí, es fa habitualment allà el 25 de setembre, que és el barri que porta el nom precisament d'aquesta data, perquè és el barri que va allotjar doncs, moltes de les víctimes que es van quedar sense casa de la riada.
0: Sí. Jaume, una abraçada.
4: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Adeu. Esperem escoltar-te aviat, eh?
5: Adeu.
0: Adéu.
4: Espero que sigui alguna altra persona, també.
0: També. A veure, ara tornarem a obrir línies.
1: Vinga, vinga.
4: Molt bé.
1: Adéu.
4: Adéu,
1: adéu.
0: Doncs ja ho sabeu, el 93-588-5960, 93-588-5960, per participar en aquesta tertúlia i fer aquesta catarsi, aquesta sinergia, aquesta comunitat, aquest àgora, aquesta plaça que és Ràdio Rubí.
3: Jo un apunt més sobre la Riurada, o la Riurada,
0: Rierada.
1: Com vulgueu, sí.
3: Com vol. És la gent que la van patir, que van sobreviure, i ho sé per la família de la meva dona, es van quedar sense bestiar i sense casa. Mm. I van tenir que començar des de zero, i ara ens queixem de que els ajuts arriben tard, doncs bé, en aquell temps és
1: ni
3: que
1: ajuts,
3: no arribaven ni tant.
1: No hi havia res. Sí, sí. Molts nostàlgics de determinada època, deixa'm que ho digui, doncs han de saber que exactament que no hi havia res, que ara ens podem queixar, perquè tu dius, no?, de les ajudes, perquè llavors no hi havia res. Vull dir que hi va haver una època en aquest país que d'ajudes no n'hi havia. Per tant, nostàlgia poca,
0: ja, però, per exemple, no hi havia tampoc habitatges de protecció oficial a 350.000 euros, com està passant ara.
1: Ah, no.
0: Saps? O sigui, començar de zero. I si
1: parlem de política d'habitatge...
0: Però tens un habitatge de protecció oficial a 350.000 euros.
1: Sí.
0: I dona gràcies, com està passant en determinats pobles. Ho dic perquè jo vaig ser el que va anar a buscar-ho, que dius, perdó, m'esteu dient això?
1: I que és una dinàmica, a més, que s'ha produït pràcticament arreu d'Europa. Això no ens exclou, de responsabilitat, però sí que dona una mirada de fins a quin punt, no? Hi va haver qui va pensar que faríem negoci amb el tema de l'habitatge i va començar a concentrar determinades maneres de fer i això, no? I després hi ha la poca inversió en habitatge públic i aquesta poca mirada a entendre que l'accés a la vivenda hauria de ser un accés, un dret garantit per tothom, no només per qui pogués per qui pugui pagar unes entrades determinades o uns preus determinats, i ara ja se'ns ha complicat. Ara hi ha turisme, expats, gent que està pagant per un lloguer d'un pis la torta un pan, borrades...
5: O per l'habitació.
1: O per l'habitació, fins i tot, borrades, i això fa que els preus pugin. Clar, diran, com és això? Diu, esto es el mercado.
5: Sí, el mercado.
1: Esto es el mercado, no vull dir tonto, esto es el mercado.
0: El mercado és la Mari Carmen, de 87 anys, després de 50 anys vivint allà, que pagava el mercat, és que paga 500 euros, i hi ha un fons voltor, que li diu 2.650, després li rebaixa 1.650, o acaba la setmana passada, crec que hi va haver una dona que es deia Olga, també, que es va suicidar.
5: Sí. Aquí a l'Hospitalet.
0: Justament, també, no? Uh-huh. I...
1: Clar, però clar, després hi ha responsables polítics que ni es despentinen. Hi ha gent que no en fa ni menció. Vull dir que el dia que passa això està inaugurant una mostra precisament d'habitatge privat,
0: sí.
1: D'acord?
0: Convidem...
1: Ni es despentina.
0: Convidem, mira, espera un moment.
1: I parlo de la senyora Ayuso, eh?
0: Jo parlo d'Urbagestión. Urbagestión.
5: Sí.
0: Si ens podeu trucar al 93-588-59-60...
1: Saps qui va haver un compositor important, no?
0: 93-588-59-60, ens podeu trucar per donar la vostra versió.
5: Estan amagant.
0: Estem encantats.
5: Perquè no és un fons voltor, eh? No penses que és d'aquests
1: Blackstone.
5: No. Són d'aquí, hi ha dos propietaris que ja se'ls hi ha... i estan amagats, o sigui...
1: Clar, i que hi va haver un compositor important que es va oferir...
5: El James Roder
1: es va oferir a comprar el pis perquè aquella senyora no s'hagués de mort, ni van dir que no.
5: Perquè no volien, no els
1: interessava. Perquè no volien, i hi ha qui justifica que, clar, un propietari té dret a fer, aconseguir el màxim benefici amb la seva propietat.
5: Hi ha qui justifica que aquesta senyora... O sigui, he vist comentaris de gent de que aquesta senyora, 70 anys vivint en un lloc, sent funcionari i tal, ja tenia temps d'haver-se comprat un pis.
1: Apa, vinga, sí.
5: Sí, arreglem-ho.
3: Sí, però jo dic lo de sempre, fins que no canviem el sistema...
1: Clar.
0: Mira, el PSOE està estudiant les propostes dels de Carles Puigdemont per afrontar la crisi de l'habitatge. Junts ha posat sobre la taula la desgravació de l'IRPF en el
1: lloguer.
0: Junts
1: el que va fer és aprovar la llei que ha d'anar...
5: Tres vegades.
1: Amb totes les modificacions, però...
0: La desgravació de les hipoteques... que la prohibició de desnonar doncs no afecti el petit propietari o prohibir els desnonaments en el cas que la propietat sigui un fons d'inversió.
5: Però a veure, el que s'ha de veure clar també, què s'entén per petit propietari? Perquè jo, algú que tingui 10 propietats, no ho tinc per petit propietari.
2: No, no ho és.
3: I molt menys.
5: Entens? Bueno, aquí està el dilema de Junts. Bueno, i l'abstenció del PSOE, a veure, que aquí ningú tampoc en parla, però en el seu moment, en l'última votació, van votar en contra el PP, Vox i Junts, però el PSOE es va abstenir. Vull dir que això també s'ha de saber. I el de petit propietari, perdona, la vivenda és un dret reconegut a la Constitució. No es pot especular amb això. És un dret bàsic. Si tu tens 10 propietats, no ets un petit propietari. És que ni que en tinguis 5, a veure si m'entens. No ets un petit propietari.
1: No, això és cert. Ara hi ha temes que... Jo torno a dir el mateix. Aquí ens podem enfadar, podem... Però, escolta'm, al final hi ha gent a la que, entre cometes, li paguem el sou, val? I li paguem el sou perquè s'aixegui en una taula, perquè s'arribin a consensos i perquè es treballi en favor de la població. I això vol dir seure, deixar a vegades una mica les coses partidistes en un cantó, no? O els calendaris electorals o el que tu vulguis, i consensuar un pla de vivenda, o un pla d'educació, un pla de sanitat, i consensuar coses, evidentment, que siguin beneficioses per tothom. Que puc entendre que hi hagi matisos, que no sé què, però sempre que sigui en benefici de... Perquè és que més els paguem perquè facin aquesta feina. No l'hem de fer ni la Rosa, ni el Joan Manuel, ni l'Àngels, ni jo. Els polítics han de... se'ls paga, entre cometes, el sou perquè facin tot això, no? Perquè treballin en benefici de... Llavors, senyors, els suspenc a tots.
0: Sí.
5: És que els suspenc ara mateix. La vivenda és l'eix de tot, la vivenda.
1: Suspendios.
0: No, habitatge, educació, sanitat.
5: Sí, però fixa't una cosa. Si tu no tens una vivenda, tens una educació, tens una sanitat... Però bueno, jo ho veig perquè hi ha estudis, o sigui, jo tinc molts amics profes dins del col·lectiu d'educadors que saben quins són els nens que tenen precarietat a la vivenda, perquè no tenen lloc per estudiar. No. Per mi és l'eix vital, que algú tingui el seu niu, que algú tingui el seu lloc, on sigui de 30 metres, que és indecent, perquè no fa gaires anys parlàvem de que es venien pisos de 40 metres i deien, ostres, això no és una vivenda. Bueno, doncs que siguin així, vale? Però han de tenir un lloc on poder...
1: Un espai segur,
5: que saben que arriben a casa. No poden estar fent els deures... hi ha gent que... Bueno, típic, els típics d'allò, però tenen les biblioteques. No, o sigui, són nens i necessiten tenir un espai per... Vull dir, que és l'eix, per mi, la vivenda. I estic molt emprenyada amb aquest tema. Molt emprenyada.
2: Ja ho veiem, ja ho veiem.
1: No, veiem,
5: no, és que és indecent, és que és indecent. Vull dir, jo per altra persona
1: no pateixo, banda, però i d'altra banda, i d'altra banda, perdona, expressant allò que dèiem, volem que els nostres fills es quedin a Rubí, a veure això com ho lliguem,
5: sí,
1: no?
5: Clar.
1: Vull dir, a veure com podem seure i podem dir, a veure, quins espais són els que podrien, no sé, amb quins serveis afegits, perquè torno a dir el mateix, més gent i una piscina...
5: Bueno, jo el que deia dient, abans, Rubí no té serveis per
1: acollir més gent. No pot ser, no? Aleshores, però i diguem, i quin és el sostre que podem, no? Que podem tenir i amb quins serveis que la gent quan visqui a Rubí visqui agradablement, que quan arribi l'estiu no hagi d'anar
5: a
1: Vallparadís a banyar-se, sí. perquè aquí no, aquí amb 40 persones a la piscina ja estem plens, no? I no hi ha cap altra possibilitat. I entendre que molta de la gent que viu a Rubí no pot marxar de
5: però
1: Rubí.
5: Però ja continuï, hi ha molts pisos buits.
1: Jo
5: molts
1: també,
5: pisos
1: però, clar, aquí,
5: buits de fons ja, voltor de la, allò que era la Sareb.
1: Aquí
5: no
1: l'administració pot entrar... És que també hem de saber quines són les competències
5: la Sareb,
1: possibles.
5: Sí, perdona, els pisos que tenia la Sareb, sí. Que ara es diuen d'una altra manera, no, ara no es diu Sareb, ara no sé com es diu, no sé què, 54 o no sé
2: sí,
5: què,
2: però continuem parlant
5: que li van
2: de la Sareb,
5: canviar el nom.
0: No, no, no bueno, és que li hagin canviat el nom, eh? És que és l'empresa que han encarregat justament per vale. Gestionar...
1: Tot això, no?
5: Doncs tots aquests pisos els tenim més que comprats, perquè a la banca se li van donar 70.000 milions que no s'han recuperat.
1: Que no m'has de tornar.
5: Que és l'únic país d'Europa que no ha tornat els diners. Per tant, aquests pisos són de tots. Doncs és tan fàcil tenir... No, home, no, és que és un
1: ostres,
5: tema...
1: Digue-li a la banca.
0: Quan,
1: sí,
0: quan és de tots...
5: És, o sigui, expropiar...
0: Jo crec que els deutes són de tots, eh?
5: Després, expropiar,
1: hi ha algú que no està...
3: Com els deutes del banc, no?
0: Els deutes no són del banc. Els beneficis són dels bancs, els deutes són de tots, eh?
5: No, no, vull dir, és que no els hi dona la gana, i no els hi dona la gana.
1: I ningú, fa complir, i ningú fa complir la llei.
0: El decret que es va ajornar deia, entre d'altres mesures, pròrroga extraordinària dels lloguers 2 anys més per als contractes que vencin abans del 30 de juny del 2028, protecció de famílies en situació de vulnerabilitat per evitar els desnonaments i que cap quedi sense alternativa habitacional, regulació del lloguer de temporada i habitacions per posar fi, doncs, a l'ús fraudulent i augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA. Això és el que es va tombar al darrer.
5: Sí.
0: Hi van haver 2 més que es van tombar. Mm.
1: Però jo crec que a darrere de tot això hi ha d'haver també una legislació. El que dius, la legislació aquella que impedeixi que els fons voltor puguin allò
0: sí, sí,
1: entrar
0: a saco. És el que diu Junts.
1: Ahir explicava, no van posar dates a tot això i deien, el govern de Rajoy doncs es va obrir la porta a que això, no? Vull dir, fons voltor que en aquell moment ja començaven a estar interessats entre cometes en el mercat immobiliari espanyol poguessin fer grans
0: mar,
1: compres d'habitatge públic, en algun cas, fins i tot, eh? Que Madrid s'ha de dir habitatge públic. Vull dir que és molt gros, eh?
5: Bueno, a Madrid va passar, no?
1: Exacte,
5: van vendre...
1: Això,
5: van vendre
1: dir,
5: un
1: la senyora Aznar es va vendre el que no estava escrit
5: sí,
1: en habitatge públic
5: exacte,
1: a fons voltors.
5: Al fons voltor del seu fill.
1: Per tant, si no legislem tot això, és el mercado estúpido. Doncs no, vull dir...
0: No ens queden 3 minuts. Cap de setmana de festival. Peacock Art Festival. Durant tot el cap de setmana al celler, ahir els vam entrevistar a la Laia...
1: Benvinguts de nou.
0: Sí, després de 9 anys. O sigui, jo deia, podeu portar la Carmanyola i podeu portar el sac de dormir, també. Perquè és un no parar, un festival multidisciplinari. I en Robert, que ens ha punxat, per exemple, l'Alba Luz, que també actuarà en la Rubinenca, no? Però que
3: hi ha...
0: I les 12
3: hores de rock, quan toca?
1: Les 12 hores... I Metamorfosi, metamorfosi a la sala, no? Avui i demà.
0: Que per cert,
1: avui i demà. El
0: casino, avui, a les 12 hores de rock, si escolteu el Ruby Sound, a les 7 de la tarda, teniu les entrevistes amb el Ruby Rock.
1: I quedeu-vos amb aquest nom, eh? El de l'Alba Luz.
0: Sí. Per tant, feia 9 anys que no se celebrava aquest Peacock Art Festival. 19 artistes, exposició col·lectiva, 21 actuacions. Comença divendres avui a les 6 de la tarda i fins diumenge. És un no parar. I després el carrer Sant Miquel de Rubí, que es prepara per celebrar les seves festes anuals, també. Digues.
3: Ja que parlem, jo haig de parlar del meu llibre. El meu programa, aquesta tarda, actualitat, tenim l'entrevista amb l'Oriol Tramvia, que enguany celebra els 50 anys de la sortida del magnífic estratosfèric disc en directe Bèstia. i estarà amb nosaltres. Fan una celebració el proper dia 2 d'octubre al Centre d'Artesà Tradicionarius de Barcelona.
1: I recordant la riada, doncs, això, no? L'obra Metamorfosi al casino. Avui i demà, 10 euros l'entrada, val molt la pena, és un muntatge del Teatre a la Càmera, sí, grup de Teatre a la Càmera, i la companyia Esbarjo, i val molt la pena.
0: Textos de monòlegs de la Flors, digues.
2: Jo ja tinc les entrades.
1: Jo també.
3: Compreu la samarreta de 12 hores de rock.
1: També, bueno, jo, sí,
5: aquí tothom, jo també parlo de lo meu.
1: Vinga, va,
5: diumenge, el diumenge tenim el primer concert vermut de la temporada.
0: Tenim qui,
5: la societat de Blues Rubí, sí. Tenim el primer concert vermut de la temporada a Can Ramoneda, el diumenge a les 12.
1: Marc incomparable.
0: Hi ha secció també mensual de blues, eh? Encara d'arribar, d'aquí a dues setmanes, tindrem una secció de blues mensual aquí.
5: Ah, sí?
0: Sí.
5: I qui la fa?
0: Carles Pujante.
5: Ah, el Carles, clar, és veritat. Sí.
0: Però clar, encara estem... Sí, sí,
1: a Rubí ballem tots els pals.
0: Deixem aquest ball perquè es queden, no res, 40 segons. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Ens escoltem el proper divendres i encetem aquesta tercera hora de Rubí al dia, que ara us explicaré què hi ha. Però abans farem una lectura.
1: Bon cap de setmana.
3: Adéu.
2: Adéu.

0: Aquesta tercera hora parlarem de cinema i cinema català, que té protagonisme aquests dies al Festival de Sant Sebastià amb les noves pel·lícules de Meritxell Colell, Albert Serra. Avui tenim connexió en directe amb Donosti, amb el nostre col·laborador de cinema, Marc Barceló. Després tindrem una altra entrevista, la valoració de l'exposició d'homenatge a Toni Grau, demà tanca 23 gats, aquesta exposició del col·lectiu Artistes Amics, a través de 23 mirades diferents sobre un dels grans símbols de la seva obra. En parlarem amb Pep Borràs, amb César Font, per fer balanç d'aquesta exposició. I acabarem amb l'agenda de la biblioteca, perquè la Biblioteca Mestre Martí Tauler estrena tardor, noves lectures, clubs de lectura, agenda plena d'activitats per a totes les edats, que així us podreu apuntar si hi ha alguna que us interessi. En parlarem amb el seu director, Adrià Martí, que ens explicarà també doncs, les novetats que han arribat i que podem trobar les properes setmanes.
1: Rubí al dia.

0: Avui fem la secció de cinema des de Sant Sebastià i ho fem amb una estrena molt especial. El nostre col·laborador de cinema, Marc Barceló, investigador cultural, programador de cinema, és aquests dies al Festival de Sant Sebastià com a redactor del diari del festival. Marc, gràcies per connectar amb nosaltres des de Donosti. Què tal?
1: Bon dia, bona hora.
0: El primer de tot és agrair-te perquè deus anar absolutament amb el rellotge, no? Que dius, sí. Un moment, que no sé si he dormit gaire, perquè aquests dies com ha estat?
1: Ara que encarem la recta final, la veritat és que el cansament ja no es pot amagar gaire. Són molts dies consecutius i treballem, com en molts departaments del festival, però aquest en concret com, bueno, sensació i ambient de redacció de diari, fins les tantes, i bé, molt bé, entrevistant, veient moltes pel·lícules i parlant amb molts cineastes, així que content.
0: Tot un luxe estrenar-nos amb tu, a més, justament amb el Festival de Sant Sebastià, i que tu formis part. Explica'ns una miqueta què hi fas aquests dies, què has fet al Festival de Sant Sebastià, quin és el teu paper?
1: Doncs mira, jo fa uns quants anys que hi treballo, perquè vaig fer un màster de comissariat cinematogràfic aquí en una escola bastant avantguardista en termes educatius, que es diu Elias Querejeta Cinescola. Vaig fer les pràctiques al diari del festival arran d'estar en aquest màster, i després m'hi he quedat cada any, em van agafar, llavors cada any torno aquí per treballar al diari. Llavors a nosaltres, molts cops, molta gent em pregunta si he vist tal o pel·lícula o tal altra, de vegades de les que més sonen o més famoses, i a mi em toca veure